0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Los viernes a les 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riu de Canyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vanzel a Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reobrir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Pas en pas a l'aigua, Pol.
2: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un cautell a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
3: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. Ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu un matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu o al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamar. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
6: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
7: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir. Ahir mateix, de fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hauria estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
6: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar militar. I tant el president francès, Emmanuel Macron, com el primer ministre britànic, Keir Starmer, han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
7: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%. Puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vian, amb la presència de Donald Trump.
7: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: I la prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
6: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vian i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritària d'àriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
7: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
4: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
5: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. I al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
4: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
6: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
7: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament a la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
6: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
9: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
7: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions hi demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
6: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
11: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
12: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
13: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
14: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
15: Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
13: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
13: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
12: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans, el 2050, el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
16: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones de l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
12: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, el director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
13: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difosos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", cal enmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte "matar el pare" de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui, a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio, també explicarem i ensenyarem noves proves, també, que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
12: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la Fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
17: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat, i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
13: La policia nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
12: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
18: Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous. Desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Albert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera, el Barça suma la 50ª Champions de la seva història.
2: 50 els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchsia de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya de Vancouver-Sau, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada avui destaquen l'Aràbia-Uruguai, el Bèlgica-Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
12: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
15: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per...
17: Cuideo. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
19: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: ens porta el Canalies cançons, sí, que ha utilitzat gossos en les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Ens, sí, repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i rock psicodèlic nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant. El gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta Guau Guau and Go Go.
0: Però què és això?
1: És dilluns.
0: Sí, sí.
1: Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
0: El baile del perrito.
1: I com comences?
2: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito, sí que te va a
1: El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el cos, el gos té un paper clar protagonista.

acabarem segurament amb la més exitosa, amb Who Let the Dogs Out, de Bachman, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50
1: years. I aquest és el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència. El preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada, calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran, una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure...

0: Vaga que segui amb tots els agents socials, però, evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
2: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
1: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
3: El partit d'immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
1: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
5: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
1: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús se'n tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple, podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
1: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa, la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida.

La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé. Olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de France amb una golejada davant el Brasil per 3-0.

0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalias.
1: Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
2: I dic que la jovent d'ara, que fa molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
1: paletes,
2: peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: I avui on són festes?
1: Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de Festa Major a Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà Festa de l'Escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia, ball amb Raül Raquel Llobet. Si no, cantant, eh?
0: Ah,
1: no. A la plaça Raquel Llobet, però també es diu Raül.
3: Hace tiempo que sueño su boca.
1: A les 2, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'octubre. I per acabar la festa, Havaneres a les 8 amb el grup Porvo.
0: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
4: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998. I això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí, i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
7: Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs. I nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
10: Bon Preu i Esclat.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
12: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
11: On es va assajar, això?
12: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
13: Imagina't, és una visió.
12: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
11: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
4: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
13: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
4: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
11: Ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula.
4: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
11: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
4: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre això sí que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
11: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
4: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
11: Aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
4: Després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya i se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
15: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
4: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
11: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
4: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
16: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
17: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
4: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
11: I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
4: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
11: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
4: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
18: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
4: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
11: Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
4: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
11: Girona, Núria Paraire.
19: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanant que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler ens han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
20: 8 o 9 les han trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4. No?
19: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
21: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de tentativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
11: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
21: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc, i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM, que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al Medi Natural, amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
11: I el Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
21: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
11: Tortosa, Jordi Barranca.
22: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al Copate. Rubén Viernes és el vicepresident.
23: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
22: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
24: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
11: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
25: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
26: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
27: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
28: Venien en helicòptero.
29: Bob Dylan també va venir.
28: Bob Dylan.
30: I cada dia els restava cuinant uns 400 pollastres.
31: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar lo que estava veient.
32: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
33: Casa meva estava al mig del meollo.
34: I que no hi havia cap incident ni res.
25: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
24: Sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
11: Marc Garriga.
35: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canch. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I els esports, Robert Prat.
13: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. Al Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
11: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
0: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marco Corella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
11: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla a Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Catalunya Ràdio. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
5: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia, amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat a Catalunya Ràdio.
7: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, te'n falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
9: Ahora bien lo bonito, atacantes.
8: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
8: Jean-Marie Dongu.
7: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
10: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
7: Al tot costa.
12: Momento, seguimos.
10: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
15: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
14: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
15: A 2:15 amb Laura Farr repassarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
16: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
15: I a les 11 ens visitaran Nacho Terrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
29: Van
4: de tenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després pues, ens van deixar anar.
17: No, però, a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
11: Que la van detenir, la van detenir, les forces de l'ordre.
4: La policia per lo de les estelades.
17: Ah, de l'altre dia de...
4: De la Sagrada Família. Ah. És una execució pública, el que ens van fer.
11: Home, no, execució.
4: Bueno, que ens van expulsar. Els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús. Sí, soc sí, de l'agrupació sí. Coral Veus de Waterloo.
11: Veus de...
17: La seva coral, com es diu?
4: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
11: Suposo que és en honor al president.
4: Oh, evidentment.
17: Deuen haver anat a cantar allà algun dia.
4: Sí, oh, sí. I tant. Dues vegades hi hem anat.
17: Allà a la porta.
4: Evidentment.
11: I tenien la missió aquesta,
4: bueno,
11: no?
4: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
11: El cop, eh?
4: Tota
11: cop.
4: La setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens detingués.
11: Si fossin a Tarres, tu.
4: Tu saps el que ens va costar?
11: Sí.
4: Imprimir les estelades a les partitures.
11: Home, doncs amb una impresora...
4: Que vam haver de fer un color!
17: Ah, era la blava.
4: Cap a
17: quarts de 12, més temes pendents.
11: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
6: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arribin inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
11: I el segon, el Lluís Gavaldà.
18: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat d'aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podíem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central o les comarques de Ponent, la resta de dies esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem atenció amb aquesta notícia, que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
2: Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir en aquest cas l'estret d'Hormuz, en principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
3: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular, amb pantalles també a fora de la Casa Blanca per seguir-ho.
3: Sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, t'ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, a ell li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat doncs, aquesta gran festa amb tota la pompa doncs, per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord. Deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol. I al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bain, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
4: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda, amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop, era exclusiva, l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te». Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència d'actius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres agoristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
5: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
8: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord que era arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes: les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
9: Poc després era Trump a la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians, i afegia Trump: vaixells del món, arrenquin els motors, que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
10: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa. En principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
8: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
2: That Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy.
9: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà, ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
10: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts. També al Líban. Una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes: per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
8: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als $83 al barril.
0: Celebrat.
9: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
10: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte, hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
7: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
12: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
7: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
8: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kyiv, on n'han mort 4.
9: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
10: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
8: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
9: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
10: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp, en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
8: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se'n van declarar 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
9: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
10: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués. I a l'Inz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
8: Els bombers han abandonat mentrestant la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava en moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
14: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
9: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
15: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
10: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
8: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon.
9: RescaT recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
16: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
17: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
18: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
17: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
17: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debut a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Manresa, 18 a Vilafranca i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Punts amb aturades. A aquesta hora la B20 Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, on un accident talla un carril, i a la ronda litoral de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
21: Avui, dèiem, fa força calor i, de fet, deixem enrere un cap de setmana de temperatures considerablement altes, i això s'ha notat a les platges i a les piscines a la demarcació.
23: A la ciutat de Barcelona, un dels punts que han tingut més èxit ha estat la piscina de la Creueta del Coll.
21: Maria Guixà.
24: Gairebé un miler de persones s'han acostat al llac del Parc de la Creueta del Coll en aquest segon cap de setmana que aquestes instal·lacions han obert al públic. A més, es tracta d'una piscina que és poc fonda, per tant, molt pensada pels infants, i a més, també és la més econòmica de la ciutat. La majoria de les piscines municipals a l'aire lliure de Barcelona ja estan obertes, són 11, i les 4 restants obriran els pròxims dies. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Més notícies. El Vallès Oriental continua ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que va tenir prop de Santa Fe de Montseny.
25: Tot plegat en un cap de setmana negre al medi natural en què 3 persones han mort en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
21: El barcelonès ha detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
23: L'home de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi acostava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrebada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
25: A conseqüència d'aquestes accions, 3 de les víctimes van tenir lesions lleus. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat.
21: Barcelona obté la propietat de més de 5 quilòmetres de litoral de la Barceloneta al Parc del Fòrum.
23: En total són més de 62 hectàrees cedides per l'Estat, que inclouen la façana marítima, la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent.
25: Això gràcies a l'acord entre el govern municipal i el Ministeri d'Hisenda, pel qual l'Estat cedeix de manera gratuïta a l'Ajuntament la propietat d'aquesta extensió de terreny de la costa de Barcelona de la ciutat.
21: I cultura. El Museu de Mollà i les Coves del Toll han batut el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025. Els equipaments patrimonials han registrat un increment de fet de vora del 50% més que l'any anterior, impulsats especialment per l'augment de les visites escolars. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acord en reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
11: 29.814-29814 de la sèrie 31. 3-1.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
26: Al terreny de joc, Mundial de França, 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
27: Atención a este nombre, va con Estados Unidos.
28: Iran.
27: Iran.
28: Islamic Republic of Iran, avec le groupe de l'Allemagne, États-Unis.
26: Òbviament no és morbo futbolístic, s'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem, Ali Khamenei.
29: Who is your worst enemy, Mr. President?
30: Dushman Asliye, Iran Kist.
29: America.
26: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami s'ha escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
31: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
26: Hem de fer un pas endavant, diu. I a l'Iran, el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'Ayatollah va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
26: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial...
32: Now Sarinche. Estili's header. It's a super header.
26: L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això, si passa, ja ho explicarem.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona i la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames i en català central el verb fabular, F-A-B-U, sona com qui fa volar amb ve baixa jo, coloms, amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
8: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre la escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total, però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Condelecchio, però fins que no ho va dir al País, ningú la va prendre en sèrio.
0: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon. Cristina Bordes.
9: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per a Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
15: Bon dia, Cucurella.
16: Cucurella, se come una paella.
17: Bueno, us podeu anar tots a la merda.
15: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
0: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
18: Què? I què?
15: Bueno, i el Madrid també s'ha interessat, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
18: sí,
15: també...
18: I què? No, què? Ponyes es passa.
0: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
18: Sí. Bon dia, mis cojones. Mis cojones, que me tenéis... És que me tenéis hasta el nabo.
15: Escolta'm, vol fer el favor de que el Marc porta uns dies, de veritat, amb un estat d'alteració?
18: No,
0: a més, no para de fer servir aquest llenguatge, si no para, haurem de tornar aquí la conversa.
18: No. A ver si voy a ser yo que les tendré que pedir permiso a ustedes para fichar a quien me salga de la punta del pepino.
0: Bueno, pare ja, perquè si no... Ja deia sí.
18: No, usted se calla. Me pregunte la niña.
15: Jo?
0: Sí, va amb barba.
18: Jo
15: li pregunto. Deia que sembla que el Madrid estigui intentant fitxar tots els reforços pels que s'interessa al Barça, És com si no tinguessin cap projecte ni cap idea de per on tirar.
18: Mira usted, niña, lo que estoy haciendo es seguir a pies juntillas las indicaciones de mi director deportivo.
15: ¿Qui és?
18: Se llama señor Mis Huevos y dice que hago con mi dinero lo que me da la gana, que por eso he tenido que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
15: Ja. Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
18: pues sí. ¿A qué más quiere fichar a Barcelona?
15: No li direm.
18: Ah, bueno, pues me quedaré escuchando a Robert Prats si ja me lo diré.
15: Doncs li direm que no ho digui.
18: A ver si voy a hacer que te maten.
0: Són 8:15. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Una festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vian, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar-ho ens acompanyarà a partir de 9:45 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I pel que fa als esports, Robert Prat.
26: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe. El Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. I al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga a l'Iran, Nova Zelanda, a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
0: I mobilitat també.

0: Trinitat, direcció Besòs, també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Ebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que va arribar ja passada la mitjanit.
3: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
4: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
3: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
4: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
3: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
4: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
3: L'editorial del País es fixa en Veneçuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
4: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
3: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
4: Diu que la congelació del front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
1: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
5: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció. I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltas, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
10: Costellarro va bé. Gràcies.
11: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
9: Costellarro, senyor?
12: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 km de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
15: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, 2 mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
1: I què ha fet caure un govern municipal?
16: Una classe de ioga. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
1: Com arriba el Barça al Senegal?
15: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanou Koundou,

0: que des del 2019 comenta els partits notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
1: Una petició per Lego.
2: Després que la companyia de joc danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa a Lego que faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona. Quins? Doncs suggereix el telefèric del Port, les Tres Xemeneies o la Fundació Miró. L'han raptat a través del compte d'Instagram Visit Barcelona. Ho veiem al web de BTV.
1: I què està cada cop més lluny?
0: La diferència entre la nota mitjana de batxillerat i la que treuen els alumnes a la selectivitat. Si fa 10 anys era de poc més de mig punt, ara supera el punt. Dit d'una altra manera, el curs passat la mitjana després d'acabar el batxillerat va ser d'un 7,6, mentre que la selectivitat es va quedar en un 6,4. Els experts ho atribueixen al fet que ara les proves d'accés a la universitat són més competencials. Ho recull l'Ara.
1: I una notícia pels fans de Nino Bravo.
2: Doncs un Nino Bravo gegant serà la falla municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Mèdia, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso y una flor.

0: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units, al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% d'electors els han donat suport.
2: I ara repassem els diaris del món que analitzen l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Expansión assegura que aviat es podria establir una situació similar a la que existia abans de la guerra, però amb l'Iran exercint més pressió negociadora per la seva capacitat d'influir en el trànsit a l'estret d'Hormuz. El Confidencial explica que la guerra ha elevat la factura del deute d'Espanya en 1.500 milions a l'any. Diu que el repunt de la inflació i la pujada de tipus del BCE han suposat un augment dels costos amb què es financia l'Estat. I avui l'ONU Economia destaca que demà acaba el mandat de Cani Fernández al capdavant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, després de 6 anys. Recorda que Fernández ha pilotat alguns dels expedients econòmics més rellevants dels últims anys, des de la fusió de CaixaBank i Bankia fins l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
0: I a la premsa esportiva...
3: Cucurella, se come una paella.
0: Cucurella, Robert Prat.
4: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid, 60 milions, 5 són de variables, un fitxatge que arriba dilluns i no pas dijous.

0: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiol, del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell, pel lateral esquerre, o a ningú més. El diari Ara parla de barcelonitis de Florentino Pérez, ha encarit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'handbol, per l'esportiu. El Barça són campions absolutament en tot.
1: I a la premsa del cor, Carles III, Isenda Pineda.
2: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropping the Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i, posteriorment, fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells, i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
1: Sí,
3: de
1: la Charo Faig.
4: Bon dia.
1: Hola, conserge. Bon dia. Què, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: 42 anys.
4: Sí, ja.
3: Sembla ser jove.
1: Sí. Mira, és que els conserges són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
3: Total, ens coneixen
1: sempre
3: a tots.
1: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
4: Intentaré quedar amb unes amigues per anar allà.
1: Les amigues.
4: Bueno, més... un japo.
1: Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.
1: Qui més fa anys avui, Caralies?
3: També comparteix dia d'aniversari l'actriu Courteney Cox.
5: No sé.
3: Sí, Friends, Courteney
1: Friends,
3: Cox.
1: 52.
3: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
1: 70.
3: 63, i acabem felicitant l'ex vicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
1: 72.
3: 77.
1: Santoral.
3: Avui Santa Benilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys, la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'Osteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
1: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
8: If the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
9: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Suïssa.
10: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
11: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
12: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
13: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
14: L'educació i la sanitat.
1: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegirem també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer als serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al Matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans, anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
5: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc., que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
1: Cita.
5: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
1: Limitar.
5: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país ja ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
14: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
1: 300 milions de dòlars.
14: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
1: 51.
14: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
1: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. La imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
15: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
1: A la segona imatge veig un ring, és un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
15: És Justin Gaethje, el lluitador que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus. Mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
15: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior a una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats, perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
1: I això és real o fals?
6: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
17: Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
18: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
19: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
20: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
21: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
1: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
19: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
1: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
21: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és inspector dels bombers.
22: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
19: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
1: I milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
21: Yolanda Segura de l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
23: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
24: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
19: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
1: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
21: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
25: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
19: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia, pel que fa al temps, comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja a aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre. I a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu o al Prepirineu i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla Lleida.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra?
28: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat també amb aturades a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
0: analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
2: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
0: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
2: A 2:15 amb Laura Far parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
3: Buenas.
2: I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
7: Buenas,
1: com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé.
8: De dilluns, arrenca la setmana.
1: Sí, sí, sí.
7: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
1: No!
8: Estem feliços.
1: Estem remuntant.
7: Ah.
1: Ha estat fotuts una mica del coll.
8: Una mica refredat, l'aire...
7: Ai, ja per dius.
8: Però ja està, remuntada.
1: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
8: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
1: Ah, sí.
8: Aquesta nit era de dormir despulladet.
1: Sí, sí.
7: Jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
1: Ves fent frases, tu. Ves fent frases.
8: Ja tenim l'article fet.
1: Exacte. Va, anem a marcar el telèfon de la Júlia.
8: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
1: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
8: I espera't.
7: Mira.
1: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
7: Calla. Júlia!
1: 10, 20, 30, 40, 50... 50, 50,
8: 50. I pum, ja està.
1: Cap a la caixa.
8: Sí.
1: No te n'enteres i ja estàs a la caixa. Júlia!
9: Bon dia.
1: No, què, la Júlia?
9: Sí.
1: Hola, Júlia! Com estàs?
9: Hola.
1: Saps d'on et truquem?
9: Piripipi.
1: Ah,
7: home!
1: Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
9: Va ser el dissabte.
1: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
9: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
1: Toma! Doble celebració, veus?
8: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que et toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima.

0: Ja ho tindríem, Júlia. Que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, ai, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, Júlia.
0: Fins demà.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Molt bon dia, són les 8. I arrenquem els titulars amb el nostre equip viari. Molt bon dia, Clàudia Serra.
5: Molt bon dia. Circulació complicada a aquesta hora a la Ronda de Dalt de Barcelona. A l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Badalona. També hi ha retencions d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus de la Trinitat cap al Besòs. Molta densitat amb aturades també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. I pel que fa al transport públic, un apunt, perquè la línia T5 del tram de Barcelona circula amb la freqüència de pas alterada per una unitat avariada.
4: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text. Un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa a aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa, números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos han afectat sobretot Kiev, on hi ha almenys 4 víctimes mortals. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos al sud de Moscou. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona Begoña Gómez davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà el plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Avui hi ha 51 municipis en perill fort d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estan estabilitzats. I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El principal objectiu és la gent gran que es banya a les platges, la vigilància dels menors a les piscines i també el control d'aigües interiors. Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut i que no han respost als tractaments disponibles.
6: Esports.
7: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany, 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verd i negres van caure ahir davant a València 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
4: I el temps, matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. La temperatura avui continuarà alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
6: 3CAT Info. Passen...
8: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
9: Renault.
2: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
11: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
12: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Ja som de nou a dilluns. Dilluns 15 de juny encetem una nova setmana a Castelldefels. Ja s'ha acabat el cap de setmana i toca començar amb energia i posant-nos les piles amb les notícies de Castelldefels i tot el que hem viscut també al llarg d'aquest passat dissabte i diumenge. Per començar, farem un repàs als titulars destacats al llarg de la setmana passada i després continuarem mirant també a tot allò, com deia, tot el que hem viscut aquest cap de setmana amb diferents propostes. Teníem una proposta cultural el dissabte amb la trobada gegantera i també una altra proposta del Festival Biodança amb diferents actuacions i tallers oberts a la plaça de les Palmeres per part de tres escoles de Castelldefels. I si seguiu les xarxes socials de l'Ajuntament, el perfil d'Instagram es publicaven també al llarg del dissabte diversos vídeos d'aquesta tarda de bachata i tardeo. A més de conèixer totes les notícies i escoltar també fragments de les veus protagonistes dels diferents contextos informatius que tenim en marxa, també seguirem fent com sempre en 10 minutets aquesta crònica amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres si us esteu preparant per anar a la feina o per dur els petits a les escoles també. Un altre dels motius per conèixer com està la mobilitat a les principals vies de sortida i accés a Castelldefels. En aquesta primera hora parlarem també del Pla de Barris, aquest procés participatiu que està en marxa des de l'àrea de participació ciutadana. Parlarem amb l'Àngela Rubí, cap d'aquesta secció, i la Sara Sagarra, tècnica també de participació ciutadana. A la segona hora parlarem del World Cup, aquest primer fòrum d'ocupació que comença demà al Castell. Parlarem amb el Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació, i parlarem d'aquest fòrum d'ocupació que es du a terme demà i dimecres al Castell. I com és dilluns, parlarem també de la programació de centres cívics amb la seva coordinadora, la coordinadora d'activitats, Neus Fernández. Us recordo que, com a tal, la programació de primavera arriba ja a la seva finalització aquesta setmana i el que parlarem també amb ella és una mica les perspectives per més activitats que han d'arribar a finals de mes. La setmana passada ens avançava la Neus que farien cosetes també en el marc de la celebració entorn al Dia de l'Orgull LGTBI+. Aquest dia es celebra el 28 de juny, però si ens vau escoltar el divendres, en aquest cas a l'informatiu, al Desperta de divendres encara no teníem aquesta informació perquè tot just es publicava a partir de les 10 o 11 van publicar des de l'àrea de polítiques d'igualtat tot el programa d'aquest Pride 2026 i a l'informatiu ja us avançàvem totes les activitats que es desenvoluparien i com dic, dins d'aquestes activitats hi ha cosetes preparades per part del Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. I ja per acabar, de manera rodona, aquest dilluns tindrem gairebé a tocar al final d'aquest Desperta. Habitualment ja sabeu que ho fem a 9:45 del matí, a aquesta secció de resultats esportius amb Cristian Cano. A més, el periodista Cristian Cano, ja sabeu que els dilluns emet el seu programa aquí a Ràdio Castelldefels. A les 9 del vespre podeu escoltar, més enllà dels resultats, aquesta prèvia que ens fa a nosaltres, doncs també escoltar les veus protagonistes dels partits del passat cap de setmana i conèixer en detall, més enllà dels resultats també, doncs les diferents situacions que s'han produït als partits. També hem de recordar que estem a final de temporada i, per exemple, el dissabte hi havia una gran festa també a Via Fèrrea per celebrar això mateix. Doncs dit tot això, començarem amb el repàs de les diferents notícies, els diferents titulars que vam tenir al llarg de la setmana passada.
1: Castelldefels Desperta.

Hem de començar parlant del tercer festival Castelldefels Màgica, un festival que s'anunciava el divendres de la setmana passada i que ens portarà la il·lusió a la ciutat durant 4 dies, des del 25 fins al 28 de juny. Arriba aquest certamen internacional d'il·lusionisme i prestidigitació. Cada vegada que dic aquesta paraula ho he de dir així poc a poquet perquè és una mica presta confusió. Doncs ens tornarà a omplir els llocs més emblemàtics de la ciutat aquest certamen, aquest festival. És la tercera edició, des del principi va ser un èxit i ja es va repetint cada any als carrers de la ciutat. En aquesta ocasió ens visitaran Junque i el seu espectacle inaugural a la plaça de les Palmeres, també Jandro, el màgic Andreu, Get and Bloom o, per exemple, també la Cluenda serà càrrec del McLari, entre altres professionals de renom internacional del món de la màgia. Divendres també era titular que la nostra ciutat se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb un ampli programa d'activitats. La programació culminarà el dissabte 27 de juny amb la festa Pride a la plaça de l'Església, l'acte central d'una campanya que reivindica els drets del col·lectiu i recorda la necessitat de continuar avançant cap a una igualtat plena. Un altre dels titulars de divendres, la passera elevada de la platja, que millora l'accessibilitat i protegeix les dunes de Castelldefels. Ja feia unes setmanes que havíem parlat d'aquesta passera, però al llarg de la setmana passada, en el marc d'aquesta temporada alta de platges, hem pogut parlar amb diferents treballadors i treballadores que fan possible aquesta temporada, els diferents serveis que estan en marxa de la platja. I un dels temes recurrents que hem anat parlant és la sostenibilitat, l'accessibilitat i dins d'aquests grans àmbits, doncs havíem de parlar d'aquesta passera que es va instal·lar al tercer tram del passeig marítim de Castelldefels i ja facilita l'accés al litoral de les persones amb mobilitat reduïda. A més, ens explicaven que aquesta infraestructura va ser impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, finançada amb fons europeus Next Generation i forma part d'una prova pilot. El que es vol és apostar per un litoral més accessible, sostenible i resilient davant els efectes del canvi climàtic. Aquest tipus de passera protegeix, com dèiem, les dunes i es fa aquesta prova pilot, s'anirà avaluant el seu funcionament i si tot compleix, si els indicadors es compleixen, es repetiria. Es vol aconseguir que aquesta infraestructura es repeteixi al litoral de l'àrea metropolitana de Barcelona. El dijous, dins dels titulars del dia, també parlàvem de la platja, en aquest cas de les auditories de qualitat de la platja que s'havien estat passant els dies anteriors, que s'havien superat amb èxit. Estem parlant de 2 auditories en concret, les corresponents a la certificació ISO 9001 i a la Q de qualitat turística, 2 dels principals distintius que acrediten la gestió dels serveis i l'atenció a les persones usuàries del litoral. Dins d'aquesta notícia, aquest titular, el destacat eren les auditories, però tot això venia d'una entrevista amb l'Anna Zaguirre, la coordinadora de platges, que ens parlava també i ens destacava els nous plafons informatius que s'havien estat instal·lant a diferents punts de la nostra platja, del nostre litoral de gairebé 5 quilòmetres. Són plafons informatius més accessibles i moderns, ja que incorporen els codis navilents. Són com una espècie de codis QR que el que fan és que les persones amb discapacitat visual poden escoltar en veu alta els textos que hi apareixen. Es tracta d'un pla de millora integral d'accessibilitat que facilita l'accés a la informació. I el dijous, com a titular, teníem una notícia que avui ja comença, perquè avançàvem a l'inici d'aquest asfaltatge del passeig marítim dins dels preparatius per al pas del Tour de França. I avui comencen aquestes feines d'asfaltatge entre l'Avinguda República Argentina i el carrer 11.
Parlant d'obres, la setmana passada també començàvem les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre l'autopista C32 i el passeig del Pitord. Es tracta d'una actuació que permetrà que modernitzar completament aquesta via i solucionar els problemes d'inundacions que pateix la zona en episodis de pluja intensa, a més de diferents actuacions que ja anirem recordant al llarg d'aquest Desperta. Més obres, perquè des de l'Ajuntament ens comunicaven que s'executaran diverses actuacions de millora en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. D'això ens parlava el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, en el COFI del dimarts de la setmana passada. Ens explicava intervencions al barri del Poal amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní i també a la plaça del Bosc, on es millorarà l'accessibilitat d'una àrea de jocs infantils. La setmana passada també era titular al principi de la setmana aquest pla de barris, un pla de barris que enguany ens volem presentar des de l'Ajuntament, es vol presentar una candidatura conjunta dels barris de Vistalegre i Can Vinader, una candidatura on definir el futur d'aquests barris amb diferents propostes treballades en un context de participació amb la ciutadania. El 5 de juny va tenir lloc la primera carpa participativa a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. Doncs totes aquestes són diverses de les notícies titulars al llarg de la setmana passada que anirem entrant en detall al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta fins les 10 del matí, però ara ens toca aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit.

0: Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Sí, hola, bon dia. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns és bastant complexa. De fet, hi ha molts punts de lentitud, però és habitual, els dilluns són més complicats. Si fem una repassada als accessos sud, mencionem la 2 a Molins de Rei cap a Barcelona i també a Cornellà. En el cas de la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, hi ha punts d'aturada a Molins, Sant Feliu i Esplugues, i pel que fa a la C32, aturades a la zona de Sant Boi, per exemple, cap a Barcelona. Sí, les rondes van bastant carregades, això sí que és cert, i per tant cal circular amb cautela, i si aneu a la part nord de l'àrea metropolitana us trobareu aturades a la P7 de Barberà, en ambdós sentits de la marxa, i vies que venen dels Vallesos. Com sempre, demanar-vos molta precaució. Molt bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Sílvia.

0: Ja comencem amb les notícies, amb aquest repàs més en detall, i ho farem amb aquest Pride, aquesta commemoració al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que ens arriba amb un ampli programa d'activitats que es desenvoluparà al llarg d'aquest mes per sensibilitzar la ciutadania sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La programació culminarà el dissabte 27 de juny, amb la gran festa Pride a la plaça de l'Església, aquest acte central d'una campanya que reivindica els drets del col·lectiu i recorda la necessitat de continuar avançant cap a una igualtat plena. La setmana passada, el divendres concretament, s'anunciava des de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament totes aquestes activitats previstes per commemorar la jornada i fer al voltant d'aquest Pride 2026 a Castelldefels. I el mateix divendres, poc després d'aquesta publicació per part de Polítiques d'Igualtat, teníem els estudis a la tècnica d'aquesta àrea, Sofia Hernández, que ens explicava aquest gran acte central del 27 de juny.
1: Fem una festa de tardeo, que començarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 12 de la matinada, que ja és 28, i és una proposta doncs molt, molt potent i molt, bueno, molt, molt divertida, no? És un espectacle que combina, doncs, es diu Loco Bongo, és un espectacle de tardeo que combina doncs les dinàmiques de bingo de tota la vida, no? amb tota una part musical, no? I també està, en aquest cas, és un espectacle molt LGTBI friendly, no? Té una temàtica molt LGTBI, de cultura LGTBI, i us convidem a assistir. És una activitat oberta, gratuïta, a la plaça de l'Església, i serà superdivertit i res, us animem molt, molt a anar. També es fa una Zumba Pride familiar al Parc de la Muntanyeta, com diu, sí que també aquesta és una activitat oberta i poden venir famílies amb, bueno, fills i filles, no? És oberta totalment.
0: La commemoració de l'orgull LGTBI+, recorda la revolta de Stonewall. Aquesta es va produir el 28 de juny de 1969 a Nova York i és considerada el punt d'inflexió del moviment pels drets de les persones LGTBI+. Per això, des del consistori, es remarca la importància de continuar visibilitzant la diversitat i defensant el dret de totes les persones a viure amb llibertat la seva identitat i orientació sexual. El programa començarà els dies 17 i 18 de juny, per tant, aquesta mateixa setmana, aquest dimecres, serà el tret de sortida de les diferents activitats i esdeveniments que s'organitzen al voltant d'aquesta celebració. El 17 ens arriba, el dimecres 17 ens arriba proposta audiovisual, i també el 18 de juny, he de dir, són dues propostes audiovisuals que conviden a la reflexió i al debat.
1: Comencem el dia 17 amb una sessió de curtmetratges sobre personatges que són LGTBI. Aquesta activitat la fem a l'Espai Montserrat Roig, on estem Polítiques d'Igualtat. L'activitat és a les 6 de la tarda. I continuem amb una sèrie d'activitats que, si vols, ara comentem, que acaben i culminen el mateix dia 28 a la matinada, que és el dia oficial, és el Dia Internacional.
0: Com us deia, tenim dues propostes audiovisuals. Acabem d'escoltar, per part de la tècnica de Polítiques d'Igualtat, Sofia Hernández, la primera, de dimecres 17, però també el dijous hi haurà el torn de la projecció d'un documental a la biblioteca.
1: A la biblioteca sempre fan mensualment unes activitats, no? I fan la projecció d'un documental, i en aquest cas també doncs va relacionat amb la temàtica. Aquest documental va d'un doctor que està a un hospital a Milà, i ell doncs ajuda a persones en processos de transició de gènere i en qüestions doncs que moltes vegades estan una mica invisibilitzades i també doncs que són pels governs són una mica polèmics, no? I a nivell de medicina, no? I ell és un doctor que ajuda les persones en tot aquest procés, no? Que a vegades és una mica complicat a nivell de, bueno, s'ha hagut un gran camí, no? Per reconèixer totes aquestes realitats, sobretot des de la perspectiva mèdica, i tracta doncs totes aquestes qüestions.
0: Si esteu interessats, interessades a assistir a aquestes projeccions, recordeu formalitzar la inscripció prèvia.
1: Tant a la biblioteca com després també a l'altre cinefòrum que fem a l'Espai Montserrat Roig s'ha de fer amb inscripció prèvia, que està directament als formularis habituals on es fan les inscripcions dels dos espais, sinó igualment ens podeu trucar i reservar directament, però sí que agraïm aquesta part d'inscripció perquè, com dius, són limitades les places.
0: Durant tot el mes, la biblioteca també reforça la visibilització de la diversitat amb una selecció especial de recursos literaris i audiovisuals.
1: Aquí a la biblioteca tindreu un fons amb llibres de temàtica LGTBI que doncs, ho tindreu a la vostra disposició. Sempre hi són aquests llibres, no? Però es fa un fons especial dedicat ja a tota aquesta temàtica aquest mes, no? Per reivindicar una mica més tota aquesta, bueno, aquesta perspectiva.
0: Les activitats continuaran amb propostes participatives obertes a diferents públics. El 25 de juny tindrà lloc un taller de personalització de samarretes amb la tècnica tie-dye al Centre Cívic Vista Alegre. D'això ja m'estic avançant. Aquesta seria una de les activitats que comentarem a la secció de centres cívics a la segona hora amb la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquest centre i de l'Espai del Mar. Doncs aquí ja tenim una de les propostes, aquesta de personalització de samarretes, però també el 26 de juny a l'Espai del Mar hi haurà un taller de decoració de bosses de tela a les tote bags.
1: De fet, quan estàvem plantejant tot el programa hem volgut fer activitats per totes les edats, aquesta és més infantil per intentar doncs, conscienciar i sensibilitzar a tota la ciutadania des dels més petits, no? a la gent adulta o més gran. No?
2: Un altre taller, decora la teva tot baix Rainbow.
1: Mm-hmm. Aquesta també és públic adult, sí que és artística, no? Però aquesta sí que la poden fer persones adultes i bueno, és a l'Espai del Mar.
0: I també el mateix 26 de juny, la plaça de l'Església serà l'escenari de la lectura del manifest institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+.
1: Farem la lectura de manifest institucional que la farà el Xavier Andrés, que és un dels representants de l'entitat de famílies LGTBI de Catalunya, i després també farem una breu actuació de Danzarte.
0: La programació es completarà el mateix 28 de juny amb la il·luminació irisada d'espais emblemàtics de la ciutat. Recordem que ja hem començat aquesta peça explicant la celebració com a tal, la gran festa Pride. Aquesta serà el 27 de juny i el 28, que és com a tal el dia de celebració, el dia de commemoració internacional, des de l'Ajuntament es farà aquesta il·luminació a espais emblemàtics.
1: S'il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb les lletres de Castelldefels, amb els colors de la bandera LGTBI, la bandera irisada, no? I també les lletres de Castelldefels de places de Palmeres. Aquesta revolta el 1969 doncs, va ser com aquell moment en el qual doncs, es va visibilitzar tota la realitat LGTBI a nivell de lluita col·lectiva als Estats Units, no? I va ser com el tret de sortida a tot l'alliberament de la diversitat, no? I va ser el punt capdalt en la nostra història, no? de començar a reivindicar, no? Tots aquests drets i tota la part identitària i tota la part de diverses orientacions sexuals, no? Va ser aquesta data 28 de juny allà als Estats Units.
0: Amb totes aquestes activitats, la ciutat reafirma el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la defensa dels drets del col·lectiu en una commemoració que combina sensibilització, cultura, participació ciutadana i reivindicació. I ara mateix, abans d'acabar la peça, vaig a repassar amb vosaltres a l'hora, si voleu, com trobar també tota la informació de les diferents activitats que hem anat repassant a la web de l'Ajuntament. A part de la part fàcil d'anar directament a l'agenda, si entreu a castelldefels.org i baixeu una mica, si feu una mica d'escroll cap a baix, trobareu la part d'agenda, més esdeveniments, i aquí podreu fer cerques per dies. Però si voleu trobar tota la informació de manera conjunta del Pride, podeu anar directament a Serveis, Polítiques d'Igualtat, I dins d'aquest espai de polítiques d'igualtat, si no recordo malament, a programes i activitats, correcte, programes i activitats, programa Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, aquí trobareu tot el seguit d'activitats, seccions, els documentals que es projecten i la informació sobre la gran festa també que hi haurà, com dèiem, el dissabte 27 de juny.
3: Castelldefels desperta.
0: Ara parlarem d'una oportunitat important per al futur de dos barris de la nostra ciutat. Estem parlant de Vista Alegre i Can Vinader. L'Ajuntament posava en marxa la setmana passada un procés participatiu per definir el projecte que es presentarà a una nova convocatòria del que es coneix

0: vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Caminader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
1: I quins objectius concrets busqueu amb aquesta nova convocatòria? Perquè recordem que ja s'havia presentat anteriorment també aquests barris, al Pla de Barris.
0: Sí, ens vam presentar el 2025, vam quedar els quarts en la llista d'espera i, per tant, creiem realment que tenim una bona oportunitat en aquesta segona convocatòria. De fet, la memòria tècnica, les propostes de les que partíem tenia una molt bona puntuació. Simplement havíem d'ajustar aquells criteris que tenien més a veure amb tot el tema de les rentes, dels habitatges. Per tant, hem valorat fer un petit ajust en el tema del territori. Per això deia que no agafem tot el barri de Can Vinader, sinó que agafem sectors que tenen tot un sentit integral, no? Agafem, evidentment, el centre educatiu de referència, que és el Margalló, perquè aquell espai comporta de referència educativa i comunitària, no? I, per tant, no tenia sentit deixar-lo fora. Agafem el barri de Vistalegre sencer, que per les seves dimensions i, com deia, el seu urbanisme, no?, té una major necessitat, i amb tot això hem dibuixat una nova proposta. La diferència és que en la primera proposta vam haver d'anar una mica correcuites perquè va sortir a l'estiu, teníem les vacances pel mig i poc marge de fer una cosa més comunitària i més participada, i en aquesta ocasió sí que ens hem posat les piles en aquest sentit de la mà de l'entitat veïnal, bàsicament.
1: I amb aquest canvi que menciones d'una proposta conjunta, per què s'ha triat que sigui conjunta? Potser té a veure amb quedar tan a prop. Clar, mencionaves quarts de la llista d'espera. Realment vam estar gairebé a tocar.
0: Un eix vertebrador d'aquest programa és la participació ciutadana, no? Tot el tema de l'urbanisme i del territori té molta importància i, evidentment, s'emporta una gran part del pressupost, però el tarannà i el sentit d'aquesta actuació té a veure amb tot el tema sociocomunitari. Per tant, no té sentit que nosaltres, com a tècnics, encara que tinguem identificades unes necessitats, anem d'una via paral·lela de la gent que està vivint allà i que, evidentment, coneix molt millor que nosaltres les seves necessitats.
1: Doncs ara passo amb tu, Sara, per entrar en matèria concreta sobre aquesta immersió en el procés participatiu. Per què és tan important que la ciutadania s'hi sumi al projecte? Quina és la mirada que ens poden aportar?
2: Bueno, normalment, en termes generals, la participació té una gran importància, tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i per tant a la que nosaltres ens acollim requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania, no? És un dels tres eixos i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí, no? Que no s'aconsegueix una transformació real del territori, no? I que no s'empodera aquesta ciutadania per mantenir aquell sistema un cop s'acaba el finançament i hi ha una retirada de l'administració, no? I per tots aquests motius és molt important. I en concret, en el barri de Vistalegre, com comentava l'Àngela, hi ha una entitat veïnal que és coneixedora del Pla de Barris, que és coneixedora del projecte i que ha mostrat molt d'interès en formar part, en reclamar la necessitat de tenir-ho, i de seguida que vam començar a treballar, diguem, el projecte, es van presentar voluntaris per acollir les sessions participatives

0: exemple, els dimarts i els dels dijous, ells mateixos al seu local permeten que la gent del barri hi vagi i els ajuden a entrar a les propostes, ara us explicaré on. Vull dir que estan molt involucrats en que realment hi hagi un procés participatiu.
1: I a més de... Passem ara ja a la part pràctica concreta d'explicar als oients on i com poden fer arribar els seus pensaments, les necessitats que han detectat o els suggeriments que tenen entorn a propostes per a aquests barris. I justament, abans d'entrar al que ara mencionaves d'aquestes tardes també que des de l'Associació de Veïns s'ofereix tota aquesta informació de manera col·laborativa amb l'Ajuntament, la setmana passada ja començava amb una carpa informativa, una carpa presencial. Això era el divendres 5 de juny a la tarda, en el marc també de l'inici de les festes del barri. Com va anar? Quin balanç feu d'aquesta primera acció?
0: Bueno, aquesta va ser una de les primeres oportunitats que es va detectar en el moment en el que havíem no només de recollir aportacions ciutadanes, sinó també d'explicar als barris i al barri en concret que ens posàvem en marxa amb això i que demanaríem aquesta proposta, no? També d'informar la ciutadania. Les festes del barri de Vistalegre, per qui és de Castelldefels, sap que és un gran moment a l'any, és un moment molt important pel barri i són unes festes molt estimades. I llavors, bueno, vam proposar poder posar una carpa i de seguida va sorgir de manera molt natural. En aquesta carpa s'explicava el procés, s'explicava la documentació també del projecte i llavors el que es feien és recollir aportacions ciutadanes en base als tres eixos que conté el pla, que és les transformacions físiques i urbanes, actuacions vinculades a reurbanitzar carrers, accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, actuacions que tenien a veure amb l'eix 2, que és transició ecològica i ambiental, tot allò que té a veure amb espais verds, parcs, biodiversitat urbana, gestió de l'aigua, residus, compostatge, no? Tota aquesta transició ecològica. I, per últim, actuacions que siguin de caire socioeconòmic o comunitari, que tenen a veure amb aquesta dinamització econòmica, inclusió, convivència, igualtat, salut, esport, educació, tot aquest gran paquet social, no? La carpa va anar molt bé, es van rebre aportacions en els tres eixos, en el cas de transformacions urbanístiques i ecològiques es van situar en el mapa també, en un mapa de la zona que serà la zona del pla de barris. I bueno, et podria dir algunes de les aportacions que van sortir.
1: Doncs perfecte. T'ho anava a preguntar ara, jo m'anava a llançar i dic, vaig a preguntar si ja disposa d'aquesta informació.
0: Sí, de transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres, no? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla, llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. I llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments. Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds. I, per tant, és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç. Van tancant i tancant amb els anys i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves. Comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri. I parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa i seguirem preguntant, incorporant.
1: I una persona que vol fer, vol compartir el seu pensament entorn a X... Clar, jo m'he quedat, per exemple, també quan al principi mencionaves diferents afectacions d'accessibilitat i ja parles concretament d'una vorera. És recomanable que ens apropem amb una fotografia? Ho hem de fer d'alguna manera o és simplement apropar-nos, indicar el carrer i que es fomenti aquesta participació, aquesta conversa?
0: Bueno, s'ha de tenir en compte, i és un tema que costa d'explicar, però que és important que la ciutadania en tingui. El pla que presentem, el programa que presentem, és un programa de línies estratègiques, d'acord? Que no arriba a un nivell de concreció d'aquest carrer, aquesta vorera, vale? És un gran paquet de fitxes i de línies estratègiques amb una aproximació de pressupost i una aproximació d'intervenció, d'acord? Què passa? Per què? Perquè quan parlem de millores urbanístiques, el que ens expliquen les companyes d'urbanisme i de planejament és el pla posa, m'ho invento, reurbanització dels barris, dels carrers del barri, explica una mica en què consistiria aquesta reurbanització, però que després, si realment arribés aquest finançament i obtinguéssim aquesta subvenció i ens haguéssim de posar, hi ha passos que s'han de fer prèviament, és a dir, s'haurà de demanar un estudi que pugui estudiar tota la zona i totes les voreres, serà aquest moment en el que es començarà a parlar i veïnar de que, on hi ha més problema, és a dir, tot després s'ha de seguir construint. Això són grans línies estratègiques que tindrem que tenim com a projecte. No? Llavors, ara sí, com es pot participar, que és el que preguntaves al final. Hem intentat buscar tots els camins possibles, oferir una opció per totes les casuístiques. Si pot participar presencialment o digitalment. Vale? Començo per la presencial. O bé, si són veïns dels barris, es poden apropar a l'associació de veïns els dimarts i els dijous que queden des d'ara fins al 22 de juny i allà ells tenen accés a la plataforma amb un usuari de l'entitat de veïns i facilitaran, sobretot el veïnat més gran, que puguin pujar aquestes propostes ja dividides en els tres eixos que et comentava. Si no, també poden presentar-se i participar presencialment a dues de les audiències que tenim. La primera és dimecres 17 de juny a les 6:30 al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem i debatrem sobre la transformació física del barri i l'eix de sostenibilitat. I la segona és el dia 22 de juny, ja pel matí, també al Centre Cívic Vistalegre, on parlarem de reducció de desigualtats i acció comunitària. Vale? Llavors, hem buscat una opció de matí, una opció de tarda, diferents dies, com per intentar que tothom que ho desitgi pugui participar.
2: És important recordar que no acaba aquí la participació amb el veïnat, sinó que ara estem fent una prèvia per presentar-nos en aquesta candidatura, però que tant de bo, i això esperem, no? Un cop aprovin la convocatòria, començarem a treballar i continuarem en aquest camí, anirem de la mà en aquest codisseny, en aquesta codefinició amb el veïnat de totes les línies estratègiques que hem d'aterrar una vegada tinguem aquesta subvenció. Llavors, aquí comença un camí, però que encara queda feina.
1: Ja recorregut. Sara, m'ha agradat molt quan parlaves de les línies estratègiques. Jo aquí he pensat que crec que és important compartir amb la ciutadania com funciona la subvenció, perquè potser aquí molta ciutadania i amb un procés d'aquesta magnitud i on s'està incentivant tant, es parla tant que és un moment clau de participació, potser la ciutadania es queda amb un... jo he parlat d'això, jo tinc aquesta necessitat, després esperem que arribi el pla de barris, que tinguem una ajuda que ens permeti fer accions, però potser no veuen el resultat concret que estaven esperant. Per tant, jo crec que és interessant que aquí sí que també emmarqueu una miqueta com és aquest procés de les línies estratègiques i després com s'incorporaran totes aquestes propostes recollides al projecte final i quin és el resultat que es pot esperar de manera de com fareu aquesta priorització. Clar, entenc que tot depèn de la puntuació que obtinguem i dels recursos que se'ls destinin, no?
2: Doncs nosaltres, com a Departament de Participació, evidentment defensarem que tota aquesta priorització, un cop passat tots els filtres de viabilitat tècnica, vagin de la mà amb la comunitat afectada i implicada directament. I, per tant, aquesta és la nostra feina, no? Recolzar i impulsar aquestes prioritats als veïns i les veïnes del barri que viuen allà. Després haurem de veure tot el tema de contractació, de cronogrames, la planificació interna. Ja saps que tot això és complex a nivell d'administració i haurem d'anar encaixant totes les peces, però un cop tinguem la viabilitat tècnica, aquest filtre hagi passat i tinguem els diners, serà una qüestió interna també d'anar estructurant-nos i anar coordinant totes aquestes actuacions. I, per tant, evidentment, les prioritats del veïnat estaran damunt la taula.
1: I quines són les dates clau d'aquesta subvenció, més o menys? Perquè ara estem parlant de que aquest mes de juny s'està fent tota aquesta primera carpa presencial, aquest suport amb l'Associació de Veïns de Vistalegre, que també hi hagi aquestes tardes de dimarts i dijous on la ciutadania es pot apropar a parlar i fer aquestes propostes, i hi ha aquestes sessions obertes, una el 17 de juny, l'altra el 22 de juny, ens explicava Sara, però quina seria la mirada general sobre la subvenció? En quin moment ha d'estar acabat aquest procés? S'ha de presentar? I després una mica quina serà la cronologia que podem esperar?
2: El 17 de juliol és la data màxima de presentació de la convocatòria, per tant, tenim aquest marge. A partir d'aquí, el que triguin en donar la resolució, que crec que era un màxim de 6 mesos, per tant, la rapidesa que la Generalitat manegui ja ens arribarà a la resolució.
0: Sí, és un projecte a llarg termini. Llavors sí que és veritat, i passa sovint amb la participació, i més quan parlem de participació en temes urbanístics, és el moment en el que es participa i el moment en el que es veu un resultat és una transició llarga, no? Perquè quan parlem de carrer, de construcció d'edificis i equipaments, doncs com a administració triguem molt de temps en adjudicar, començar a construir, fer una obra, no? I passa un temps, i això és així. Quina és la virtut que té aquest programa en detriment de quan nosaltres fem participació normalment? Doncs n'hi ha dos. Primer, que hi ha d'haver un equilibri d'actuacions, que és el que et deia. Posem que el programa en total té 45 actuacions, de les quals 15 són urbanístiques, 15 són de transició ecològica i 15 són sociocomunitàries, socioeconòmiques, com li vulguem dir. Per tant, d'alguna manera és un entramat de propostes que van tirant. Mentre no es fa la part urbanística, s'avancen altres propostes, altres programes més socials. Això per una banda, i d'altra banda que quina casuística especial té i per què és important i és clau aquest projecte, perquè també quan parlem d'un pla de barris, una de les coses que inclou és una governança compartida, vale, d'aquest pla, tot i que l'hem d'acabar de definir, veure com serà en el cas de Castelldefels, però sí que és veritat que les bases recullen que d'alguna manera la ciutadania ha d'estar present en el seguiment de les propostes, en el desenvolupament dels projectes urbanístics, no? En el seguiment del pla, en la construcció de les propostes socials. Per tant, nosaltres ara el que podem garantir és fem aquest procés de participació. Amb aquest procés es farà una primera revisió de les propostes a nivell de viabilitat tècnica i es veurà si aquestes propostes encaixen en les línies estratègiques. Com tenim grans línies estratègiques, com per exemple reurbanitzar el barri de Vistalegre, sabem que canviar les voreres del carrer no sé què, el carrer no sé quant, tot això encaixa aquí dins. Vale? Aquesta primera feina de mirar això. I després, tot el que té a veure amb detalls i concrecions de programes, el que farem serà centrar-ho en un document complementari. És un document nostre, com a Ajuntament. I és un document que traurem un cop sapiguem si rebem o no rebem la subvenció. L'objectiu d'aquest document és, un cop la tinguem, si és que l'aconseguim i la guanyem, és dir, d'acord, vinga, doncs sabem que tenim aquestes línies estratègiques i ja hem fet un procés amb el barri que comença a concretar algunes coses. Si comencem a obrir les capsetes de les línies d'actuació, doncs comencem a revisar en paral·lel què conté aquest document complementari i diem, doncs, vale, estem parlant de reurbanització, d'acord, quins carrers la ciutadania prioritzaria que comencessin per aquí? És possible, no és possible, hem de veure com ho fem, bueno, però com a mínim tenim una primera recollida de concrecions ciutadanes.
1: I un altre tema, ho hem anat mencionant al llarg de tota l'entrevista, però ara mateix estava prenent ja consciència també de la transversalitat que té aquest tipus de projecte, perquè clar, explicàveu 3 eixos que impliquen a diferents serveis de l'Ajuntament, o sigui que per tant de fer una feina transversal, i això també ens transmet aquesta magnitud d'aquest tipus de projecte en termes de gestió, de com feu la gestió des de l'àrea, no?
2: Sí, evidentment aquesta coordinació és transversal i compartida. A nosaltres ens recau plenament, a més de l'eix de la participació, tot el tema sociocomunitari. En tant que en el barri hi ha un equipament de proximitat, que és el centre cívic, i nosaltres ho gestionem des del departament, o les diferents actuacions que van de la mà amb l'entitat veïnal, com a referents també d'aquest col·lectiu.
0: I els serveis de convivència, serveis d'intervenció a l'espai públic. Bé. Nosaltres ens toca per moltes
2: coses. Aquest eix és el de referència que tenim, no? Però evidentment hi ha un gruix i, com ha dit la Sara, ens toca tot l'Ajuntament i així s'ha gestionat. S'han contemplat i s'han activat diferents mecanismes per poder anar compartint tota aquesta informació i cada departament treballar-ho també a la vegada, no? Amb els seus àmbits diversos que tenim. Per tant, sí, és que no crec que hi hagi un departament que quedi fora.
0: No, també s'ha de dir i mencionar que les dimensions d'aquest projecte, òbviament, s'han estat gestionant i construint i preparant des de les gerències i des de les direccions. És a dir, no és un projecte que depèn directament del nostre departament, tot i que nosaltres en alguns moments hem anat agafant lideratges de petits àmbits, no? Però és un projecte que per les seves dimensions és col·laborat entre la Gerència de Serveis Territorials i la Direcció de Serveis a la Ciutadania perquè toca tots els àmbits, com bé deies, de l'Ajuntament en general, no? Com després això es concretarà? El Pla de Barris anterior ja ens va ensenyar com a Ajuntament moltes de les maneres de fer, no? Hi havia moltes comissions específiques, comissions transversals, coordinacions interdepartamentals, no? Hi havia tota aquesta estructura, ja hi va ser-hi i en algun moment doncs, ja va deixar de ser-hi, però que es pot recuperar aquesta manera de funcionar també, que aquest Ajuntament l'ha fet servir durant anys, no? I sí, és un gran repte. No et mentirem, és un gran repte. Sí.
1: Doncs amb això ja acabem aquesta entrevista i pensant en aquesta paraula de gran repte, doncs molts ànims, que vagi molt bé tot aquest procés que tindreu en marxa aquest mes de juny. Fem un darrer recordatori, ja ho hem dit diverses vegades, aquestes sessions, aquesta informació que pot rebre la ciutadania al local de l'oficina de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, al carrer Cortes de Cádiz número 1, i aquí doncs tindran aquest suport, ens dèieu espereu, com a la ràdio no tenim vídeo, dic que la Sara m'ha fet una senyal, així que la senyal acceptada.
0: No he dit que es pot participar digitalment també, a través de la plataforma 311, que és la plataforma que tenim com a Ajuntament de Participació. Com la poden trobar? Doncs o bé directament escrivint a Google plataforma 311 Castelldefels, o bé a través de la pàgina web de Castelldefels, serveis participació ciutadana, i allà hi ha una icona que et porta als processos de participació. Un cop dins, què s'hi trobaran? Trobaran no només les dates de les trobades físiques, per si volen venir, sinó que a més trobaran tota la documentació que té a veure amb el projecte, és a dir, allà està penjat tot el pla integral que es va presentar l'any 2025 i que es pot consultar, no? Són més d'un centenar de pàgines que concreten territoris, que concreten urbanístics, fitxes de les actuacions, està tot allà. També hi ha una presentació de resum i després també hi trobaran la part on poden participar digitalment. Veuran que hi ha tres pestanyes, una de l'eix 1, una de l'eix 2 i una de l'eix 3, on poden entrar. I un cop entren, diuen, fer una aportació. Llavors allà els demanarà, si ja tenen usuari registrat, el poden fer servir, si no, el creen. I allà poden, com tu bé deies, enregistrar una proposta, un pensament, una opinió. Poden fins i tot adjuntar un arxiu, adjuntar una foto. Poden veure les aportacions que han fet altres ciutadans i donar-hi suport o fer-hi comentaris. És un espai viu que estarà obert fins al dia 22 de juny.
1: Perfecte, Sara. Doncs tenim aquesta part presencial, tenim aquesta part digital també, i si ens esteu escoltant i això potser us agafa una mica descol·locats i preferiu aquesta part presencial, doncs ja ens deien, posaven aquest èmfasi en què des de l'Associació de Veïns també els dimarts i dijous d'aquest mes, l'11 i el 16 de juny, tindreu aquest suport també perquè us puguin ajudar a conèixer aquesta plataforma, a participar, i més enllà d'això, a més, tenim les dues sessions obertes que ja ens explicava on torna aquests tres eixos, i una el dimecres 17 de juny a la tarda al Centre Cívic Vista Alegre, l'altra serà en horari de matí també en aquest mateix centre el dilluns 22 de juny. Ja us avanço que des de Ràdio Castelldefels ens aproparem, aprofitarem una miqueta abans aquí en el Desperta, i el dilluns 22 de juny tenim una cita amb la participació i amb les companyes. Doncs moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, cap de l'àrea de participació, i Sara Sagarra, tècnica d'aquesta mateixa àrea, per acompanyar-nos aquesta estoneta, per explicar-nos tot entorn d'aquest gran procés participatiu, i com us deia, molta sort i encerts, i esperem també que de cara al 17 de juliol és la data final per presentar el projecte, i després estarem pendents, farem el seguiment i que arribin bones notícies.
2: Gràcies, Estefania.
0: Gràcies.
3: Castelldefels Desperta.

0: I com justament ja només ens queden dos minutets per fer el canvi d'hora, no marxem, no ens acomiadem encara. A les 9 tornarem fins a les 10 del matí, aquest Desperta. Ara el que faré és una mica de repàs del que està per arribar a l'agenda de Castelldefels. Hem encetat el Desperta a les 8 del matí fent un repàs de tots els titulars que tenim al context informatiu de la ciutat, fent el repàs dels titulars de la setmana passada. I ara el que ens toca és també fer aquesta mirada de futur. De futur no molt llunyà, perquè avui mateix tenim actes també a la ciutat. Tenim a les 12 del migdia el Servei Local de Transició Escola-Treball, la cloenda dels PFI-PTT, que recordem són els programes de formació i inserció al Pla de Transició al Treball. A la tarda, a les 6, tenim a la Sala Margarida Xirgo una projecció cinematogràfica entorn al Dia Mundial de les Persones Refugiades, que celebra el 20 de juny. Demà i dimecres tenim el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, World Cup. Això serà al Castell a partir de les 9 del matí, cadascun dels dos dies. Amb inscripció prèvia heu d'anar a worldcupcastelldefels.com. També el dimarts tenim una gincana entorn al Dia dels Refugiats. El dimecres ens arriba una altra cluenda de l'àrea educativa, en aquest cas el campus UPC. El divendres hi ha el lliurament de les banderes blaves, això a Lloret de Mar. Però ens toca també a nosaltres apropar-nos des de l'Ajuntament. I el divendres arribarà la lectura del manifest del dia 20 de juny, aquest dia entorn a les persones refugiades. I amb això arribem a la segona hora.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Segueixen les retencions a l'entorn de Barcelona. Les més destacades són a la Ronda de Dalt i aturades a Santa Coloma en direcció Trinitat, a la Ronda Litoral a Sant Adrià i a la Zona Franca en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. A la C31 de Sant Adrià a Badalona en sentit Barcelona també hi ha més trànsit a aquesta hora del que és habitual i a aquesta hora també una nova incidència a la C16 a Sallent. Hi ha un carril tallat sentit Puigcerdà per una avaria.
2: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen dos mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció l'entesa. Números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen la reobertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Evian-les-Bains. Setmana clau als tribunals pel govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la a la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Jonathan Andic es mostra molt alterat en la primera trucada als serveis d'emergència per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'havia precipitat per un barranc a Montserrat. Al Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'Andic. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig previst per l'any vinent s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o no han respost als tractaments disponibles. I avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
4: A
2: Esports. Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuchs alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir davant el València 75-87 al tercer partit. Al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta a Espanya contra Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
2: Matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals, la temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya Central.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Efectivament, seguim al Castelldefels Desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí. Hem començat la primera hora a les 8 del matí ja repassant diverses de les notícies destacades dels darrers dies. Hem parlat d'aquest tercer festival Castelldefels Màgica, que arriba del 25 al 28 de juny a la nostra ciutat. Hem parlat també de diferents obres, actuacions de millora, per exemple, en espais públics destinats al lleure i la convivència ciutadana. Aquestes intervencions es produiran al barri del Poal amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní, i a la plaça del Bosc amb millores d'accessibilitat a una àrea de jocs per a infants. Hem parlat del Pride, aquesta commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, amb un ampli programa d'activitats que comencen el dimecres 17 de juny. L'inici és amb una projecció audiovisual, però després també hi haurà tot un seguit d'activitats. Hem parlat de propostes que ens arriben als centres cívics. Si us ho heu perdut, no patiu, perquè a dos quarts parlarem amb la coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament L'Espai del Mar, que ens explicarà totes aquestes propostes emmarcades també en el context de la celebració del Pride 2026 a Castelldefels. Important, la lectura del manifest serà el 26 de juny. Després, el 27 de juny, el dissabte, serà l'acte central, la gran festa Pride. A més, també ens explicaven des de l'àrea de polítiques d'igualtat que hi haurà una activitat de Zumba Pride. I el diumenge 28 de juny, que és com a tal el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, hi haurà il·luminació amb motiu d'aquesta commemoració, il·luminació irisada d'espais emblemàtics de la ciutat. Fem ara també un repàs d'altres notícies que no ens ha donat el temps per comentar durant la primera hora. Parlarem ara també d'aquesta adjudicació del nou sistema d'enllumenat exterior del Parc del Castell. Aquesta adjudicació ha estat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del contracte per a la renovació integral de l'enllumenat del parc, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètics i lumínics. Des d'un punt de vista de mobilitat, hem fet ja aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit, però també teníem una altra notícia, ja us informàvem la setmana passada, aquest increment de l'oferta de trens durant l'estiu a l'estació Platja de Castelldefels. És un increment, un reforç del servei per part de Rodalies als caps de setmana i als festius en aquesta estació de la nostra ciutat. L'estació del Baixador comptarà amb 17 trens més als caps de setmana i festius. El primer cap de setmana on s'ha incrementat aquesta oferta ha estat justament aquest passat cap de setmana. També us avançava al final d'aquesta primera hora, en aquest repàs de l'agenda del que està per arribar a Castelldefels, doncs que la ciutat commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades, això al voltant del 20 de juny, és a dir, la celebració és aquest dissabte 20 de juny, i prèviament, des de l'Ajuntament, s'organitzen una sèrie d'activitats que inclouen un cinefòrum, una gincana i la lectura del manifest de la jornada. Això serà aquest divendres. Des de l'àrea de gent gran ens arriba una nova edició de l'Escola d'Estiu per a la gent gran de Castelldefels. Tot just aquesta setmana arriben al final del curs escolar, entre cometes, el curs escolar per la gent gran, al Centre Cívic Frederic Mompou. Doncs ja ens estan avançant que això no acaba i que el 29 de juny comença aquesta escola d'estiu, una escola d'estiu que s'allargarà fins al 24 de juliol. Des de l'àrea de gent gran organitzen 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la nostra ciutat. Les inscripcions comencen avui mateix fins al 23 de juny de forma presencial, tant al Mompou com a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'edifici de la República, o bé a través del correu electrònic gentgran@castelldefels.org. I un altre acte d'agenda, que no m'ha quedat temps de comentar-ho a la primera hora, però ho faig ara. Ara ens arriba al cap de setmana, aquest pròxim 21 de juny, és a dir, el diumenge, tindrem la Festa de la Música al carrer. I des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Cultura, ja ens confirmen que més de 300 músics participaran.
Es tracta d'una nova edició, d'un esdeveniment musical obert a tota la ciutadania, on els músics s'han apuntat de manera voluntària, amb una col·laboració gratuïta, per gaudir de la música al carrer al llarg del diumenge, amb 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. I amb això arribo a un altre titular que avui està en marxa. Són els treballs d'asfaltatge al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i carrer 11. Aquí em quedo perquè ara entrarem més en detall amb aquesta notícia. La setmana passada vam poder parlar amb la Montse Vinyes, cap de la secció d'Espai Públic de l'Ajuntament, que ens explicava més en detall aquests treballs d'asfaltatge. Doncs de seguida entrem en matèria.

0: Castelldefels Desperta.
1: Aquest matí han començat les tasques d'asfaltatge al passeig marítim entre Avinguda República Argentina i carrer 11. Tenen una durada prevista de 6 dies i l'afectació del trànsit comportarà el tall alternatiu dels sentits de trànsit, així com un desviament de vehicles pel passeig de la Marina. També es veurà afectat l'aparcament al tram on es facin els treballs. Aquesta és la informació una mica de manera general, però ara aprofitem per recuperar les explicacions que ens feia la Montse Vinyes, cap de la secció de Via Pública i Infraestructures, que ens donava més informació sobre les obres, els dies de feines, els horaris i les fases de les mateixes.
2: Començar aquest dilluns i, per tant, acabar el dilluns següent, que, com sempre, pot ser que potser guanyem temps o que en perdem, però, de moment, la previsió que és més realista és aquesta, que hi hagi 3 dies de tall en sentit Barcelona i 3 dies de tall en sentit Sitges, desviant el trànsit pel passeig Marina. En horari de 8 a 20. Aleshores, aquesta actuació només és el tram comprès entre República Argentina i el carrer 11. I s'asfalta. El passeig marítim portem molts anys fent-li pedaços. En aquest cas, és com deia, que ja vèiem que tants pedaços ja calia un asfaltat complet, i fem l'asfaltat complet entre aquests dos carrers que he dit, els dos carrils de circulació, és a dir, el carril d'aparcament no.
1: La cap de la secció de Via Pública i Infraestructures, Montse Vinyes, ens detallava també com s'estableixen les prioritats, per què arribarà el torn d'aquest asfaltatge, d'aquest tram, el tram comprès entre Avinguda República Argentina i carrer 11 al passeig marítim.
2: El passeig marítim fa temps que el tenim en prioritat de diferents carrers del municipi, perquè també crec que ja ho hem explicat alguna vegada com establim aquestes prioritats, que al final és combinar entre l'estat en el que es troben, l'import que requereixen i l'ús que tenen de la gent i l'eix principal que pugui ser en el municipi, sobretot quan parlem de calçades de vehicles i la perillositat, que ja ho he dit al principi, no? Llavors, en base a això, a vegades hi ha coses afegides. En aquest cas, com dic, a la llista de prioritats, números dintre les 5 primeres, ja hi teníem el passeig marítim i, a més, el que passa és que, com tothom sap, el 5 de juliol doncs, el Tour de França passa per Castelldefels i ha sigut com l'últim impuls que faltava doncs, perquè ja passés a prioritat número 1.
1: Entorn a aquest pas del Tour de França el 5 de juliol per Castelldefels, la cap de la secció de Via Pública i Infraestructures ens explicava també com des de la Diputació de Barcelona hi ha previst una sèrie d'actuacions, actuacions molt específiques i concretes, de les que ara mateix l'Ajuntament està darrere de Diputació de Barcelona perquè es puguin produir aquestes millores, aquestes actuacions també al passeig marítim, prèviament a que arribi al Tour de França per Castelldefels.
2: El que també hi ha és que Diputació té una subvenció o tenia uns diners per fer diferents actuacions en els municipis pels quals hi passava el Tour, i passa el Tour. Llavors, en aquest cas, a Castelldefels, els diners que tenen previstos, que són molt poquets, s'ha de dir, els utilitzen per senyalitzacions, per retirada de pilones, i la part que tenim d'asfaltat, que encara a data d'avui no sabem quin import és, el destinarem des del carrer 11 fins a Gavà i des de República Argentina fins a Sitges a fer pedaços. Però, com dic, això no és que ens donin els diners i ho haguem de fer nosaltres, és que ho haurà de fer Diputació directament, cosa que també estem reclamant perquè estem veient que ens anem apropant, que les empreses que fan asfaltat tenen molta dificultat de poder fer coses perquè estan molt col·lapsades, i aleshores, doncs, bueno, com a mínim, haurem garantit per part de l'Ajuntament que aquest tram que està tan malament i que és tram central queda fet.
1: Així que, per una banda, tenim els treballs que està realitzant l'Ajuntament, que comencen avui mateix, a les 8 del matí han començat, fins a les 8 del vespre. Aquesta afectació al trànsit també, atenció, si us heu de desplaçar per passeig marítim, tingueu en compte que entre Avinguda República Argentina i carrer 11 han començat aquests treballs d'asfaltat i hi ha desviament de vehicles pel passeig de la Marina. També està afectat l'aparcament, el tram on s'estan fent els treballs. Aquestes afectacions, com dèiem, com ens explicava la cap de la secció de Via Pública i Infraestructures, Montse Vinyes, suposen un tall alternatiu del sentit. Són 3 dies de tancament en sentit Barcelona, 3 dies de tancament en sentit Sitges. Els horaris seran fins al dilluns vinent inclòs, només en dies laborables, aquestes feines. Al cap de setmana no hi haurà afectació i entre setmana l'afectació, com dèiem, és de 8 del matí fins a 8 del vespre. I per altra banda, a part d'aquestes feines de l'Ajuntament, tenim pendents rebre, fer aquest seguiment sobre la subvenció de Diputació de Barcelona per motiu del pas del Tour de França, una subvenció que des de Diputació es reparteix entre tots els municipis de la Diputació de Barcelona per on passarà aquest important Tour ciclista.
0: Castelldefels Desperta.

0: Seguim parlant d'obres, en aquest cas unes altres que també estan en marxa, però que estan en marxa des de la setmana passada, són les obres de reurbanització del carrer Barcelona. Un dels titulars que hem fet breument a l'inici del Despert a les 8 del matí i que ara entrem en matèria, també recuperem part d'alguns fragments d'aquestes explicacions per part de la cap de la secció de Via Pública i Infraestructures, Montse Vinyes, que la setmana passada ens feia un repàs sobre la finalitat d'aquestes obres, unes obres que s'estan duent a terme entre la C32 i el passeig del Pitort, on el carrer comptarà amb noves voreres amb arbrat, soterrament de línies elèctriques, nou asfaltat, il·luminació LED i, entre altres actuacions, una nova bomba per evitar les inundacions a la zona.
1: La finalitat principal és, arrel de l'estació de bombament que està construint l'ACA, que ja n'hem parlat diverses vegades, aquesta estació ens permet, com si ho expliquéssim així, xuclar l'aigua de diferents punts del municipi que l'enviem allà. Aleshores, gràcies a aquesta estació, se'ns permet doncs, que a Barcelona Pitort, que era un lloc on clàssicament hi ha inundacions perquè és una cota molt baixa, d'aquí posar una petita estació de bombament que la derivarà a l'altra i que anirà al mar, i per tant, si bé hi ha aquesta principal funció hidràulica que farem de buidar tot aquest punt que era, sempre s'inundava quan hi havia pluges, a part, doncs, òbviament s'aprofita per reurbanitzar tot el carrer.
0: Totes aquestes actuacions responen a una demanda històrica i a les peticions veïnals d'aquest barri.
1: És una petició de fa molts anys de que féssim alguna cosa i malauradament no ho podíem fer en espera d'aquesta estació, i ara que la tenim, doncs ja hem pogut, amb totes les associacions de veïns al voltant, ja els hi hem pogut explicar que això ja té una data i que, de fet, la previsió d'aquestes obres és que finalitzi doncs, entre final d'any i principi del 27 i que, per tant, coincideix amb la finalització de l'altra estació de bombament i hem anat molt a la part. És a dir, quan aquella estació pugui funcionar és quan té sentit que nosaltres els enviem l'aigua que recollirem en aquest punt.
0: Les actuacions, per tant, tenen una doble funció, aquesta millora del drenatge per evitar les inundacions a la zona i tota una sèrie també d'accions de millora d'accessibilitat, com dèiem, a noves voreres, també a la part de vista de sostenibilitat, amb incorporació de nou arbrat, les millores a la il·luminació LED i un seguit d'altres actuacions que estan en marxa aquests dies.
1: Té doble funció, no? Resoldre la part hidràulica, però ja s'aprofita i es refà el carrer. És a dir, s'ampliarà la vorera del costat d'on hi ha les cases, que és com si diguéssim al costat Sitges del carrer Barcelona, i també es millorarà el desencotxament de tota de l'altra banda, que és la que dona amb la zona d'Olla del Rei, i doncs, bueno, es reurbanitzarà i, per tant, doncs, totes les millores pròpies de qualsevol reurbanització. Millor accessibilitat, millor estat de voreres, millor ombratge, tot això.
0: Les obres de reurbanització del carrer Barcelona tenen una durada prevista de 7 mesos, aproximadament. Durant aquest període, el carrer Barcelona es manté actualment obert al trànsit únicament en sentit platja. I paral·lelament, en unes obres en aquesta mateixa zona, però es tracta d'un projecte separat, amb el qual l'Ajuntament impulsa l'ampliació de l'aparcament públic provisional situat en aquest mateix carrer Barcelona. Una actuació que permetrà crear un centenar de noves places d'estacionament.
2: Castelldefels Desperta.
0: I ha arribat el moment de parlar de formació, ocupació, emprenedoria, tot això amb la Guaita, acompanyat serà per telèfon del Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament. Santi, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Doncs gràcies per acompanyar-nos una setmana més i, òbviament, hem de parlar del World Cup. La setmana passada ens avançaves que començaven les inscripcions, ens parlaves com a tal d'aquest primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, una nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania, i avui, òbviament, hem de continuar parlant d'aquest fòrum perquè, a més, jo crec que ja teniu dades, no?, una miqueta, així que, si et sembla, situa'ns una mica de nou en aquest World Cup, per si alguna persona no ens va escoltar la setmana passada, i passem a parlar d'aquestes dades clau de participació ja de persones que s'han inscrit i, sobretot, empreses també.
3: Doncs sí, mira, World Cup, perquè ens estigui sentint, World Cup Castelldefels és el primer fòrum de l'ocupació que fem des de l'àrea de promoció econòmica aquí a Castelldefels. Aquest fòrum, bàsicament, té una activitat central, una activitat gran, que consisteix en una marató d'entrevistes. En què consisteix aquesta marató d'entrevistes? Aquesta marató d'entrevistes consisteix en que els dies 16 i 17 de juny, és a dir, el dimarts i el dimecres de la setmana vinent, estarem al castell de Castelldefels, en la seva sala noble. Hi haurà empreses, concretament 25 el dia 16 i 25 el dia 17, que estaran entrevistant a persones que estan en recerca de feina amb una agenda prèvia. Aquestes empreses que s'han apuntat o que encara estan a temps d'apuntar-se, el que ens diuen és: nosaltres tenim necessitats, per exemple, som un supermercat i tenim necessitat de contractar caixeres o mossos de magatzem. Nosaltres el que fem és penjar aquesta oferta a través dels nostres mitjans digitals i convoquem a persones que estan precisament buscant aquest tipus de feina. En aquell dia el que fem és concretar una agenda d'entrevistes a totes aquelles empreses que volen participar, que volen contractar o que tenen necessitat de reclutar a persones per treballar o bé durant tot l'any o bé ara durant l'estiu, i també a les persones que estan en recerca de feina el que els proporcionem és la possibilitat de, en un mateix dia o en dos dies, entrevistar-se en 3, 4, 5 empreses diferents que estan buscant perfils que són molt, molt similars. Va? Això és una mica el concepte. Això ho fem el dia 16 i 17 al castell de Castelldefels. Com s'ha d'apuntar les persones que tinguin algun interès? Tant si ets empresa i ens estàs escoltant, com si ets una persona que està en recerca de feina, la pàgina que has de visitar és workcupcasteldefels.com. www.workcupcasteldefels.com. Allà és una web molt intuïtiva on t'indica, et pregunta si ets empresa o ets candidat. Si ets empresa, simplement ens has d'enviar les teves dades bàsiques i una persona es posarà en contacte amb tu per tal de dissenyar, diguem, una mica el contingut de la teva oferta de treball. T'ajudem, per tant, a dissenyar aquesta oferta de treball. I si ets candidat, l'única cosa que has de fer és entrar en aquesta pàgina, entrar a l'apartat de participar com a candidat, i has de ficar les teves dades personals i algunes dades laborals, d'acord? I això el que fa és generar pels dies 16 i 17 una agenda d'activitat, una agenda d'entrevistes. Paral·lelament amb aquesta activitat central i majoritària, tenim dues activitats més. Són activitats formatives que es faran des de les 9:30 fins a les 2 de la tarda en la sala mirador del castell. O sigui, hi haurà tot un conjunt d'activitats formatives, tallers, etcètera, dinàmiques grupals, etcètera, totes elles vinculades amb el fet de formar-se o buscar feina. I també a l'entrada del castell farem una petita fira amb estants d'empreses i entitats de la ciutat que ofereixen serveis de formació i ocupació. Quines són les dades que tenim fins al moment? Doncs, de moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que... Jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, perfils adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigarien molt, molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies, aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu, no?
0: Uh-huh. A veure, hem de tenir en compte que la cerca de feina i el procés de les entrevistes és un procés molt feixuc. Per tant, em sembla una proposta molt interessant i el que comentes. Segurament seran dos dies on les persones que participin acabaran esgotadíssimes mentalment, però de ben segur que trauran un profit i serà, bueno, molt, molt interessant. A mi el que m'agradaria, ens has comentat aquestes dades clau de 30 empreses ja apuntades amb 55 ofertes de treball que posareu sobre la taula allà al castell, en el marc d'aquesta primera edició del Fòrum d'Ocupació. Quins sectors professionals destaquen entre les empreses participants?
3: Doncs mira, hi ha una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum. Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat, i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, que és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
0: Sí, justament, mencionaves això de que a la web teniu publicades les ofertes de treball i mentre acabaves d'explicar ho he buscat. O sigui, teniu a workupcastelldefels.com directament aquest apartat d'ofertes de treball i aquí es troba tota la informació al respecte. Amb això m'has respost la meva última pregunta, perquè clar, jo el que em preguntava és que les persones que tinguin interès a assistir al WorkUp, doncs com podien preparar-se, perquè òbviament potser tu ja vas molt, molt focalitzat a una tipologia concreta de feina que estàs buscant, però si ets més oberta, no? I no, doncs com, t'has de preparar l'entrevista, has de conèixer també l'empresa que està oferint l'oferta de treball, aquesta nova plaça, i aquí veig doncs, que ja ho heu solucionat perquè amb aquesta cerca les persones interessades podran trobar que realment quines propostes són les que més criden l'atenció per elles i preparar-se a l'entrevista concreta. Així que tota aquesta informació la teniu compartida a la web WorkUp Castelldefels i, com ens deies, també hi ha l'opció de que s'inscriguin tant les empreses, encara està obert per empreses com per persones que vulguin participar, oi?
3: Exactament. O sigui, encara està obert per tant per empreses com per persones que vulguin participar en el procés de selecció. Jo crec que per tant, per una banda com per l'altra de la taula, és una molt bona oportunitat de conèixer.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Santi Amaro, cap de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Castelldefels Desperta. I ja parlarem de com es desenvolupa el World Cup els dies 16 i 17 al Castell.
3: Tant de bo ens veiem allà el dia 16.
0: Segur que sí. Gràcies i molt bon dia, Santi, que vagi bé.
2: Castelldefels Desperta.

0: parlem ara del temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui comencem aquesta setmana i aquesta jornada i ho fem parlant ja de valors elevats, amb aquests 25 graus a la ciutat de Barcelona, però a més, també conseqüència de la inversió tèrmica, trobem valors de 21, 22 graus, 20 graus a diversos municipis, que fins i tot és més alta aquesta temperatura en zones elevades que no tan baixes. Aquesta inversió tèrmica s'ha d'anar trencant durant aquestes primeres hores del matí i durant el matí tindrem un ambient assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols alts, han de créixer algunes nuvolades i núvols d'evolució propis del bon temps, però sí que al final del matí ja seran nuvolades i atenció amb aquestes nuvolades, perquè durant la tarda s'espera que puguin descarregar xàfecs amb intensitat. Des que el Meteocat tenim un avís al respecte de que és possible que descarreguin amb intensitat i a més han acompanyades de calamar-se i també de ratxes fortes de vent. A banda de tot això, també cal dir que avui la temperatura al migdia serà alta, amb aquests valors que podran pujar a valors de 36 graus cap a la zona del Pla de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre, però també en punts, per exemple,

0: És una mica fluixa.
1: No. Estic perfecta.
0: No, però ja sé per què és, perquè estàs una mica fluixa, perquè aquesta setmana estem de comiat, que ja tanca sí. La programació de primavera de Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar. Què ens queda per davant aquesta setmana?
1: Doncs mira, aquesta setmana queda molt poquet, i és que l'últim dia, aquest dissabte, que és el 20, el dia 20, tenim l'últim taller Espai del Mar, que serà un taller infantil de crearem flors a partir de paper, crearem flors en 3D, un pom de flors, amb infants i famílies que es vulguin apropar. Uh-huh. I és ja l'última que ens queda de primavera.
0: Vale, doncs amb això ja tirem cap a les novetats, perquè òbviament ja m'ho avançaves la setmana passada. Heu preparat cosetes pel Pride, oi?
1: I tant. Tenim dues activitats. Nosaltres sempre estem disposats a qualsevol cosa que hagi a la ciutat, ens hi sumem. Doncs mira, tenim dos tallers. Un a Vista Alegre, que farem tinció de samarretes amb tie-dye, que és amb aquest estampat de colors una mica hippies, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent ho entengui. Uh-huh. Doncs agafem samarretes, farem nusos i cordes i lligarem i sucarem amb diferents colors de tints i que farem els nostres propis estampats. És una activitat pensada per infants. Infants a partir de 6, 7, 8 anys ja podran fer-ho. I la idea és que això, que vinguin amb les seves famílies, amb la seva pròpia samarreta, i farem una tinció en grup.
0: Això t'anava a preguntar. Aquest dia el que sí que hem d'anar preparats i preparades amb una samarreta blanca.
1: Amb una samarreta blanca, sí.
0: I quin dia ens deies que és aquesta activitat i l'horari també?
1: Serà el dijous, dia 25, a les 5:30, al Centre Cívic Vista Alegre.
0: Perfecte. Saps, Neus, a mi aquesta activitat em porta molts records, molta nostàlgia. La típica activitat d'estiu als casals, a mi m'encantava quan feia això, així que una proposta ben maca per començar amb ganes aquest estiu ja, que ja estem a tope amb la temporada alta, però tot just aquesta setmana és el comiat dels cursos escolars, dels cursos, entre cometes, també vostres escolars, no?, del Centre Cívic. Així que acabeu aquesta setmana, però el 25 ja esteu de tornada amb aquesta activitat de personalització de samarretes, això al Centre Cívic Vista Alegre, però no és l'única.
1: No descanseu,
0: i tampoc descanseu a l'Espai del Mar, oi?
1: No. L'Espai del Mar, per no solapar, aquesta la farem divendres a la tarda, a partir de les 6. El que farem és una estampació i brodat de tote bags, de bosses de roba, combinant les dues tècniques, també una mica basat en el tema del Pride i els colors i la llibertat i l'orgull. Doncs tirem cap aquí. En aquest cas serà un estampat que anirà acompanyat d'un brodat. I doncs l'activitat està pensada més per adults.
0: Perfecte. O sigui que hi ha aquestes dues propostes. A Centre Cívic Vista Alegre, oberta a tots els públics, amb les samarretes personalitzades, i a l'Espai del Mar, més pensada per adults, aquesta decoració de bosses de tela, les tote bags, amb propostes, com deies, no només... O sigui, és pintar i brodar. Podem fer les dues coses amb la bossa. Molt bé. Doncs tenim aquestes dues propostes i sé que també esteu preparant coses per l'estiu, però això no sé si ja ens ho podeu avançar o haurem d'esperar una setmaneta més.
1: Alguna coseta sí que et puguen avançant, sí.
0: Vinga. Dóna'ns una mica de teca.
1: Comencem per l'Espai del Mar. L'Espai del Mar, els dimecres a la tarda serà el dia de l'esport i farem doncs quatre sessions diferenciades, una de GAP, de glutis, abdomen, cames, GAP, una de pilates, una de força funcional i una de happy dance, que és algo semblat al zumba, però com no és zumba, doncs no li diem així. Doncs això s'hi passarà una cada dimecres a partir de les 6 de la tarda a Espai del Mar.
0: Espai del Mar, a partir de... Això seria tot el mes de juliol?
1: Sí, del 8 al 29. El primer dimecres seria el 8.
0: Perfecte.
1: Doncs cada dimecres. Després tindrem un taller... Aquests els estem acabant de perfilar amb els talleristes, eh? Mm-hmm. Un taller d'espelmes antimosquits.
0: Ui, això sona superbé, molt útil, eh? Ara que ja comencen a atacar, mare meva.
1: Sí. Un taller de terra, d'aquells que fem amb el del Coquedama, un terrari obert, que li diem, és com un jardí infinit, però que està tapat, està obert, i farem alguna coseta, doncs, potser amb cactus, amb alguna cosa més de calor, diguem. Uh-huh. Farem un taller de ceràmica i un taller de nusos mariners per infants.
0: Perfecte.
1: Estem acabant. I doncs estem acabant de negociar un taller de còctel sense alcohol però aquest no us el confirmo del tot perquè estem acabant de mirar data,

0: i quins el fa exactament, que tenim diverses propostes.
1: Molt bé.
0: I doncs, ja, pels següents dies ja us ho explicarem.
1: Una altra d'aquestes propostes ben pràctiques per l'estiu, per poder gaudir també, o ja pensant a les festes també d'agost, doncs mira, podem preparar còctels alternatius sense necessitat de beure alcohol. Així que estarem pendents a veure si aquest també s'acaba de confirmar. Llavors, tot això és la previsió en general dels dos centres cívics.
0: Només espai del mar.
1: Mare meva, Neus, però si són molts temes. Són molts temes. Jo, perquè
0: és
1: has dit...
0: Llarg.
1: Ja veig, ja. No, és veritat, l'estiu és llarg, ja per fer, però clar, jo venint de la programació estable, de la programació d'activitats puntuals, al llarg també d'aquesta temporada de primavera, i pensava que arribaria una mica de descans, però ja veig que no, que el que tu deies, que no pareu, és completament 100% verídic.
0: Real.
1: Molt bé, doncs llavors tot això és Espai del Mar. I al Centre Cívic de Vista Alegre, què més esteu preparant?
0: Doncs mira, a Vista Alegre, pels matins, més encaminat a infants, a persones a partir de 8 a 12, de 6 a 12, depèn del taller, en farem dos d'estables, diguem, un d'expressió corporal, que li hem dit, cos i moviment, ball, dansa, teatre, de tot una mica, que serà els dimarts, de 10:30 a 12, més o menys, i un de cuina sense pares, que serà els dimecres. Doncs tots els dimecres hi haurà un taller diferent, doncs, una amanida, un pinxo de fruites, anirem sobre la marxa també el que tinguin ganes de cuinar, també els nens i les nenes que ens hi acompanyin, no?
1: Uh-huh. Això de la cuina, això de la cuina, Neus, perdona, em sona que ja heu fet alguna proposta anterior, oi? O no sé si era programació estable o que d'alguna altra temporada jo havia escoltat que fèieu cuina amb infants.
0: L'estiu passat.
1: Ah, va ser l'estiu... Ui, com vol el temps, no? Perquè jo ho tenia com més recent. Clar, doncs era la proposta de l'estiu passat, que va funcionar molt bé, si no recordo malament.
0: Sí,
1: va ser una proposta que va cridar l'atenció dels infants.
0: I després també tenim durant el curs, un cop tenim una activitat que es diu Crea Kids, que tots es fan tots els dijous, i un cop, un d'aquests dijous al mes, fan cuina.
1: Ah, vale. Vale. Doncs jo crec que això deu ser el que més em sonava ara, perquè ja et dic que m'era com molt recent, dic, no pot ser que ja hagi passat un any d'això que m'estava sonant ara al cap.
0: Durant el curs tots els dijous passa alguna cosa i un d'ells és cuina. I doncs també és un taller que es treballa amb els infants, a veure que els ve de gustar aquell mes de cuina. Uh-huh. És donar eines.
1: Perfecte.
0: Vinga, va, seguim, que aquí tenim que dir moltes coses.
1: Sí, que això no para. Què més teniu, més enllà d'aquestes propostes per infants?
0: Ja de les puntuals, aquestes ja només passaran un cop, tenim el dia 10, és un taller de cuina especial per adolescents, de 12 a 18, ens han dit, que venen uns companys de la Diputació a fer aquest taller. I és molt divertit perquè més cuinant de veritat, amb fogons, amb davantal, amb taules de tallar, que com són més grans també t'hi pots esplaiar una mica més. Uh-huh. I aquest passarà el divendres dia 10 de 11 a 1 amb la idea que quan acabin s'enduguin el dinar cap a casa.
1: Oh, fantàstic.
0: I aquest sí que és per adolescents, és per més grans. Val?
1: Fantàstic. Doncs pels pares i mares això és una alegria, perquè els tenen entretinguts una estona i a més tornen a casa amb el dinar ja preparat. Molt bé, molt bé.
0: I després tindrem dos bingos musicals, el dijous 9 i el dijous 23, que és una activitat que ens funciona superbé aquí a Vista Alegre, amb els companys de Diviértete que ens fan tota la dinamització. Jo la recomano perquè ho vam fer per la festa primera, ens ho hem passat tremendo, així que convido tothom a que s'apunti dijous 9 i dijous 23 a partir de les 6 de la tarda.
1: Perfecte, dues oportunitats per gaudir del bingo musical.
0: Exacte.
1: I què més tenim?
0: I després tindrem un taller de fundes per ventalls, d'ambanus, d'abanicos, de ganxet, uh-huh. Un taller de sabó, un taller d'escrap per fer postals de cada estiu per si les vols enviar. Jo que te'n vas de viatge, doncs te'n poses una porta postal. I un taller d'argiles per infants, també. I crec que ja està.
1: Molt bé, molt bé. No, i crec que ja està, com si fos poquet. Molt bé, Neus, doncs moltes gràcies per fer-nos tot aquest avançament del que està per arribar. Ja anirem concretant, ja anirem fent repàs també en les pròximes seccions. Sí. I ara, mirant agenda, avui és dia 15... Ah, no, estava ja pensant que el dilluns de la setmana vinent parlaríem dels tallers que haguéssiu fet del Pride, però m'estic avançant. Aquesta setmana sí. Acabeu amb el que m'estaves dient del dissabte a l'Espai del Mar, que us queda una darrera activitat per infants. I ja la setmana vinent doncs farem un recordatori del que està per arribar al Pride, que serà a finals de la setmana vinent. Amb això jo crec que ja hem fet un complet de tot el que teniu en marxa d'activitats al Centre Cívic Vista Alegre i a l'Espai del Mar. No ens deixem res, no, Neus?
0: Crec que no. Potser surt alguna cosa que ens endugorreixi, però de moment...
1: No ho dubto.
0: Aquí tenim tancat.
1: No dubto que el dilluns de la setmana vinent encara ens portis més novetats. Doncs, Neus, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el dilluns i a l'inici d'aquesta nova setmana a Castelldefels. Bon dia.
0: Igualment.

0: Doncs una notícia més que repassem ara mateix, ho avançava, a les 8 del matí, i com hem tingut tants de temes, estem arribant ja al final d'aquest Desperta, i ara és quan podem parlar d'aquesta passera elevada de la platja que millora l'accessibilitat i protegeix les dunes de Castelldefels. Ja havíem parlat fa unes setmanes quan s'havia fet la instal·lació, vam fer també notícies sobre aquest tema i ja estava oberta a la ciutadania, però ara mateix estem en plena temporada alta de platges. Si ens seguiu habitualment, ja sabeu que des de l'1 de juny estem fent entrevistes amb els diferents serveis que fan possible aquesta temporada alta de les nostres platges, les nostres, bueno, platges de gairebé 5 quilòmetres que tenim aquí de litoral a Castelldefels, i un dels temes que ha anat sortint recurrentment és aquesta passera elevada instal·lada al tercer tram del passeig marítim de Castelldefels i que ja facilita l'accés al litoral de les persones amb mobilitat reduïda. A més, també contribueix a la preservació del sistema dunar. Justament el divendres, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, publicava un vídeo a l'Instagram de l'Ajuntament, on parlava ell, i parlava també l'AMB, precisament el cap del servei de platges de l'AMB, Daniel Palacios. Els dos destacaven els beneficis que aporta aquesta actuació, tant des del punt de vista social com ambiental.
1: Aquesta nova passarel·la és un projecte innovador de l'àrea metropolitana i de la Diputació, que ha sigut finançat en fons europeus i que, per tant, permet a Castelldefels estar més adaptada, més preparada. En primer cas, per les persones amb mobilitat reduïda, perquè puguin accedir en millors condicions a la nostra platja. En segon lloc, perquè permet protegir aquest espai fantàstic, donar a aquesta biodiversitat que tenim a la platja, que sigui protegida i, per tant, que la gent pugui travessar aquesta passarel·la sense intervindre en l'espai natural, no? I en tercer lloc, aquesta passarel·la també serveix en episodis d'inundacions, que molt sovint la nostra platja queda inundada quan hi ha temporals marítims i, per tant, l'aigua quedaria per sota de la passarel·la i permet també el pas de les persones.
0: Com ens explicava també l'alcalde, aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona-Delta del Llobregat i forma part d'una de les estratègies metropolitanes per adaptar la costa als efectes del canvi climàtic. Es tracta d'una prova pilot subvencionada per l'AMB.
2: Aquesta platja del Baixador és una platja que es veu molt afectada pels temporals i la inundabilitat, i tenim una àmplia zona de dunes. Aleshores, és un lloc ideal per fer aquesta prova pilot d'aquesta passera elevada, que a més és adaptada. Ha estat una feina bastant ràpida, un esforç intens per tenir-la a temps. Està donant, de moment, molt bon resultat i crec que ha agradat.
0: Així doncs, l'objectiu és que aquesta prova pilot pugui esdevenir una referència per a futures actuacions en altres espais del litoral metropolità. Amb aquesta actuació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una platja més inclusiva, accessible i preparada per afrontar els reptes ambientals dels pròxims anys.
3: Castelldefels desperta.
4: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
5: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
4: Dilluns esportiu.
0: I és moment ara de parlar dels resultats esportius del cap de setmana. Ho fem en bona companyia amb el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian. Què tal?
6: Hola, Estefania. Molt bon dia. Què tal?
0: Bueno, d'inici de setmana, eh? I a veure, com ha anat el cap de setmana? Perquè divendres ens avançaves que teníem algunes cites ben importants.
6: Doncs bé, malauradament, Estefania, crec que la temporada no ha pogut acabar pitjor. Ja que si la setmana passada informàvem, no, de que el bàsquet femení Castelldefels doncs, no assoliria l'ascens, doncs en aquesta ocasió ni Vistalegre ni Castelldefels Hockey Club doncs, han tingut èxit en els seus respectius enfrontaments de promoció d'ascens. El Vistalegre va perdre per la mínima amb el factor camp a favor, 0-1, en mans de l'Atlètic Masnou. Recordem que l'anada va acabar 1-1 i aquesta era una autèntica final, el duel de dissabte per la tarda, perquè el que guanyés doncs, aconseguiria aquest bitllet d'accés a l'ascens a segona catalana. Va guanyar l'Atlètic Masnou per la mínima, 0-1 al marcador, amb un gol de Jordi Mañanes al 43 i va posar punt final al somni del Vistalegre de tornar a segona catalana. L'altre partit va ser el del Castelldefels Hockey Club, que tampoc va tenir èxit en la seva búsqueda de la victòria. Rebia, recordem, el Sardinero a Via Fèrria, també dissabte, al migdia, i l'equip de Miqui Delas va caure golejat per 1-5 al camp municipal de Via Fèrria. El Sardinero va posar el 0-2 a la sèrie, a l'eliminatòria, recordem que era una eliminatòria al millor de 3 partits, i l'equip de Cantàbria doncs serà el que es mantindrà a Lliga Yati la pròxima temporada i el Castelldefels continuarà un any més a la segona divisió nacional.
0: Doncs quina llàstima, Cristian, aquesta triple desfeta que hem tingut amb els ascensos que podrien haver arribat tant a bàsquet, futbol com a hoquei. Igualment, desitgem que ara puguin recarregar piles i que la propera temporada doncs, vagi molt millor i aconsegueixin aquest ascens. Em sembla que amb això ja tenim tot el repàs del passat cap de setmana. O ens han deixat algun partit més per comentar, Cristian?
6: Bueno, en línies generals, pel que fa partit, sí. Sí que és cert que dissabte hi havia un torneig de tenis taula, on el Joves de Castelldefels, el club de tenis taula Joves de Castelldefels, doncs ha tingut un paper molt interessant amb diferents podis. I bé, un cap de setmana ja amb poca activitat esportiva, pràcticament, bueno, ja sense el pràcticament, ja tots els equips doncs han concluït, no, les seves competicions. Sí que és cert que el Cruc, l'equip de rugbi, ara el mes de juny, juliol, té aquesta posttemporada entre cometes a Itàlia, a Sicília, però de moment, aquestes pròximes setmanes, doncs, a nivell de partits, Estefania reacomentar.
0: Ja està tot venut. Doncs, Cristian, moltes gràcies. Això sí, ens emplacem aquest vespre a les 9, serà el torn del teu programa Dilluns Exacte. Esportiu, on també participaran les veus protagonistes del cap de setmana, i a tothom que estigui interessat a conèixer més detalls d'aquests partits, doncs, que no es perdi aquest Dilluns Esportiu amb tu. Moltes gràcies, Cristian, i molt bon dia.
6: Que vagi molt bé. Molt bon dia.
4: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
5: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
4: Dilluns Esportiu.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de Veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Veneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
5: Castelldefels Desperta.

0: darrers minuts d'aquest Castelldefels Desperta de dilluns 15 de juny. Darrers minuts que faré ara en bona companyia amb l'Anna López. Bon dia, Anna, què tal?
1: Bon dia, Estefania, molt bé.
0: De dilluns, que toca tornar a arrencar.
1: Arrencar la setmana.
0: I que, com arrenquem a l'Així Som, que començarà a les 10 del matí?
1: Doncs sabrem els continguts del dilluns esportiu. Fa poc que has parlat amb el Cristian Cano. En aquest cas, ell ens farà un avançament del que explicarà avui en el programa que s'ocupa dels esports de Ràdio Castelldefels, com cada dilluns. Després tindrem el Lopiqué, que també ens farà 5 cèntims de temes relacionats amb la seguretat. Imagino que parlarà del conat d'incendi que va haver sortosament sense conseqüències aquest cap de setmana. I parlarem amb la Magda Oranic, que ella és una advocada molt famosa, escriptora també, periodista, i ella acaba de presentar el llibre Totes les batalles, on explica doncs, això, tots els assumptes que hi ha destacat de la seva vida laboral, on ha tingut protagonisme. Avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Pot semblar que no és poca cosa, o sempre, evidentment, es posa el focus a les dones maltractades, però també a l'àmbit familiar i a maltractament, i, malauradament, també a les persones grans. La Raquel Sandri, dels Serveis Socials, en farà 5 cèntims d'aquest tema.
0: I malauradament en aquest cas concret hi ha hagut un increment de les estadístiques de tot això, suposo que parlareu en aquesta entrevista amb l'àrea de serveis socials. Doncs Anna, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta prèvia. De seguida et cedim els micros perquè comencis aquest Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies, Estefania, fins ara.
0: Fins ara.
2: Castelldefels Desperta.

0: toca acomiadar-se abans, però justament l'Anna mencionava un tema del cap de setmana. Ha estat aquest conat d'incendi a la zona forestal de la Roca Negra, per sobre de la masia de Cal Ganxo. Això succeïa, l'avís s'emetia arran de les 5 de la tarda del dissabte i es desplaçaven dos agents des de Protecció Civil de Castelldefels. Més tard s'afegien a les tasques d'extinció també agents de Gavà i bombers amb 6 dotacions dels parcs de Gavà, Begues i Sant Boi. Policia local també es va trobar present a la zona pròxima i a priori ens avisaven també a la mateixa tarda de dissabte que l'incendi ja estava controlat, només 30 minuts després del primer avís. Ens informen des de Protecció Civil que es van rebre una dotzena de trucades al centre receptor d'alarmes de policia local de Castelldefels i va ser sobre les 6 de la tarda quan bombers informava que l'incendi estava controlat. Bombers i Protecció Civil informaven d'aquest avís, ja d'aquesta finalització del petit incendi en aquesta zona forestal de la Roca Negra per sobre de la masia de Cal Ganxo al barri de Can Roca. I amb aquest darrer apunt informatiu, ja sí que ens acomiadem. Hem fet un repàs ben ampli de les notícies destacades, de tot allò que cal conèixer, tot allò que va ser titular la setmana passada i que està vigent o que ha començat avui mateix. Per exemple, recordo aquestes feines d'asfaltatge al passeig marítim que han començat aquest matí a les 8. Ja sabeu que si ens heu sintonitzat tard aquí al 98FM, també podeu recuperar el Desperta a radiocastelldefels.org sota demanda. Queden aquestes dues horetes en les que ens heu fet companyia i us hem informat en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels amb el suport al control tècnic del Gerard Carreras, també el Miguel Navarro i jo mateixa, Estefania González. Us desitgem tot l'equip de Ràdio Castelldefels un molt bon dilluns. Acompanyats i acompanyades d'aquest solet. Tornem demà a les 8.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut d'aquest text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. L'Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto al foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà, però, al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. I la Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord, valora la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran, però s'hi abandonen el seu programa nuclear i reclama la reobertura sense condicions de l'estret d'Hormuz, també un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Evian. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin al curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. I Jonathan Andy, que es mostra molt alterat a la primera trucada als serveis d'emergències per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'ha precipitat per un barranc a Montserrat. Al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'Andy, detingut en relació amb el cas i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà als infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no han respost als tractaments disponibles. Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
1: Esports.
2: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga a l'Iran, Nova Zelanda, a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps avui matí de sol arreu. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Un dia més de calor avui. Els valors més alts tocaran els 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, ara els titulars locals d'actualitat. Avui han començat els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Tenen una durada prevista de 6 dies. L'afectació al trànsit comportarà el tall alternatiu dels sentits de trànsit a partir de les 8 del matí fins les 8 del vespre en dies laborables i el desviament de vehicles pel Passeig de la Marina. També es veurà afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent els treballs cada dia. Comencen les inscripcions per una nova edició de l'Escola d'Estiu per a la gent gran de Castelldefels al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol, l'àrea de gent gran ha organitzat 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la ciutat. Les inscripcions, que comencen avui mateix, dia dilluns 15 de juny, s'allarguen fins al 23 de juny. Es poden fer de forma presencial al mateix Centre Cívic Frederic Mompou, també a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'edifici de la República, o bé a través del correu electrònic gentgran@castelldefels.org. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Amb motiu d'aquesta commemoració el 20 de juny de cada any, un dia internacional, Castelldefels acull també una sèrie d'activitats sota l'eslògan «Podria ser tu, podria ser jo». Comencen les activitats aquesta mateixa tarda a les 6 a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca amb un cinefòrum que inclou la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. Forma part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies locals. Fins ara.
3: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels, això.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Ay, sí, som. Dentro de poco sabremos los contenidos del Dilluns Esportiu, el programa que llega a las 9 de la noche, como cada lunes, a la parrilla de Radio Castelldefels. Antes, Jordi Jové y también Dani Hernández nos explicarán cosas relacionadas con los viajes, como es habitual, en Viajando por las Ondas. Leo Piqué, des de la policia local, ens traslladarà aquelles notícies, aquells successos que han passat relacionats amb l'àmbit de la seguretat del nostre municipi el passat cap de setmana. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç local i avui se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Malauradament, una realitat avui en dia. Raquel Sant, dels Serveis Socials, ens parlarà d'estadístiques que han sortit en relació al tema i com està aquest assumpte aquí a Castelldefels. I tindrem el plaer de comptar amb la Magda Oranic, que va ser present el passat dijous a la xerrada organitzada per la Rogeta. De fet, hi ha tancat el cicle de conferències, de xerrades que organitza aquesta entitat i va presentar el seu llibre Totes les batalles, on explica, evidentment, tota la seva vida professional lligada a la defensa dels drets humans. Comencem. Welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Pues efectivamente, y con nosotros Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Molt bon dia.
1: Estem acabant un curs que al final, la veritat, està sent molt convuls per la vaga del professorat, per cert.
2: Totalment, o sigui, només per totes les reivindicacions i que encara, i això sí que em sap molt de greu, que no s'ha arribat a un acord, o sigui, per part de tots els sindicats i la Generalitat, el Departament d'Educació, que sí que havien, doncs, havien arribat a un principi d'acord, però es veu que bueno, van fer una votació i no encara... Jo espero que bueno, de fet, les escoles, tots els centres educatius, acaben aquesta setmana. Jo espero que abans d'acabar el mes s'arribi doncs, a un acord, no? per després també començar el curs bé. No? Però bueno, jo, a l'acabar aquest curs, doncs, tinc una sensació molt positiva, al marge de tot el que està passant, no? Perquè ha estat un curs amb molta feina. Han hagut molts projectes que es repeteixen cada any, però també d'altres de nous, i hi ha molts moments per recordar. No? Quan parlem d'aquí d'educació, moltes vegades pensem en això, en el professorat, en les escoles, en activitats o programes més concrets. No? Però darrere, doncs, com ho hem començat ja parlant, doncs, de tot això hi ha les persones. Hi ha persones que són equips directius, que són tot el professorat, el personal educatiu, famílies, entitats, l'Ajuntament, àrees d'educació, doncs, bueno, i també doncs, infants i joves. No? I crec que aquest curs jo l'acabo doncs, també doncs, d'una forma molt positiva, doncs, convençut de

0: diverses línies educatives dels diversos nivells que es realitzen aquí a Castelldefels, cloenda del programa PFI-PTT.
1: Exacte, doncs es farà d'aquí a no res, en un parell d'hores. És un programa doncs, diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs, hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat. No? Tenim també demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet, són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat. De fet, tothom hauria d'aprendre constantment al llarg de la seva vida. No? I veure persones que després d'una vida plena d'experiències continuen tenint curiositat i ganes d'aprendre i de compartir doncs, i de relacionar-se, doncs, és molt inspirador. No? I a vegades també hi ha altres projectes, i Laura Ciro també ho fa, que fan també acolliment d'infants i fan projectes també doncs, i en les escoles. L'altre dia també vam estar en la cloenda d'una entitat d'Alzheimer, que una escola, els Pins, doncs, portava els nens a l'equipament d'Alzheimer i jugaven amb les persones grans per jugar de jocs de memòria i de més, i va ser doncs, una experiència també molt, molt bonica.
0: Aquí he fet esmenta de la cloenda que es fa, com deia, d'aquí unes hores del PFI-PTT i també de la cloenda de l'Eslora. Són programes que el que també pretenen al final és que no hi hagi abandonament escolar, inserir els joves o posar-los en contacte amb un món laboral en una edat molt incipients, però amb aquesta finalitat de recuperar de nou el plaer per aprendre.
1: Exacte, o sigui, de fet, tot l'objectiu, el principal, si hem de destacar un únic objectiu de tots aquests projectes, de tots els recursos que té l'àrea d'educació, de la meva prioritat com a regidor d'educació, si haguéssim de posar un focus, és reduir aquest abandonament escolar. És poder doncs, reconduir els joves, els no infants tant, perquè han d'estudiar fins als 16 anys, però sí que després hi ha un índex molt gran d'abandonament escolar. I projectes com l'Eslora, el PFI, que també ajuda, i altres projectes, el CIMEN també, doncs, que és per apropar la ciència i demés, doncs tots aquests projectes i d'altres, i altres tallers, activitats que fem per part de l'àrea d'educació, i no només de l'àrea d'educació. O sigui, aquí sí que tenim aquest objectiu molt arrelat a tot l'Ajuntament, a totes les àrees, esports, igualtat, cooperació, solidaritat, salut, tot el medi ambient, també, que fan moltes activitats també el cap de setmana, i sobretot ara, a la Biblioplatja.

0: cultura, doncs ara tot, la policia inclús, també, amb el seu agent tutor i altres activitats que fan els Mossos d'Esquadra també, fan tallers durant tot l'any. O sigui, tenim el mateix objectiu tots, i estem enfocats en aquest, en reduir aquest abandonament, no només l'absentisme, que l'absentisme és en aquesta etapa obligatòria, sinó també aquest abandonament i tots aquests projectes, tot el que fem és per reconduir, per poder doncs, aconseguir doncs, que aquests joves puguin doncs, tenir aquesta iniciativa. I tinc clar que ara, en la presentació, hi ha joves que reconeixeran que abans de començar el PFI no volien estudiar, i a l'acabar el PFI, perquè és el que toca ara avui, no?, la cluenda, continuaran estudiant, aniran a un cicle mitjà per continuar estudiant. I sobretot els pares et venen, els pares, mares, les famílies, et venen i et diuen doncs, gràcies, per l'esforç, per l'acompanyament, sobretot, d'aquest treball que feu des de l'Ajuntament per poder reconduir els nostres fills i poder recuperar-los i que continuaran estudiant. Això doncs, és el que he comentat, no? És un dels moments més bonics que dius, mereix la pena continuar.
1: Doncs també es fa incidència a la part educativa que tenen les activitats extraescolars, que no són només programes referents a l'oci o a la diversió, sinó que també ajuden a complementar en diferents etapes educatives als estudiants.
0: O sigui, aquí també, o sigui, no ho he comentat, però també vam tenir la cloenda de les activitats extraescolars del Pla Educatiu Entorn. O sigui, nosaltres, aquest Pla Educatiu Entorn no és una creació de l'Ajuntament, no és una creació d'aquesta àrea d'educació, sinó que és un paraigües que surt del Departament d'Educació de la Generalitat i tots els ajuntaments treballen sota aquest paraigües que es diu Pla Educatiu Entorn. I aquí doncs, tot el que comentava, projectes, un treball transversal de totes les àrees, també doncs, agrair i reconèixer que darrere del PFI de l'Eslora, doncs, ja ho hem comentat, hi ha empreses municipals, hi ha empreses locals, hi ha organitzacions, hi ha empreses no lucratives, empreses, entitats no lucratives, com de treball d'esbarjo o de temps de lleure, que també recullen aquests joves per poder-los doncs, ensenyar una mica. No? O sigui, hi ha tot un col·lectiu, doncs, tota la comunitat educativa no és només formació, sinó també acompanyament per part d'aquestes empreses. No? Vam tenir no, fa molt poc, uns dies, aquesta cloenda d'activitats extraescolars. I aquí doncs, es veu també tot un recolzament per part de les AMPAs, les AFAs, totes les direccions, centres escolars, professionals, com recolzen aquestes activitats, com hem comentat al principi, fora escola. No? L'educació també és i s'ha de tenir cura i importància després de l'horari lectiu, què passa amb els nostres infants? I també és un temps que educa. O sigui, tot el que fan, que és manualitats, és hip-hop, dansa, teatre... Doncs, també em van comentar, en el seu moment, la cloenda d'activitats extraescolars, que són totes aquestes arts escèniques, tot el que fan durant tot el curs,
1: sí.
0: Doncs, ho presenten als pares i les famílies. I ja veus allà totes les famílies i els pares orgullosos, fent fotos als seus crios, perquè molts d'ells, dels infants, doncs, és la primera vegada que pugen a un escenari i els veus allà com es diverteixen, com poden compartir tot el que han après, i això és molt bonic també. La veritat és que molt emocionant com veus a un nen dintre de l'escola d'una forma, però després d'anar en expressió, en teatre, en ballar, doncs els veus d'una altra forma. No? I això també és educar, és formar. I això també doncs, agrair la feina que fan totes les AFAs, AMPAs, entitats de temps lliure, que són unes quantes aquí localment, que treballen aquí localment, són persones que es dediquen, del municipi, que es dediquen a responsabilitzar-se d'aquestes activitats per als nostres infants. I això doncs, també s'ha de reconèixer doncs, i agrair aquesta feina.
1: Molt bé, un altre àmbit que... del qual vostè és responsable, l'àmbit de la solidaritat. doncs arriba el dia per que es visibilitzin aquestes persones refugiades, aquestes persones que per raons de conflictes bèl·lics o d'altres tipus han de marxar de casa seva i en el seu altre lloc.
0: Sí, aquesta setmana, de fet, és el 19 d'aquest mes, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, i el que fem des de pràcticament avui, tenim un programa durant tota la setmana, avui és una pel·lícula que es projecta aquí al Marí de Xirgo, una projecció cinematogràfica i debat, es diu la pel·lícula Aya, i doncs, va envers doncs, aquesta situació també mundial que ens afecta a tothom, de les persones doncs, desplaçades, refugiades, cada vegada sembla, és una qüestió humana que no sabem per què, però cada vegada hi ha més guerres, cada vegada hi ha més guerres, no ens posem d'acord i això doncs, afecta a tota la població. No? Des de l'Àrea de Solidaritat hem volgut doncs, treballar aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades de diferents mirades i, de fet, hem involucrat també perquè tinguin més sensibilització joves. I, de fet, també demà, em sembla que és demà, tinc aquí el... Sí, demà 16 hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest, i això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair, perquè darrere també hi ha una feina que fan tots els centres, tot el professorat doncs, és important. No? I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
1: A quina hora es farà la lectura del manifest?
0: Aquest divendres a les 12 a la plaça de l'Església.
1: Ahà, amb la participació, com diuen, de molts alumnes.
0: Això és demà. Demà a les 12 a la plaça de l'Església. Uh-huh. És més, una lectura manifest juvenil, que es diu. Lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes. I el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional.
1: Molt bé. Mm-hmm. Amb aquestes activitats se celebrarà, es commemorarà, com dèiem, el Dia de les Persones Refugiades, les persones desplaçades. Mm-hmm. Altre esdeveniment on tindrà participació d'educació, a Castelldefels Màgica. Per què?
0: Bueno, doncs aquí, doncs, permeteu, doncs, aquí una petita llicència més personal, perquè ja sabeu que sóc mag, a mi m'agrada la màgia, és el meu hobby, no em dedico professionalment, no. De fet, faré, això és un spoiler, faré un truc de màgia amb un storytelling, ara a la cloenda del PCI, si voleu venir.
1: Doncs a veure, molt bé.
0: Però la veritat és que sí, per tercer any consecutiu, des de l'àrea de turisme, doncs s'han preparat aquest festival de màgia. Aquest any, impressionant. Venen artistes internacionals, hi ha molts espectacles familiars per la gent gran, activitats al carrer, a les places de les Palmeres. Bueno, és, la veritat és que és molt gran aquest espectacle, aquest festival. I què aporta l'àrea d'educació? doncs nosaltres aportem, i això també va ser un des de l'inici, fa 3 anys, que volien doncs tallers pels nostres infants. O sigui, de fet, acaben aquest divendres ja comencen vacances, i la propera setmana és una setmana al final de mes que pràcticament les famílies encara no han marxat de vacances, comencen els casals, alguns encara tampoc han començat, comencen el juliol. Llavors, tenir aquest festival i també doncs, divendres per la tarda, dissabte pel matí, dissabte per la tarda, diumenge pel matí, tenir oberts no casals de màgia, però bueno, molt semblant. Són tallers de màgia infantil per poder aprendre, són gratuïts, s'han de reservar per la pàgina web del festival, que està castelfelsmagica.org, i la veritat és que doncs, la màgia és molt més que un truc, i per això també dediquem aquests tallers per als infants, perquè és sorpresa, és emoció, és compartir un moment amb persones que tenim al costat, és pujar a un escenari i difondre, és parlar en públic. O sigui, igual que hem comentat abans, totes les extraescolars, quan pugen a l'escenari, doncs, també la màgia doncs, obre un tarannà dintre de cada jove doncs, que pot educar també, no? Per poder doncs, empatitzar també amb el resta de companys o del seu públic o de les seves famílies. Ara és un bon estiu, un bon moment per aprendre màgia els nens, per després fer els seus petits shows de vacances a on estiguin per amb les famílies, no? I això doncs, és molt interessant, és molt interessant. És molt interessant. A més, per als adults, ja ho he comentat, hi ha una gala dissabte per la tarda, que vindrà ja ho heu vist per els carrers, que a les OPIs, en el butlletí, el castell i en les xarxes socials, no? Vindran artistes de renom com Alejandro, Junque, McClary, Màgic Andreu, i tot gratuït a la plaça de les Palmeres, no? Mireu el programa i les famílies, mireu el programa a la web i reserveu les tallers per als vostres fills i filles. I la resta d'actes, mireu també la web per reservar ja les dates.
1: No reserva seient, eh?
0: Seient no.
1: És un accés gratuït, però no són seients numerats. Parlant dels tallers, hi ha diferents nivells?
0: No. De fet, està pensat per primària, o sigui, fins a 11, 10, 11, 10, o sigui, són més per més petits, o sigui, a partir de 3, 4, 5 anys poden venir. En la descripció i publicació no es diu res de les edats, però és per primària. O sigui, primària, inclús també nens més petits, 3 anys, també podrien venir, perquè són coses també que els talleristes doncs, ho fan amb molt carinyo i estan amb ells, i les famílies doncs, veuran que són cosetes per realitzar molt fàcilment. O sigui, és el que he comentat, no? No és només el truc, no? El que poden fer, sinó és tot el que envolta la màgia, el fer el truc, que s'han de preparar, s'han de vestir guapos, també tenen allà un catàleg de mag, l'han de seguir, i bueno, és també molt bonic també tot el que fan.
1: De fet, si sentim entrevistes amb la majoria d'aquests mags destacats o de renom o populars avui en dia, molts d'ells asseguren que es van iniciar a la infància.
0: Totalment. O sigui, jo crec que coneixeu la història del Mago Pop, que va venir aquí abans de ser Mago Pop, no? Van tenir aquí al Teatro Plaza i va actuar inclús en diferents centres escolars aquí al municipi, abans de ser...
1: Molt, molt jovenet.
0: Molt jovenet, sí, era molt jovenet, no? Però, de fet, tots aquests mags tenen la seva història ja per de començar des de bon inicis de la seva edat, no? A partir de 7, 8, 10 anys, a fer el començament dels seus petits trucs, la seva exposició pública, doncs tot això també és formació, és educació, per poder després... A mi aquest hobby, la màgia, doncs, m'ha permès després parlar millor, crec, en públic, i no tenir la por d'estar sobre l'escenari i estar una mica més còmoda.
1: Doncs aquesta setmana finalitza ja, com acabamos donde lo empezamos, no? Acaba ja el curs escolar, ara hi ha horari intensiu a les aules,
0: sí.
1: I quan s'acaba doncs, l'horari lectiu, l'Ajuntament aprofita en alguns casos per fer obres de petit manteniment a les escoles.
0: Exacte, doncs aquest any farem molt més. Molt més per què? perquè la Generalitat ha destinat i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Amador, regidor d'Educació i també doncs, responsable de les àrees de Pau i Solidaritat. Gràcies per aquestes informacions, que acabi finalment bé el curs i bon estiu.
0: Bon, doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tothom.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz en defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar divendres que ve, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar els aspectes més tècnics. L'Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respecte a l'alt el foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz, i Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud de Líban i que, si cal, tornarà a atacar Hezbollah. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen l'obertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. L'economia catalana creix a un ritme interanual del 2,9% per la bona marxa del sector serveis i l'impuls de la construcció. Es frenen, en canvi, el consum de les famílies, les inversions i les exportacions. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que, a més, al matí de Catalunya Ràdio, i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Aquesta és una setmana clau als tribunals pel govern de Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclamen declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin. El curs acaba aquesta setmana, però no les protestes que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Doraemon torna a parlar en català. 3Cat recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera missió al Super 3. Movistar Plus estrena la sèrie L'altra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici, i a Netflix arriba la pel·lícula T'encontraré, són les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Nova Champions del Barça d'handbol, que suma la 13a de la seva història i el 50è màxim títol europeu del club. En la final 37-34 davant el Füchse de Berlín en l'últim partit amb la samarreta del Barça per a Dika Mem, Emil Nielsen i Domen Makuč. Definida la final de la Lliga ACB de bàsquet que disputaran el Barça, ja classificat, i el València, que ha superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. I nova jornada en el Mundial de Futbol, on l'empat a 2 dels Països Baixos de Koeman davant el Japó i la golejada d'Alemanya davant Curaçao per 7-1. Avui debut d'Espanya contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda i, entre altres, l'Iran-Nova Zelanda amb un fort dispositiu de seguretat.
1: Matí de sol arreu, a partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya Central. Un dia més de calor, els valors més alts tocaran els 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs als titulars locals d'actualitat. Aquest matí, a les 12, es celebra l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball, els coneguts com a PFI-PTT del curs 2025-2026. Aquest acte té lloc a la Sala Margarida Xirgo, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Aquests programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una continuïtat formativa o la inserció laboral. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Castelldefels celebrarà aquest diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Arriben 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. Adjudicat el nou sistema d'enllumenat exterior del Parc del Castell, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, ha adjudicat el contracte per a la renovació integral de l'enllumenat del parc, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. L'empresa adjudicatària és Urbalux. I fins aquí el repàs als titulars locals que centren l'atenció informativa a aquesta hora. Tornarem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A punt de sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la Pippi Langstrom va visitar Castelldefels el 1975?
1: Bocins d'història.
0: Pippi Langstrump, o Pippi Calces Llargues al nostre país, va ser una sèrie de televisió sueca de 1969 basada en les aventures de Pippi Langstrump, nena protagonista de les novel·les de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. La sèrie va ser un èxit mundial i va ser retransmesa en diferents cadenes d'arreu del món. A casa nostra, la seva emissió va començar a finals del 74, convertint-se automàticament en un autèntic fenomen social. Només uns mesos després, Inger Nilsson, l'actriu que donava vida al personatge de Pippi, va vindre de visita a Castelldefels. Potser aprofitant que aquell mateix any havia de venir a Espanya a recollir el TP d'Or a millor actriu internacional, guardó atorgat per la revista Teleprograma, l'actriu de 16 anys i la seva família van triar la nostra ciutat com a destí de les vacances d'estiu del 1975. A l'edició del 2 d'agost, la revista del cor Semana li va fer un reportatge on es poden veure algunes fotografies de l'actriu descansant amb la seva família a Castelldefels. Com a curiositat, tant va ser l'èxit dels llibres i de la sèrie que a la ciutat natal de l'autora, Vimmerby, a Suècia, el 1981 es va obrir un parc temàtic dedicat a Pippi Calces Llargues, amb diferents atraccions, espectacles i restaurants.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.

0: Podcast Telefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Pues efectivament arriba avui una nova cita amb el dilluns esportiu a les 9 de la nit i tenim a l'altre costat del fil telefònic el Cristian Cano per conèixer els continguts del programa d'avui. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Quins seran els protagonistes del dilluns esportiu avui?
5: Doncs bé, avui tindrem diferents protagonistes, eh? Per un costat del que ha passat aquest cap de setmana en els partits de Vistalegre i de Castelldefels Hockey Club. Parlarem amb Cristian Fernández, que és el capità de la Unió Deportiva Vistalegre. També parlarem amb Joan Manel Pujol, Jota, més conegut, del Castelldefels Hockey Club. Parlarem sobre els partits que vaig avançant, Anna, doncs que no han anat del tot bé pels nostres interessos, i també teníem pendent una entrevista de la setmana passada del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament no va poder ascendir a Lliga Femenina 2, i també tindrem una xerrada molt interessant amb la Miriam Ferreri, jugadora del Sènior A.
4: Molt bé, tots aquests continguts al dilluns esportiu d'avui, a les 9 de la nit, a pocs dies ja de que acabin les diferents lligues dels clubs de la ciutat, oi?
5: Bueno, en principi ja aquest cap de setmana, Anna, ja s'ha acabat en línies generals pel que fa a sèniors. Sí que és veritat que possiblement en categories inferiors encara doncs queda, no?, alguna incògnita oberta, però en principi tots els primers equips sèniors doncs ja han posat punt final a la temporada, ja estan doncs centrats, no?, preparant, organitzant la propera, i fins i tot en el cas del rugby, el Cruc, recordem que aquestes setmanes doncs es preparava una postemporada, anava a Itàlia, visitava Sicília, feia una sèrie d'amistosos, o sigui que en principi, en línies generals, la temporada de forma, entre cometes, oficial ja s'ha finalitzat.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per avançar-nos als continguts del dilluns esportiu d'avui, que arribarà, com sempre, a les 9 de la nit. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, que vagi molt bé, bon dia.
5: Perfecte, companys, una abraçada, bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. Els Estats Units i l'Iran fan un primer pas per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. Divendres firmaran un acord per allargar l'alto al foc, reobrir l'estret d'Hormuz i posar els fonaments per la pau a la regió. El petroli se situa al preu més baix des del 4 de març. L'Iran subratlla, però, que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto al foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Per la defensa és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació. Preocupació pel risc d'incendis. Coincidint amb els preparatius de la revetlla de Sant Joan, el Departament d'Interior reforçarà el dispositiu i engega una campanya amb consells de prevenció per garantir una celebració més segura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin el curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. I dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, a la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. I les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer a Barcelona es mobilitzen contra el projecte que vol convertir part de l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí en un museu dedicat a l'arquitecte universal. Reclamen aturar-lo, obrir un diàleg i que es prioritzi l'ús pedagògic original.
2: Esports. Marc Cucurella firma com a nou jugador del Madrid per les 6 pròximes temporades. El lateral de l'Ella, de 27 anys, ha jugat les últimes 4 temporades amb el Chelsea anglès. Cucurella debuta avui amb la selecció espanyola de futbol al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. També jugarà el també català Lamine Yamal, però no als 90 minuts. I el Barça d'handbol suma la 13a Champions després de superar el Fuchs alemany per 37-34 en l'últim partit com a blaugranes de Nielsen, Mem i Makuch.
1: I el temps, calor intens avui i els pròxims dies. La tarda pot portar ruixats i tronades al Pirineu, sobretot també al Prepirineu. Alguna tempesta podria fregar el Montsec i també al nord de la Catalunya central. Com més a prop de la costa, els núvols seran menys importants.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat el contracte per la renovació integral de l'enllumenat del Parc del Castell, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. Aquesta actuació permetrà substituir una instal·lació basada en il·luminàries de fluorescència ja obsoleta per un sistema LED de baixa potència, òptica controlada i temperatura de color càlida. L'objectiu d'aquest projecte és doble. D'una banda, busca reduir el consum energètic i la potència instal·lada associada a l'enllumenat del parc. De l'altra, millorarà el confort visual i limitarà els efectes no desitjats de l'il·luminació nocturna, com l'enlluernament, la llum intrusa i l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior. L'Ajuntament executarà diverses intervencions al barri del Poal amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní. Les solucions als treballs del barri del Poal responen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. Les solucions adoptades i millores incorporades són les següents. El parc caní del carrer Joan Maragall s'ampliarà i ocuparà també l'espai que fins ara ocupava el parc infantil d'aquest carrer, mentre que el parc infantil del carrer Becker s'ampliarà amb nous jocs infantils. i ja s'han instal·lat els nous panels informatius a la platja. Diversos punts del nostre litoral inclouen uns plafons informatius més accessibles i moderns. Dins del Pla de Millora Integral d'Accessibilitat incorporen codis navilens, uns codis QR que llegeixen textos en veu alta i faciliten l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades en el decurs de l'informatiu. Fins ara.
3: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs la Magda Oranich, advocada, escriptora, periodista, tancava el passat dijous el cicle de conferències que ha encetat aquest any de nou l'entitat La Rogeta. Prèviament li fèiem aquesta entrevista. Magda Oranich és advocada, periodista i activista, va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i en periodisme per l'Escola Oficial. Des de l'inici de la seva carrera, l'any 1968, va defensar nombrosos presos polítics davant tribunals militars, va formar part de la defensa de Salvador Puig Antich l'any 1974 i de Joan Paredes Menot Xiqui l'any 1975. Va participar activament en fets clau, com la Caputxinada i la Tancada de Montserrat, i ha estat una pionera referent en la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Ha defensat a multitud de dones en processos per maltractaments, violacions i agressions. Va ser una de les primeres veus jurídiques a donar suport per als col·lectius perseguits per la seva orientació sexual. És amplament reconeguda pel seu ferm compromís amb la protecció i el benestar animal. Va militar a Nacionalistes d'Esquerra i posteriorment a Iniciativa per Catalunya. Va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya l'any 1992 i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Ha col·laborat de forma recurrent en una gran quantitat de debats, en ràdios i televisions i conferències. La seva figura i la seva obra escrita esdevenen indispensables per entendre el combat pels drets humans, les llibertats democràtiques i la igualtat de gènere. Doncs la Magda Oranich és a Castelldefels dins de l'acte que ha organitzat l'entitat La Rogeta per presentar el llibre Totes les batalles. Què tal? Molt bona tarda, senyora Oranich.
1: Benvinguda. Tarda. Contenta d'estar aquí.
0: Gràcies, un altre per tenir-la. Què és Totes les batalles? Per què has escrit aquest llibre?
1: Bueno, el títol de Totes les batalles, una mica la presentació ho has dit, és totes aquestes batalles que havíem de fer, i segurament la batalla principal era la lluita contra la dictadura. Perquè a mi se'm va acudir posar, fer el llibre i posar això quan a 8 anys joves ens diuen que es vivia millor amb dictadura, no? I que una dictadura és un règim millor. I una mica explicar el que realment era la dictadura. La manca de llibertats, la manca de drets, que jo els drets és els que he defensat tota la vida, no? De tots els sers vius, com dius tu, de les dones, dels homes, dels animals, antitaurina furibunda i totes aquestes coses, no? I per això calia llavors lluitar molt, perquè es pensen que era com ara. No, una dictadura als anys d'usos. Jo he viscut la joventut amb dictadura. A més, no era només els drets polítics, que podríem dir el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió i tot això, que avui dia tothom ja té clar que aquests són els drets mínims d'una democràcia, sinó que la dictadura entrava a la vida privada de les persones. No podíem fer això, no podíem, havíem de vestir d'una altra manera, havíem de fer tot de coses que no, no? I tot això s'ha anat acabant. Jo crec que la legislació que tenim avui dia és bona, una altra cosa és com s'aplica, perquè la justícia no funciona com hauria de funcionar, però les lleis així també. Passa que, a veure, jo ho dic sempre, que és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Llavors tenim unes lleis bones, però hi ha mentalitats que es nota amb el tema de la dona, clarament. La dona té els mateixos drets, però clarament veiem que no s'han aplicat del tot. O, per exemple, el tema de l'homosexualitat. Tenen els mateixos drets, una llei bona, però hi ha mentalitats que encara no ho entenen, se n'enriuen i tot això. I la meva lluita havia sigut pels drets, efectivament, els drets de les persones i dels sers vius, i això és el que jo crec que en aquell moment s'havia de fer i ho vaig fer.
0: Doncs segurament quan vostè estava estudiant a la facultat serien poques les dones juristes, això per començar, i després, com vostè deia, des, ja quan va aplicar quan es va dedicar a la feina, quan va aplicar els seus coneixements jurídics al dia a dia, persistien aquelles lleis masclistes que evitaven que la dona pogués fer absolutament res sense el marit, sense la signatura del marit.
1: La licència marital, la vènia marital, que deien. I això que a Catalunya teníem una situació una mica millor, perquè les lleis catalanes antigues, que venen de l'època dels romans, aquí segurament és perquè tenim, quan la gent es casa, tenim, si no diu res en compte, separació de béns. I clar, això donava una certa major llibertat. L'home no podia intervindre en el que feia la dona amb els seus béns, si tenia béns, clar. Però, en canvi, a l'estat espanyol tenen el que es diu la societat de gananciales, que tot és dels dos. I llavors ho administrava només el marit, ho decidia només el marit. O sigui que si la dona tenia un apartament que havia era dels pares, el que fos, ho podia vendre ell. I tot el moment de la divisió ens trobàvem que s'havia polit les coses, no? I la dona tenia l'obligació d'obediència al marit. Bueno, era horrorós. Aquests dies s'ha parlat bastant, una mica aquí per Catalunya i suposo que per tot arreu, de les dones que necessitaven la vènia marital per obrir un compte corrent. I anaven a obrir un compte corrent, no té que venir el marit a donar-li el permís. És que, clar, a part de ser injust, humillant. I avui dia tot això ho hem superat. Evidentment, la Constitució de 78 ja va donar igualtat de drets i a poc es va anar aconseguint. Ara, fins a 50 anys, la setmana passada, de les Jornades Catalanes de la Dona, que vam fer en plena transició, que les havíem organitzat encara clandestinament, perquè Franco no havia mort, no? I llavors les jornades van ser un abans i un després dels drets de les dones, no? Dèiem, a veure quantes podrem ser, perquè a Madrid havien sigut 500 i aquí, a veure com ho farem. I vam ser 4.000, perquè el rector, que era el Fabià Estapé, llavors ja no va deixar entrar més gent, perquè no és que no deixés, és que no es cabia més gent, no? I va ser brutal, allò. A partir d'aquí vam demanar cada llei, s'havia de canviar cada llei, no es podia parlar del sexe, pensa que llavors, en transició, i a mort de Franco encara estaven prohibits els anticonceptius, per dir un fet que s'entén fàcil i que tothom tot prohibit, tot, bueno, i les dones com havien d'anar vestides. Quan jo em vaig col·legiar d'abogada era un 1%. Avui ja hi ha més dones que homes. No hi havia ni una jutge ni una fiscal. Estava prohibit a les dones durant una època ser jutge o fiscal. Avui dia hi ha més. Està la justícia en mans de les dones, que no vol dir que sigui millor. Algunes potser millor que no hi fossin, no? Però vull dir que en general ha canviat el món i tanques els ulls i penses i com estàvem fa 20 anys o 30 o 40 o senyores així que els dius que en 5 anys ja havien canviat les coses i van anar canviant les coses, i van canviar les lleis. Les lleis són importants, perquè si no tenim la llei que et dona suport, és molt difícil. Ja ho havíem fet, malgrat la llei, no? Però s'ha anat fent, i en aquest sentit de que el de les dones estic molt satisfeta, encara que, cuida, alerta, cal anar més enllà i està. Tenim la violència de gènere, tenim tot de coses que encara no hem tingut del tot la igualtat, però de totes maneres, a mi el que més em preocupa avui és que no féssim passos enrere. No, això és el pitjor, perquè aleshores hem arribat a un nivell i passos enrere no. Com tenim un món, com el tenim, que mana el Trump, no? I tot això que diu a tot el món, i diu, donaré diners a les dones a casa perquè es quedin a casa, clar. A mi, no volem estar a casa, volem treballar, no? I qui vulgui estar a casa que s'hi quedi, ja s'ho farà, no? Però clar...
0: I a part del món, perdoni, a Afganistan, que sí, que estan retrocedint espantosament els drets de les dones.
1: No, és que no hi ha drets de les dones. Les tenen,
0: no
1: com,
0: tenen drets.
1: Com el micro aquest que tinguin. No hi ha com el gos, que el gos, els que ens estimem, té molts drets, no? I el gos avui dia la nostra legislació ja forma part de la família i tot. No, és que res. I jo ho venia precisament parlant amb el company que m'ha portat. És el pitjor del món, Afganistan. Però també l'Iran les estan executant per treure's el vel. Per ballar, perquè està prohibit ballar. I tu, jo miro les causes de l'execució, noies joves que porten el cabell. Com... I llavors dius, bueno, i causa, vull saber les causes. No portar el vel. Segon, no haver oït el marit. Tu t'imagines? I llavors la fan estar a la família davant mentre s'executen a la filla. Bueno, és el pitjor. I matrimonis, en fet, a partir dels 6 anys a Afganistan i a Pèrsia, bueno, Pèrsia, jo li dic Pèrsia encara a l'Iran, a partir dels 8 anys. I veus aquelles nenes amb un tio que les espera allà de 70 anys, no? Que es casen, que aixequen el vel i les llàgrimes, mamà, que corre per allà. Ho trobo tan espantós que em desperto les nits pensant-ho i no sé com el món pot suportar aquestes coses, no?
0: Això l'anava a preguntar, per què creu que no intervé la comunitat internacional?
1: Bueno, jo crec que per estar tot molt complicat i segon que si això els hi passés als homes estic convençuda que intervindrien més. Perquè, clar, això no els deixen... És que els nens d'Afganistan no poden aprendre a llegir ni a escriure. És evident que hi ha les classes clandestines de dones que els ensenyen a llegir i escriure, però és que això, i la UNICEF què diu? Ja diuen, no dic que siguin a favor, perquè ningú normal pot estar a favor d'això, ni els homes, ni les dones, ni el nostre país, això. És que no era ni quan el franquisme, no? Que les noies no podien anar a escola. És evident que anàvem separats, nois i noies, però això és una cosa... L'altre és no deixar-les aprendre a llegir ni escriure, no? I no són tontos, ho fan expressament, perquè així després fan d'elles el que volen, no? I jo crec que si això passés a tota la societat o als homes, intervindrien potser més. I el de l'Iran, que primer va semblar, ara sí canvia tot, però no. Els dones de l'Iran estaven millor amb el xa de Pèrsia, que van treure amb una revolució i no sé què, que no després amb aquests talibans, que, bueno, que estan... Jo trobo del pitjor... Jo, els dos països... pitjors del món són aquests, per les dones, aquests dos, Afganistan I ara, tots els països islàmics, en general, déu-n'hi-do de les lleis que tenen. També n'hi ha que no són islàmics, que estan malament, eh? No vull dir que no. Però tenen unes lleis, que jo vull parlar de les lleis per no entrar ja més a fons en aquest tema, que realment són unes lleis absolutament injustes per a la dona.
0: Tornant al seu llibre, Magda, totes les batalles, com s'ha plantejat ficar o no ficar records, sensacions, experiències que va tenir, perquè imagino que al llarg de tota la seva carrera, totes les coses que s'ha trobat, ha hagut de
1: escollir, no? I ho vaig fer molt de pressa i així, bueno, amb unes condicions que potser no eren les millors, al fer el mateix treballes i tot, i vaig anar traient, i segur que m'he deixat molts temes de les batalles que fèiem llavors, que és que eren una darrere l'altra, de tot s'havia de batallar.
0: I descans.
1: El no tenia les llibertats i, bons, he preferit parlar de temes, perquè jo no he volgut fer una biografia meva, sinó una biografia, diguéssim, del que estava passant. Clar que ho vivia jo i la més gent, no? Però una mica, sobretot el que m'hi va portar, ho he dit abans, això que et diguin que no, que en dictadura es viu millor. I dic, home, jo he assistit a penes de mort, de molt joveneta ja vaig veure la tortura de molt de prop, no? Els presos polítics i les dones pràcticament, vull dir, pagades pel marit, vull dir que rebien de tot i que no es podia fer pràcticament res. I clar, i tot això anar-ho canviant, no? I les agressions sexuals, tot això a poc, i bueno, maltractar els animals, ja que ho has tret, per mi és un tema de sensibilitat. Hi ha temes que són ideològics, i que són la passió, i la passió sobre el Barça i els animals. Perquè clar, sí, i ara que estic entusiasmada amb l'equip femení del Barça, perquè tornant a el que em preguntaves, a la nostra època, si tu deies que volies jugar a futbol, et prenien per sombar, és que no se li acudia a ningú aquella època, i et deien marimatxo, bueno, el que fos. Jo a futbol exactament no he volgut, però fèiem gimnàs, me'n recordo el col·le, amb les senyorites de la secció femenina de la Falange, del Movimiento, que llavors no ens deixaven fer els esports aquests, i mai xors, bueno, xors, era un pecat mortal, i ens feien portar uns bombatxos, que si preguntes a les mares, les àvies, que feien uns bombatxos que eren un remei contra la concupiscència, una cosa incòmoda, i amb una fandilla a sobre, per poder fer exercicis gimnàstics, que això sí que ens ho ensenyaven aquestes senyorites i tot això. I les classes, bueno, separats, nois i noies, ja ho he dit, i sobretot que els noies feien unes assignatures que no feien els nois, com eren les labores domèstiques i tot de coses que avui dia seria anticonstitucional, vull dir, no? I bueno, era horrorós aquelles classes que els nois també feien, de falange, que dèiem. I ens deien, no és de falange, és de formació de l'espírit nacional. Que clar que no explicaven res la història ni la guerra civil tan dura que va haver-hi, ni res. Tot era, ganó el glorioso alzamiento nacional i apa, tira endavant, no? No explicaven ni història, clar, moltes les hem tingut que anar estudiant després, perquè les famílies les que havien patit, exili, morts, el que sigui, no ho explicaven tampoc, no en parlaven, preferien oblidar el tema, no? I moltes coses doncs, les hem viscut en primera persona perquè les hem anat tractant, les presons, les execucions, i t'has interessat en això segurament. El meu ve molt el fet d'estudiar dret, que ja era la meva vocació, doncs també m'ha portat més aquests temes, que potser que estudia medicina, però feina tingut en salvar malalts, no? I nosaltres intentàvem salvar persones, no? Treure'ls de les presons i tot això. I jo mateix he estat presa política quan el franquisme, clar. I, bueno, clar, és que ja venia, els que ens hi dedicàvem ja hi comptàvem. Jo vaig estar presa per una reunió de l'Assemblea de Catalunya. No pensis que... I deien que allò era un peligro per a l'ordre públic o, bueno, tot el que vulguis. Però vull dir que era com normal els que estaven contra el franquisme anar a presó. I la gent s'horroritza, tu has estat a presó, i tant, jo i mil persones molt més normals que jo. Vull dir, no. I això era una dictadura, i era dura, i sobretot per les dones. Per això que en democràcia, jo dic que tots vam estar millor, però que hi ha una part, les dones vam millorar molt més, no perquè tinguéssim més drets, sinó perquè sortíem de sota zero. Clar, no teníem drets. El franquisme inclús en un moment que posava... no poden fer determinats contractes ni tot. Els subnormals, que abans utilitzaven aquell llenguatge. Els que no sàpiguen llegir i escriure. Els locos i dementes, no sé què, i les mujeres. I quan va venir, ara no cal la història que ens allargaríem, que ja havien de dissimular internacionalment, que no... I deien, però vostès, no, les dones no tenen drets a aquest país. I llavors van canviar-ho, mira, si eren civils, per les mujeres casades. I llavors figurava que les dones solteres o que no, aquestes tenien drets igual que els homes, però clar, que quan et casaves doncs la obligació de obedecer al marido, doncs que deien la religió, no, la biologia i la història, la biologia es veu que pel fet de ser home, doncs la biologia ja li donava més dret, però aquí vam començar a poc els canvis. A partir d'aquella mujer casada, i doncs el 75 va entrar a l'obediència al marido i a poc a poc vam anar modificant les lleis i les més grans modificacions van ser l'any 81, que van donar igualtat dins i fora del matrimoni, que la igualtat dels fills, perquè els nens tampoc tenien tots els mateixos drets, i bueno, va anar canviant en democràcia, tot això havia de canviar per nassos, vull dir, no. I no va ser tan ràpid la transició, però poc a poc vam anar aconseguint les coses, no?
0: Pues hem de deixar aquí perquè a les 7 és prevista la seva intervenció a l'edifici de la República en aquesta xerrada sobre el seu llibre Totes les batalles, aquesta xerrada, aquesta conferència que presenta l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, Magda Oranich, un plaer parlar amb vostè, tant de bo haguéssim tingut més temps, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així és.

mixtures, rich colors.

0: Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de les Persones Grans, que es celebra justament avui. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. El perfil de víctimes, majoritàriament femení, un 66% de les dones ateses eren dones, el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut impacte en 315 familiars, cuidadors i professionals. Doncs per parlar d'aquest tema, pel que fa al nostre àmbit, amb nosaltres Raquel Sandro, de l'Àrea de Serveis Socials. Què tal? Molt bon dia, Raquel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es fa des de Serveis Socials respecte a aquesta problemàtica?
1: Bueno, nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte, que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona

0: comportaments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
1: S'ha de dir que aquests abusos, aquests maltractaments, són difícils de detectar perquè la majoria, segons explicaven des d'aquesta entitat, el Alzheimer Catalunya o els Mossos d'Esquadra, els fills són els principals agressors.
0: Sí, clar, i encara hi ha un estigma molt gran, no?, i una vergonya, no?, i un tapar, perquè al final són maltractaments en l'àmbit familiar, però hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar, perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues hi ha encara molta por, no? Mm-hmm. I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar. I hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves, i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
1: També nosaltres pertanem com a Ajuntament, l'Àrea de Serveis Socials, a entitats que cooperen al Baix Llobregat.
0: Sí, nosaltres tenim, ja existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten, que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar, o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
1: Al mateix temps també s'imparteixen cursos de formació o accions formatives al personal de serveis socials en aquest sentit.
0: Sí, el personal de serveis socials estem en contínua formació sempre en tots els àmbits per adaptar-nos a les noves realitats, als nous recursos que existeixen al nostre voltant, i en l'àrea de la gent gran pues, passa exactament el mateix, no? Les realitats estan canviant sempre i ens hem d'estar al dia, no?, de com procedir de la millor manera per donar un bon servei a la ciutadania.
1: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions i també que ajudin a visibilitzar, com diem, aquesta presa de consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans que se celebra avui. Com dèiem, de les persones ateses, un 66% eren dones, i pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. Moltíssimes gràcies, Raquel Sanz, des de l'àrea de serveis socials. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
9: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
8: Dilluns esportiu.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
11: Amics de Radio Castell de Fels, avui, que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
12: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
13: Todos los viernes a las 10 de la noche.
14: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
15: Todo Sesión. ¡Ey! ¡Que no te flasheen! Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
16: Todo sesión.
15: 98.0. Todo sesión.
17: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
18: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
19: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
20: Thank you for that lovely tune, that funky music.
21: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
22: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
23: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
24: Si quieres viajar con nosotros,
25: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas.
24: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 15 de juny. Fem primer un repàs als principals titulars informatius de la jornada d'avui a la nostra ciutat. Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta de Castelldefels d'aquests dos barris. El projecte aspira a obtenir finançament de la Generalitat. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al Castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives. Aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball. Aquests programes tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels continua treballant en la candidatura conjunta de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris i Viles 2026 de la Generalitat. El projecte, que es construeix amb la participació d'entitats i ciutadania, busca impulsar actuacions de transformació urbana, cohesió social i sostenibilitat ambiental als dos barris. La regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, ha recordat que aquesta és la segona vegada que el municipi opta a aquesta línia de finançament. L'any passat, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir la subvenció. Enguany, però, la candidatura incorpora també Can Vinader i s'ha elaborat a partir d'un treball conjunt amb el teixit associatiu i el veïnat.
1: Ja l'any passat hubo una convocatòria del Pla de Barris i la verdad que salió la convocatòria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Can Vinader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia dels barris de Vistalegre i Can Vinader.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials, i per tant està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament, i per tant és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: Les necessitats detectades prèviament per l'Ajuntament i les entitats coincideixen amb moltes de les aportacions que la ciutadania ha començat a fer durant el procés participatiu. Una de les primeres accions ha estat la carpa informativa i participativa, instal·lada el passat divendres 5 de juny a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La regidora Mariana Ortega ha explicat que aquestes primeres aportacions reforcen les línies de treball que ja s'havien identificat durant la preparació de la candidatura. També ha recordat que la convocatòria està dotada amb 25 milions d'euros i que, en cas de ser seleccionat, el projecte es financiaria al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.
1: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de... Es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental, ¿vale? Entonces en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones. Y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: Entre les aportacions recollides a la primera carpa informativa destaquen propostes vinculades a la millora de l'espai públic, la sostenibilitat, la convivència i la reducció de les desigualtats socials. Escoltem ara a la Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana.
3: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres. No? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó o per l'altre i creuar-lo amb autobús. Llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
3: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
0: Un altre dels aspectes que pot jugar a favor de la nostra candidatura és la millora en la definició de les actuacions respecte a l'any passat. Segons Ortega, la proposta actual incorpora una major concreció dels projectes i té en compte els indicadors que la Generalitat utilitza per valorar les sol·licituds.
1: Uno de los puntos que se valora es el índice de vulnerabilidad, ¿no? Un poco las características sociales del barrio, y pues puede ser que hubiera otros barrios o otros municipios que estuvieran en peor, que tuvieran más valoración en ese ámbito que nosotros. Hemos intentado mejorar en todos los indicadores. Todas estas ideas y aportaciones que nos ha hecho tanto la Asociación de Vecinos como los vecinos en general las vamos a incorporar a la memoria en alguno de los apartados que ya teníamos, porque al final se trata de un poco más de concretar, ¿no? Acciones más concretas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esperaremos la valoración y esperemos que sea positiva esta vez.
0: Des del consistori insisteixen que la participació ciutadana serà clau per acabar de definir el projecte i les actuacions que s'inclouran a la candidatura definitiva.
3: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes, i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però, a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat, i per tant a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania. No? És un dels tres eixos, i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també o intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
0: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb dues sessions obertes al Centre Cívic Vista Alegre, una aquest mateix dimecres 17 de juny dedicada a la transformació física i la sostenibilitat i la segona el 22 de juny centrada en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. Les persones interessades també poden participar a través de les activitats presencials organitzades per l'Ajuntament i fer arribar les seves propostes de forma telemàtica mitjançant la plataforma Participar 311. Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris i Viles es poden presentar fins al 17 de juliol i posteriorment la Generalitat disposarà de 6 mesos per comunicar els barris seleccionats en aquesta convocatòria d'ajuts. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
4: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues, dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
4: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada, destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
5: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del fòrum, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermín Fernández.
0: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
5: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, per fixar adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigarien molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
0: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
5: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el, doncs, jo què sé, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements de d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum.
0: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
5: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, que és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
0: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al Castell de Castelldefels. Avui ha tingut lloc la cloenda dels programes PFI-PTT, programes de formació i inserció, pla de transició al treball. La cloenda s'ha realitzat a la Sala Margarida Xirgo aquest matí, amb la presència d'Eduard Carbonell, inspector d'Educació de Serveis Territorials del Baix Llobregat, i el regidor d'Educació, Ramon Amador. Amador ha atès els micròfons de Ràdio Castelldefels aquest mateix matí i ha fet declaracions entorn a aquesta cloenda.
6: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu. Doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs, els tècnics, el professorat, doncs, ser reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs, hi ha també un esforç, un aprenentatge, hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat.
0: Els programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball es dirigeixen a joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que a curt termini volen treballar o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. En concret, a Castelldefels s'ofereixen 4 modalitats que estan disponibles ara mateix a la ciutat. Ens ho explica Angie Benavent, tècnica d'educació i tutora d'aquests PFI.
7: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC. Món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartit a les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i així amb els 4 perfils.
0: Aquests programes estan impulsats des del Servei Local de Transició Escola-Treball de la Regidoria d'Educació en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. Enguany, al curs 2025-2026, han participat un total de 41 joves. Escoltem ara l'Angie Benavent, tutora d'aquests programes de formació i inserció al treball, en relació a les sortides laborals que tenen aquest tipus de formacions.
7: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: El regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava aquest matí a Ràdio Castelldefels que aquesta setmana també és el torn de les cloendes de les aules sènior per la gent gran.
6: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim 2 aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també les 2 aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet, són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Ah! han començat els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques tenen una durada prevista de 6 dies amb afectació al trànsit, amb un tall alternatiu dels sentits entre 8 del matí i 8 del vespre. El desviament dels vehicles es realitza pel Passeig de la Marina. També es veu afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent cada dia els treballs. Escoltem ara a la Montse Vinyes, cap de la secció d'infraestructures i via pública, que ens detalla la informació sobre aquestes obres, els dies i les seves fases.
8: Començar aquest dilluns i, per tant, acabar el dilluns següent, que, com sempre, pot ser que potser guanyem temps o que en perdem, però, de moment, la previsió que és més realista és aquesta, que hi hagi 3 dies de tall en sentit Barcelona i 3 dies de tall en sentit Sitges, desviant el trànsit pel Passeig Marina, en horari de 8 a 20. Aleshores, aquesta actuació només és el tram comprès entre República Argentina i el carrer 11. I s'asfalta. El Passeig Marítim portem molts anys fent-li pedaços. En aquest cas, és com deia, que ja vèiem que tants pedaços ja calia un asfaltat complet, i fem l'asfaltat complet entre aquests dos carrers que he dit, els dos carrils de circulació, és a dir, el carril d'aparcament no.
0: Vinyes, cap d'aquesta secció d'Espai Públic i Infraestructures, ens detalla també com des de l'Ajuntament s'estableixen les prioritats i per què arribarà aquests treballs d'asfaltatge a Passeig Marítim entre l'Avinguda República Argentina i Carrer 11.
8: El Passeig Marítim fa temps que el tenim en prioritat de diferents carrers del municipi, perquè també crec que ja ho hem explicat alguna vegada, com establim aquestes prioritats, que al final és combinar entre l'estat en el que es troben, l'import que requereixen i l'ús que tenen de la gent i l'eix principal que pugui ser en el municipi, sobretot quan parlem de calçades de vehicles i la perillositat, que ja ho he dit al principi, no? Llavors, en base a això, a vegades hi han coses afegides. En aquest cas, com dic, a la llista de prioritats número 1, dintre les 5 primeres, ja hi teníem el Passeig Marítim i, a més, el que passa és que, com tothom sap, el 5 de juliol doncs, el Tour de França passa per Castelldefels i ha sigut com l'últim impuls que faltava doncs, perquè ja passés a prioritat número 1.
0: Per altra banda, amb motiu del pas de Tour de França el pròxim 5 de juliol per Castelldefels, Diputació de Barcelona ha de realitzar tasques de millora del ferm amb actuacions concretes específiques al nostre Passeig Marítim.
8: El que també hi ha és que Diputació té una subvenció o tenia uns diners per fer diferents actuacions en els municipis pels quals hi passava el Tour i passa el Tour. Llavors, en aquest cas a Castelldefels, els diners que tenen previstos, que són molt poquets, s'ha de dir, els utilitzen per senyalitzacions, per retirada de pilones i la part que tenim d'asfaltat, que encara a data d'avui no sabem

0: el projecte polític de l'espai de cara a les eleccions municipals de 2027. Sílvia López Valentín serà la candidata a l'alcaldia i encapçalarà un tàndem amb Javier Martín, actual regidor i portaveu adjunt, que assumirà un paper destacat en aquesta nova etapa de l'organització.
1: Però volia també agrair a les persones que heu fet que aquí estiguem avui i jo avui estigui parlant des d'aquesta posició. Primer de tot, volia agrair-li a la meva família, perquè, extensa és, i per totes aquelles tardes de converses arreglant el món, quan jo encara no les entenia, i després quan jo ja vaig poder començar a participar en elles, moltes gràcies per traslladar-me aquesta passió i aquesta certesa de que totes juntes podem construir un món millor. Després, també volia agrair a la meva família política, primer de tot a la gent de Castelldefels, de Movem en Comú Podem, de totes les organitzacions que formen part, a la que algunes em vau conèixer quan encara era una nena i que m'han anat traslladant tot el coneixement que tenien, les seves experiències de moments molt durs a aquesta ciutat i en aquest país, i que m'han traslladat el valor i el compromís amb la teva gent, amb la teva ciutat.
0: L'acte ha servit també per formalitzar el relleu polític de Candela López, que després de més d'una dècada al capdavant del projecte municipalista deixa la primera línia de la política local després d'haver liderat l'etapa que va portar per primera vegada l'Esquerra Transformadora al govern de la ciutat.
2: Moltes gràcies a tots i a totes per omplir aquest espai, per omplir-ho de gom a gom, aquest pati de l'edifici de la República, per omplir-ho també d'il·lusió i d'esperança, perquè estem aquí per construir un futur plegats, un futur millor per la nostra ciutat i amb un objectiu clar, que és no deixar ningú enrere. No? I això és el que ens ha motivat aquest dissabte pel matí a compartir aquesta estona amb tots i totes nosaltres. Això i aquesta trobada i moltes de les cares que veig avui aquí em recorden els inicis del nostre projecte, els inicis de Movem Castelldefels, un projecte que va néixer així, amb molta gent diversa, que va néixer als carrers. Recordo la plaça de l'Església plena d'activitats i plena de gent motivadíssima, pensant i il·lusionant-se per un canvi important a la nostra ciutat, un canvi que molta gent ens deia que no seria possible i que gràcies a molts de vosaltres ho van fer possible.

0: I ara és el moment de conèixer els resultats esportius. I ho fem de la mà del periodista Cristian Cano.
1: Malauradament, Estefania, crec que la temporada no ha pogut acabar pitjor. Ja que si la setmana passada informàvem no, de que el bàsquet femení Castelldefels doncs, no assoliria l'ascens, doncs en aquesta ocasió ni Vistalegre ni Castelldefels Hockey Club doncs, han tingut èxit en els seus respectius enfrontaments de promoció d'ascens. El Vistalegre va perdre per la mínima amb el factor camp a favor, 0-1 en mans de l'Atlètic Masnou. Recordem que l'anada va acabar 1-1 i aquesta era una autèntica final, el duel de dissabte per la tarda, perquè el que guanyés doncs, aconseguiria aquest bitllet d'accés a l'ascens a segona catalana. Va guanyar l'Atlètic Masnou per la mínima, 0-1 al marcador, amb un gol de Jordi Mañanes al 43 i va posar punt final al somni del Vistalegre de tornar a segona catalana. L'altre partit va ser el del Castelldefels Hockey Club, que tampoc va tenir èxit en la seva búsqueda de la victòria. Rebia, recordem, el Sardinero a Via Fèrria, també dissabte al migdia, i l'equip de Miqui Delas va caure golejat per 1-5 al camp municipal de Viaferria. El Sardinero va posar el 0-2 a la sèrie, a l'eliminatòria, recordem que era una eliminatòria al millor de 3 partits, i l'equip de Cantàbria doncs serà el que es mantindrà a Lliga Yati la pròxima temporada i el Castelldefels continuarà un any més a la segona divisió nacional.
0: Gràcies, Cristian.

Amb el repàs als resultats esportius hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars d'aquesta jornada d'avui, dilluns 15 de juny, a Castelldefels. Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vista Alegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vista Alegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. I aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició, PFI-PTT, del curs 2025-2026 a la sala Margarida Xirgo. Un total de 41 joves han participat als diferents PFI-PTT, aquests programes que estan en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, duts a terme per la Regidoria d'Educació. I amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dimarts. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon inici de setmana i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: El preu del petroli baixa a nivells de principis del mes de març, just a l'inici de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i les borses pugen, en alguns casos, com l'IBEX 35, a màxims històrics, després que Donald Trump i els ayatolars iranians hagin confirmat un principi d'acord de pau, Joan Bota.
4: S'ha de firmar divendres, en el que totes les parts venen com una victòria. Els detalls concrets no se sabran fins llavors, però, entre altres, preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és clau pel trànsit mundial de petroli. Això, si la duresa d'Israel al Líban no ho fa saltar abans tot pels aires.
2: Connectem amb Washington i amb Jerusalem, Oriol Serra i Jordi Brascó.
5: Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores, començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
6: El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
2: Així és, doncs, com tenim el món. De seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
7: Què no te digui?
8: Hola, hola. Necesito ayuda.
2: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
4: També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apunta la defensa de Jonathan Andic.
9: Demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
2: En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
4: És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals, amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
2: Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
10: La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
11: I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda, Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat, Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat, mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
12: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
13: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
2: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
14: El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
2: sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui debuta al Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
15: No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica a Egipte, l'Aràbia Saudita a Uruguai i l'Iran a Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà a la final de l'ACB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a l'A2, entre Esparreguera i Collbató, en sentit Lleida, per un accident. Només hi ha un carril obert. A la mateixa via l'A2 a Castellbisbal hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona, Lentitud en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi a la zona de vies.
2: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia.
2: Calor?
18: Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada i així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes a prop del Pirineu, Prepirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
2: Gràcies, Francesc. Bon dia.
18: Bon dia.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units, el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a afirmar gairebé 40 vegades en públic o bé que s'estava molt a prop d'un acord o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que, si no hi ha surts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
19: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
5: Les negociacions que començaran un cop signat el memoràndum es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
2: Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
20: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
2: Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
21: Bon dia.
6: L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat dos pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
2: En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
0: Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
21: Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli del gas mundial que surten per aquest estret.
0: Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar aranzels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto el foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
2: I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
22: Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març. Pocs dies després que comencés aquesta guerra o conflicte, en els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. Al Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
2: I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermón. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
22: Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermón. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
23: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
22: L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
2: A la segona hora del Catalunya Migdia i tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna, més de 600 drons i 70 míssils, que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
3: Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les Coves de Kiev, perquè prengui les mesures pertinents i ajudi a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, en particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
1: En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'Estat Islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
2: És un quart de 3 de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeter.
7: Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als registraments, el que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
8: Tens de treure?
24: Hola. Hola. Necessito ajuda. Necessito ajuda.
8: Este equipo va a correr.
24: Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Se ha caído.
8: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
24: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
2: En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
7: Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
24: Sí.
25: Hola, bones. Truco del SEM. Estem marit de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
24: Jonathan.
25: Jonathan, què ha passat?
24: Que no passa, que ha caigut.
25: Vale, ara venim a ajudar-lo.
24: Ja, però és que no el veig. No me responde.
25: Vale.
24: Que ha caigut por el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
7: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
7: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
2: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
17: Catalunya migdia.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
27: Sí.
26: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
26: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
10: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
10: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
10: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
13: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
14: Les curses importants les guanyava totes.
15: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
16: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
18: Pere Casacuberta.
19: Ningú s'esperava que guanyés.
30: És una cosa totalment excepcional.
13: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
31: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
32: Catalunya migdia.
2: Passant 20 minuts a les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
33: Hola, bon dia.
2: Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
33: Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntalen el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de Leire Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán, on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la Fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
34: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
33: L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar a Díez, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
2: Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'exnúmero 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujans, bon dia.
35: Què tal, bon dia? Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
36: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
35: Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
37: Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no, por muchos motivos, tiene imputada a la gerente y se acepta con normalidad.
35: La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
2: Bé, doncs des de, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
0: Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
1: Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: I des d'Esquerra, la secretària general, Elisenda Alemany, apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
3: Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions, no pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i, com més aviat millor, ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
0: Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE, també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
2: I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
5: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
6: Que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, visca en preocupació i vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
5: Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
6: S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
5: Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
2: Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
7: Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
8: És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet, la resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
7: Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
9: Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas como ocurrió hace años.
7: Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
2: I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. El diputat que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha al·legat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fonts de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
2: Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
10: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
11: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
10: Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
11: No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
10: La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
2: Hem sentit el senyal als horaris de 2:45 de la tarda. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
11: Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
2: Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic a aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
12: Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
14: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
12: Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies s'està recollint.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
13: Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Sagarra, del grup de càncer i malalties hematològiques de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
15: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
13: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
21: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
20: I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
19: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
19: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 6 minuts a 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obreda.
22: L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que la utilitzen com a una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
23: Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
22: I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
23: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
22: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
24: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
22: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
2: I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics. Anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
12: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 espais

0: Paga de la culpa.
1: I ja hem dit que estem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3CAT 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. El Doctor Music Festival és un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
2: Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
3: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
4: I evitant escues, aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
5: Venien en helicòptero.
6: Bob Dylan.
5: Bob Dylan.
7: I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
5: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
2: Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
8: Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
9: I que no hi havia cap incident ni res.
2: Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
3: Es va alegar que els prats són inundables. No ho són.
2: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
10: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
11: Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032.

0: Avui debuta Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar. I ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però, com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella, en ple Mundial. Cucurella, també, a poques hores de debutar en aquest Mundial, ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho, Marcos García.
1: El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a la lateral esquerra que volia Mourinho, falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
0: Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial, i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
2: Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes

0: A Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500 000 d'habitants, han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga a la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat, gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador, conegut com Bobista, va jugar als 90 al Badajoz. Bé, va entrenar més que va jugar un parell de partits.
1: Bé, doncs aquestes són algunes de les històries d'aquesta selecció de Cap Verd, debutant al Mundial i el rival de la selecció espanyola, partit que juga a les 6 de la tarda, i avui, a més, Sònia, juguen 3 partits més, ho fa més tard, perquè ja seran de nit i de matinada.
0: A les 9 del vespre, Bèlgica a Egipte, amb el davanter del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, que és el quart més jove d'aquest Mundial. A la mitjanit, Aràbia Saudita, Uruguai, a Miami, sense Araujo, que es va lesionar fa uns dies, diu Bielsa, que se senten responsables d'aquesta lesió. De moment, el central no pot participar. Aràbia Saudita i Uruguai són els altres dos rivals del grup de la selecció espanyola. I a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda a Los Angeles, un partit amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit i ho va fer amb una delegació reduïdíssima perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
1: Parlant d'aquest Mundial, ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial, ja ho haureu sentit. Curaçao representa un dels països més petits en població que mai hagi participat en una fase final d'aquesta competició. Ahir va viure un dia històric, va debutar, tot i encaixar una golejada, també va fer un gol. I l'Eudald del Serra doncs, ha volgut fixar en algunes de les curiositats d'aquesta selecció.
2: Les illes de Curaçao, a tocar de Veneçuela, són un país que amb prou feines arriba als 150.000 habitants i que pertany al regne dels Països Baixos. Ahir es van estrenar en una fase final de la Copa del Món, davant tota una Alemanya, amb què van perdre per 7-1. Però aquest dia no deixarà de ser històric per Curaçao, perquè mai fins ara un país tan petit havia arribat fins aquí. A més, Curaçao va perdre per golejada, és cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zurich de Suïssa, i a més és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat. Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
1: Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa, més informació del Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs, Marcos.
3: Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs i també s'estableix una indemnització a la víctima per part del els dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
4: L'espera Dicamem. Aplaudeixi en Barrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuch que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
1: Doncs el Barça ho ha tornat a fer. Nova Champions a l'equip d'en Vol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la tretzena de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per a alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentia, vas narrar aquest nou títol del Barça en Vol, però és un final de temporada de força comiats, també.
4: Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vesprem necessitat, l'equip de Xavi Pasqual. I també el de Domen Makuch, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat super relatius per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit, per tercer cop a la seva història, el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual, i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada, d'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la jardinera camí de l'avió per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que no el sentiràs, era "Nosaltres som el nou Dream Team".
5: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé i de jugar i de guanyar tot és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
4: Aquest és Carlos Ortega, un dels artífexs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'en Vol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre, i explicant quina és la clau del seu èxit.
5: Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
4: Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuch i fins i tot a la de Dick Amem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Foxe de Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
1: De l'en Vol al bàsquet, el Barça jugarà a la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
6: Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa a Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat 2 vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada, amb l'únic punt negre que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
7: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
6: Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país, i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
1: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
8: Catalunya migdia.
9: Vols estudiar una enginyeria?
10: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
9: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
10: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
11: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
12: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
13: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
14: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
15: Bon dia!
16: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
8: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
1: Ho dèiem abans de la pausa, Bogeria a Nova York, perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta Garcia.
18: Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat aquest 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar. Perdien en este últim partit en el segon quart de fins a 16 punts amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història.
1: I l'Atlètic Barceloneta ha guanyat aquest cap de setmana la Champions de Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubach.
19: Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barceloneta, de fet, festejarà aquesta tarda a les 6 a la seva seu, la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sense dubte de jerarquia, i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les tres lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasha Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulou, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases.
1: I en hoquei patins, el Vilassant ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
17: Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Les del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vila-sana, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
20: La veritat és que molt feliç per tot l'aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
17: El Vila-sana tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
1: I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F.
18: En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart.
1: I parlem també ara de futbol sala.
18: El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Catalunya Migdia.
21: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar divendres. Tot i la poca informació dels detalls concrets que tenim ara mateix, el preu del petroli ja ha baixat amb força a nivells de l'inici de la guerra. Israel, a tot això, adverteix que no es retirarà del sud del Líban, tot i l'exigència iraniana que el conflicte de l'Orient Mitjà s'acabi en tots els fronts, inclòs el del Líban. També us hem parlat de l'informe de la Guàrdia Civil que acredita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va ordenar a pagar amb diners del Partit Socialista viatges de Leire Díez. Això quan aquesta exmilitant socialista es dedicava suposadament a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez o del mateix Partit Socialista Obre Espanyol. I hem sentit també els àudios emesos avui en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio de les trucades al 112 de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, just després de la mort del seu pare a Montserrat, mentre tots dos tornaven sols d'una excursió. Segons la defensa de Jonathan Andic, la seva desesperació en el moment d'avisar els serveis d'emergència en demostraria la innocència. Tot això ho hem sentit a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
23: Doncs que el PSOE i Sumar tanquen un acord per eliminar els delictes d'ofenses religioses i injúries a la corona del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasson, apunta l'objectiu de la reforma del Codi Penal i què preveu.
24: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
23: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes a aquest text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'aval la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer, doncs, més grups. Més qüestions. L'alcaldessa de València critica que el dia de la Dana va fallar el pla d'inundacions perquè no preveia que les pedanies del sud de la capital es veurien afectades per la barrancada. Maria José Català, del PP, ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Anem cap a València, Alba Barbosa.
25: Bona tarda. L'alcaldessa ha evitat retrets cap a la Generalitat Valenciana i insisteix a assenyalar el govern espanyol. Fins a les 8 del vespre ha afirmat no van tenir notícies que l'aigua entrava a les pedanies i ha criticat el pla d'inundacions municipal.
26: Ni la cartografia estava actualitzada ni els plans d'inundabilitat eren correctos i que lo que pasó era, a juicio de los técnicos, algo imprevisible.
25: L'Ajuntament de València, segons Català, no va avisar els alcaldes de les pedanies del sud perquè ningú els va alertar de la riuada.
23: I el Partit Popular de Catalunya rebutja la immigració que considera descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab dels espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça, diuen, per la llibertat. Són alguns dels postulats que inclou la ponència política del PP que s'aprovarà el 27 de juny al Congrés que es farà a Barcelona per posar al dia l'estratègia política i reelegir Alejandro Fernández com a president del partit. En plena pugna amb Vox i Aliança Catalana, els populars catalans han optat per endurir el discurs sobre immigració i les seves posicions sobre la religió islàmica. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció de la ponència, n'ha presentat avui els eixos bàsics.
0: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
2: Passen 4 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Tot a punt?
4: Sí. Tot a punt. Sí. Ens deus la teva crònica, la nit de Montserrat.
2: Ah.
5: Pijama.
6: És veritat.
5: Tot plegat.
2: Molt més avorrit del que us podíeu imaginar.
4: Sí?
2: No vaig dormir amb els companys. Espera't un moment, perquè és que ja estàs envaint espai que no et toca encara.
6: A veure...
2: Un moment.
6: Aquest copyright d'aquest programa, que sí, no va ser, és
2: sí,
6: meu.
2: Sí, però primer hem de canviar la sintonia.
6: Vale.
2: I si m'apura saludar-te. Ampar Moliner, bona tarda.
6: No, d'acord. Estic saludada i fes cas a les persones periodistes d'aquesta taula.
2: Mm?
6: Se t'ha fet una pregunta.
2: Sí. No vaig dormir amb la resta de companys, perquè efectivament vaig dormir sol.
6: Per què? Com és això? No li va passar ni al Carlos Herrera, això?
2: Sí, home, sí. No. Carlos Herrera no hi era.
6: No hi era?
2: No hi era.
6: Pues es va dir, eh? Es va dir.
2: No, Carlos Herrera no hi era. Vaig veure mitja redacció de la cadena COPE, és veritat. Molts d'ells vinguts des de Madrid, però Carlos sí. Herrera jo no el vaig veure. Jordi Basté sí que el vaig
6: va
2: veure.
6: Va dormir amb els seus companys?
2: Qui?
6: Basté.
2: No.
6: També, o sigui, dormíeu separats.
2: I Marta Romagosa també va dormir com jo.
6: Marta Romagosa ja ho sé.
2: Ah, veus?
6: Que va dormir sola, però...
2: Com jo. Sí, sí.
6: I llavors la tropa dormia junta.
2: Sí.
6: Tot el teu seguici dormien
2: tot
6: junts.
2: Tot el teu seguici.
6: A veure, clar. Hi havia el papa mòbil i l'Òscar mòbil, eh?
2: Igual, clavat, sí, exactament.
6: Et vaig enviar un vídeo de la senyora de la botiga.
2: No, un àudio. Però,
6: un àudio.
2: Però no tant, tens molt mala memòria.
6: Em vas contestar i tot?
2: Et vaig contestar amb una foto, perquè la vaig anar a veure.
6: A la senyora aquesta? Doncs no l'he vista. Deu estar per obrir.
2: Una amable oient que...
6: Que venia...
2: Vas anar tu a comprar alguna cosa i et va dir que no m'havia vist a mi i que com podia ser i que ens escoltava cada dia i que suposava que jo tenia molt d'embolic. I
6: veure,
2: en un moment que vaig tenir un minut, vaig baixar a la botiga Queviures.
6: Sí, botiga Queviures. Jo vaig comprar allà Mató.
2: I vaig saludar...
6: Mató beneït aquell dia. I em vaig comprar una pulsera del papa, que la porto aquí posada.
2: Bé.
6: Una pulsera de Montserrat, perquè aquell dia es va beneir de tot. I llavors, a la cua dels cafès amb llet, que eren hores de cua de cafès amb llet, perquè jo vaig arribar a les 5 del matí,
2: clar,
6: no com altres, que ja dormíeu allà.
2: Sí. Ja vaig
6: estar
2: al Catalunya nit del dia abans, ja vaig entrar des d'allà.
6: Doncs jo vaig estar departint amb diverses persones, monges, una diversitat de persones, que ens vam convidar tallats, etc. I una em va beneir la pulsera aquesta que porto.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, així ja estàs beneïda. A partir d'aquí ja tot anirà bé.
6: Beneïda i beneita.
2: Bé,
6: les dues coses. La meva àvia
2: això
6: deia aigua beneita.
2: Això ho diu vostè.
6: Aigua beneita.
2: Ja està? Algun dubte més teníeu?
6: No, la Júlia segur que sí.
4: Esperàvem una mica
2: no
4: més.
2: Sí,
6: la Júlia esperava més.
2: Clar. Una cosa.
4: Ho vam deixar molt amunt, això.
2: És que anava, deixeu-me acabar. O sigui, sento no haver estat a l'alçada de les pel·lícules que us havien muntat vosaltres.
5: Què portaves les partitures?
6: Veus sopar junts?
2: Vam sopar...
6: A l'Hotel Cisneros?
2: Vam sopar amb Marta Romagosa i amb Jordi Borda, perquè la nostra Déu tenia pensió completa. Vam haver de sopar allà. Sí, sí.
6: Ara estem morint per
5: saber... Com una pena.
6: Que veus,
2: sí, perquè m'entrava el dinar i el dinar no el vaig poder fer, perquè, clar, fent el programa a aquesta hora, ja els hi vaig dir que jo aquest dinar el perdo.
5: Una penitència vas fer.
2: Eh?
5: Era una penitència.
2: No, home, no, una penitència no, ja ens van tractar bé.
6: Us van tractar bé, us van posar aromes de Montserrat, tot cap allà.
2: I mató de postres.
6: Mató de postres, és boníssim, aquell mató.
2: Sí, sí. Jo et diré una cosa, jo no vaig poder comprar de mató, perquè quan vam acabar, perquè, clar, tu vas poder comprar perquè vas arribar a hora d'estrella, però els que vam baixar d'allà vora les 7 de la tarda, després de tota la programació que vam haver de fer...
6: Hora d'Estrella a les 5 del matí? Espera. Escolta una cosa. Escolta una cosa. Beyoncé, que jo sàpiga, no arriba a aquestes hores.
2: No quedàvem a tu quan vam marxar. Ah. Perquè vam anar a comprar i ens van dir no, escolta'm, ho hem esgotat tot. 3 neveres, ens van dir, que teníem, sí, i tot esgotat. El mató, no n'hi havia de mató.
6: Mató de Montserrat, que és tema, és gran tema. Abans es feia amb herbacol per quallar. Jo vaig al darrere, aviam si algun oient dels que queden, que feien mató abans, ho sap fer amb herbacol i m'ho pot explicar. Vull veure.
2: Bé. Sí. Doncs queda l'encàrrec fet.
6: Una dada que deixem.
2: Sí, exacte. Que t'interessa a tu i a poca més gent.
6: No, el mató l'interessa a tothom.
2: Home, sí, el mató, sí. Dic l'herba.
6: L'herbacol, no, perquè esquallava amb herbacol.
2: Bé, sí, home, sí, però a mi m'agrada el mató, però no em passa pel cap fer-lo, perquè és massa complicació. Jo el compro i me'l menjo. I, escolta'm, ja el gaudeixo.
7: Amb mel.
2: Sí, mel. Alguna vegada amb melmelada, però normalment mel. Què?
7: Ja ho tenim tot, eh?
2: Sí, sí. Però la Dèria no l'ha fet encara.
7: La Dèria?
2: S'està intentant escaquejar. S'està intentant escaquejar la Dèria.
6: És una Dèria fallida. Però jo estava a l'ordinador. Estava fent la Dèria a l'ordinador i he anat a Google a mirar una cosa, una notícia em feia falta, i m'ha començat a sortir una foto de collarets. Fotos de collarets. M'ha sortit un collaret que deia Mujer aristocràcia colgante de oro amarillo 9K, que deu voler dir quilats. No crec que siguin quilos. 400 euros. Al costat, pendientes a mare, 24 euros. Tot de joies i joies i joies i joies. I dic, i per què m'estan sortint ara propagandes de joies? Uh-huh. A veure, perquè em disposava a escriure al Catalunya Migdia sobre les joies d'en Zapatero.
2: Veus?
6: He buscat a Google el valor de tals joies i si hi havia alguna foto per veure com eren i criticar. I l'algoritme que et personalitza les experiències d'anuncis segons les teves cerques... hauria d'haver pensat que em dedico al noble ofici de l'escriptura. Que jo, per escriure't a tu, haig de buscar coses de les joies de Zapatero que em són absolutament igual. No vol dir que m'interessin les joies, però l'algoritme, que, per cert, sabia que sóc pobrissalla. M'han buscat, però 24 euros. Vull dir, no.
2: No els del milió i mig,
6: No. Un dia estava buscant jo, per fer un article, una notícia sobre les cares de Belmed, i em va començar a sortir, encara em surt... propaganda d'antihumitats. No m'has dit una cosa. Empreses d'aquestes
2: aquesta senyora té humitats a casa.
6: Té humitats a casa i em surten això. Mai m'han sortit anuncis de llibres, tot i que miro edicions estrangeres, exemplars exaurits, i això em fa dir només una cosa, confessar públicament. Ja que l'algoritme no sap que les persones que es dediquen al noble ofici d'escriure no s'hauria de refiar de les cerques que fan, jo us diré que sempre que deixeu l'ordinador o el telèfon mòbil obert i aneu al lavabo, vosaltres, us faig cerques relacionades amb la vida sexual.
2: Ah, molt bé.
6: Perquè després, quan jo ja no hi sigui, us trobeu allà.
2: Què vols dir? Que si surten segons quins vídeos, segons quines pàgines, és que tu has entrenat el meu algoritme perquè em surti això,
6: El teu ordinador encara no hi ha entrat mai.
2: Home, gràcies.
6: Però
2: encara,
6: el de companys de la redacció sí que ho he fet.
2: Ai.
6: Sí que ho he fet. Llavors em fa molta gràcia imaginar-me que no sé, que a Tomàs Molina li surten coses...
7: d'humitats.
2: Sí, exacte. Unes altres humitats, sí. No les de Belmed. No
6: que ho sapigueu. Si esteu en una festa i teniu el telèfon mòbil allà i l'esteu fent servir i no teniu bloqueig de pantalla i l'esteu fent servir molt, jo us buscaré coses pornogràfiques. Que
2: molt
6: ho sapigueu.
2: Bé. Doncs Tomàs Molina, que ho sapigui, que a vegades ens escolta i que sapigui que el seu nom ha aparegut com a una de les víctimes d'Empar Moliner fent recerques...
6: Cerques de
2: dos rombos en l'ordinador de Tomàs Molina.
6: Ara t'ho faré aquí. Ja està, fins aquí la Dèria.
2: No sé si teniu alguna cosa.
7: Hem de comentar això.
6: Heu de comentar que per quina raó, si tu busques viatge a Venècia, 6 mesos després et surten viatges a Venècia, que ja l'has fet, ja està, és inútil.
7: Però en part no és només amb el Google i amb l'ordinador. El que acabes de dir ara, de Meli Mató, els dispositius t'escolten.
9: Sí, avui hi haurà.
6: Escolteu.
7: Tot ple anuncis de Meli Mató i pornogràfic,
6: aquest
7: potser.
6: Anunci, això que tu acabes de dir...
2: La barreja de Meli Mató i pornogràfic, no.
7: No ho he imaginat. No
6: ho he imaginat. Conrad Son s'ho ha imaginat.
7: Ja, segur.
6: Recordeu la frase de Conrad Son? Això és un túnel i no el del Cadí. És una cosa nostrada,
7: la
6: per favor.
7: La primera pel·lícula en català d'aquest gènere.
6: Efectivament. Que llavors el va fer per dones, que es deia La mar no és blava. Que això va ser extraordinari, perquè era poètic. Això que acabes de dir tu, del so, de que l'algoritme t'espia i sap què dius Meli Mató, això m'ho podeu confirmar, és veritat.
2: Sí, sí.
6: Tu quan... És veritat.
4: O sigui, depèn de quines aplicacions, a dalt, quan les obres, ja tens una llumeta, que allò t'està dient ja que vigila. Depèn de quin telèfon tinguis, però en el cas del meu ja t'avisa, com dient això de...
6: T'avisa que t'estan espiant.
4: Bé, que tenen dret a mirar el que estàs fent. Per exemple, a Instagram dades, o aplicacions correcte. Concretes, això ja... I després, si aquest aplicatiu no el tanques, poden fins i tot veure el que tens d'altres aplicacions obertes.
6: Si ara, per exemple, amb els nostres telèfons oberts aquí, diem una cosa molt concreta...
2: Per exemple, que vols fer el viatge... Imagina que dius, no, jo per vacances vull fer un viatge, jo què sé.
6: Però diguem una cosa que faci més gràcia.
2: No, però jo anava a una cosa menys
7: fàcil. Si vols,
6: però, no, una cosa que
2: diguem... Vull un disc de Jordi Dan, jo què sé. O diguéssim, em faria il·lusió anar a fer un viatge a Itàlia perquè m'agradaria anar a Florència i, a més, aniria a Pisa i després a Verona i potser acabaria a Roma. I segurament, en els pròxims dies, no pararàs de rebre doncs, vídeos però... de què és el que has de veure a Florència, què és el que has de veure a Verona, per què has d'anar a Pisa, aquesta aerolínia que t'hi porta, etcètera.
6: Amb el telèfon al costat.
2: Si ho fas amb el telèfon... Que
6: no, però lloc ara, per exemple, a qui li sortirà això?
2: Doncs vés a saber.
5: No, o si envies un missatge, per exemple, que dius, escolta, aniré a veure les notxes de Figaro al Liceu.
6: Perquè tu sempre envies missatges d'aquests, no? No, no.
4: No dius...
5: Aquest el vaig enviar i al cap d'un dia a la llista aquesta de descobriment setmanal.
6: No.
5: Descobriment setmanal de l'Spotify em va sortir les notes de Figaro. Jo no l'havia ni posada. Que, a més, no m'encerta mai. Per cert, l'algoritme de l'Spotify diu que em coneix i no em coneix de res. Vull dir, una cosa és avorrida que em posa, que dius, jo no sé...
6: Però l'algoritme de l'Spotify
5: no
6: va fer fa poc... et deia l'edat que tenia segons el que escoltaves.
5: Sí, clar, jo tenia i escoltes 500 ja, tens un problema.
2: Sí. Bé, doncs, en tot cas, que sàpiguis que ara et sortirà Meli Mató.
6: Meli Mató.
2: Les joies de Zapatero.
7: I Conrad.
2: I Conrad Son, molt bé. Escolta, la barreja és espectacular.
6: No et pensis.
2: És que veus una senyora carregada de joies, menjant Meli Mató
6: en una pel·lícula de
2: Conrad Son. I fins aquí.
6: Això ho peta, eh?
2: Home.
6: Més que el programa aquest que no va ser de Montserrat.
2: Bé, molt bé. Bart Moliner, gràcies.
6: De res.
2: Bona tarda. És 3:15. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Avui, amb aquest acord, sembla ara sí ja total entre Estats Units i l'Iran, tot i que sempre l'hem de posar una mica en quarantena, perquè ja sabeu que Israel va una mica per lliure, haurà comentat tot pel gat, i sobretot les conseqüències econòmiques, com ens afectarà la nostra butxaca aquest acord.
9: Catalunya migdia.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
9: Catalunya migdia.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
2: Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i en Marc Bataller. Els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa aquest divendres 19 de juny i fins llavors no se'n sabran els detalls de què és exactament el que pacten. El que sí que se sap avui, ho ha dit Donald Trump, és que l'acord implica l'aixecament immediat del bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, així que es firmi el document divendres mateix. I fent gala de les seves declaracions habituals desmesurades, ha arribat a escriure que vaixells del món, arrenqueu els motors, que circuli el petroli. Textualment ha escrit això. També des del Pakistan, que és el país que ha fet de mediador a les converses, el primer ministre, Shehbaz Sharif, ha confirmat que s'ha prorrogat la treva de manera indefinida i ha arribat a parlar d'acord de pau. En qualsevol cas, aquest és un acord base, però les dues parts hauran de continuar negociant. A hores d'ara se saben algunes coses que les dues parts han anat explicant i que no sempre són coincidents. Donald Trump ha assegurat que l'Iran no intentarà obtenir l'arma nuclear i que hi haurà inspeccions de l'actual programa nuclear. L'Iran també confirma el final immediat i permanent de la guerra, però inclou el front del Líban, on Israel ha continuat atacant. Però Israel no té intenció de retirar-se del sud del Líban. Les tropes israelianes, ha dit el govern de Netanyahu, es quedaran al Líban, a Síria i Gaza de forma indefinida i les desallotjaran de població local. Per tant, d'aquí a divendres veurem com evolucionen les coses i divendres mateix sabrem exactament què és el que pacten. Però sí que s'han començat a veure ja algunes conseqüències econòmiques. El petroli ha baixat, les borses pugen. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Professora Guillén, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Durant tots aquests mesos del tancament de l'estret d'Hormuz, per tant, del tancament de bona part del comerç mundial de petroli, els països asiàtics són els que més han patit la falta de subministrament. Ara que s'obrirà l'estret d'Hormuz de manera immediata a partir de divendres, es reprendrà el comerç, trigarà molt a notar-se aquesta reobertura o serà immediat, com ho notarem?
8: A veure, hi ha certa por, primer, com arribarem a divendres, perquè podien haver-hi encara molts entrebancs, però sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions. I per tant, no sé, sí, hi ha una certa eufòria, òbviament un acord és sempre benvingut, però hi ha aquests perills de que la situació no millori fins a mitjans d'agost. També s'han de reomplir reserves. Això fa patir una mica de que tardarem a posar la màquina en marxa.
2: De fet, hi ha hagut països com el Pakistan, Vietnam, les Filipines, que han estat en crisi energètica nacional i que han ordenat retallades obligatòries del consum perquè no tenien provisions. En canvi, economies més potents del mateix Àsia, com el Japó, Corea del Sud, tot i que tenien reserves pròpies, també han patit. Vull dir que aquí, sobretot a Àsia, no? És on més han patit aquest tancament.
8: Sí, i realment el consum de petroli a la Xina ha estat restrictiu al màxim perquè s'han fet unes restriccions, s'ha promogut molt l'ús de vehicle elèctric i una cosa que estava sorprenent moltíssim és com Xina, que és el gran país, no, havia deixat de consumir petroli i això ha fet amortiguat una mica la tensió de la falta d'oferta de petroli també, perquè si no la situació hauria sigut encara molt pitjor.
2: Per tant, tenim que probablement fins al mes d'agost no notarem una certa normalització de la situació pel que fa al petroli. Els preus, perquè clar, fins ara hem tingut una inflació que hi havia alguns experts que deien aquesta inflació sobretot té a veure amb l'encariment de l'energia. Els preus s'ha de començar a notar una desacceleració, fins i tot una baixada, o també haurem d'esperar mesos?
8: No. Sí, els preus, de fet, ja han baixat i, de fet, que el petroli estigui a $80, que és el que s'havia dit, com la cosa serà creïble quan el petroli es posi a $80, i avui ja hi hem arribat. Per tant, sí que és veritat que s'han de començar a notar doncs, baixades sobre el que havíem vist, no? Amb 30% més d'aquest valor. Però pensem que partíem a principis d'any de 60 dòlars al barril. Per tant, estem un 20% per sobre. I baixar d'aquests 80 als $60 per barril que teníem al gener és el que ens costarà. Per tant, tothom dona per descomptat que tant benzina com fertilitzants com querosè notarem que ens costarà arribar al a la situació preconflicte bèl·lic. I, per tant, encara podrem veure doncs, conseqüències en els preus que després repercuteixen en els aliments i després en el nostre IPC, que l'anirem veient. Per tant, la desacceleració sempre és més difícil, eh? Caure els preus sempre costa molt més que quan pugen.
2: Vostès, els economistes, parlen d'aquell efecte coet-ploma, no? És a dir, que els preus pugen com un coet i, en canvi, cauen com una ploma. Per tant, ens hem de mentalitzar això, que ara baixarà molt a poc el preu i que, per tant, trigarem a tornar a tenir els preus com teníem abans del conflicte?
8: Sí, hem de ser optimistes, però prudents sabent que passaran setmanes i possiblement fins al setembre hem d'anar mantenint aquesta tensió, una tensió que hauria de ser doncs, benvinguda i, com us dic, optimista, però és clar, no pensem que això en una setmana s'arregla. Perquè tornar a la situació al gener, ja us dic, és difícil, eh? Ens ho podem plantejar en uns mesos.
2: La inflació, que també ha estat un mal de cap i que, per exemple, ha fet que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès, la inflació també s'hauria de notar que hi ha una baixada o tampoc?
8: Ara mateix jo seria prudent, perquè precisament encara no hem vist efectes de segona ronda, no?, d'aquest increment dels preus de l'energia. Per tant, és possible que nosaltres encara veiem un parell o tres de mesos de que l'IPC no ens reflecteix que la cosa s'està normalitzant perquè està encara recollint preus elevats. Mica en mica doncs, seran amortiguant i esperem que ara, en lloc d'anar cap al 4%, que és el que s'imaginava, la setmana passada es feien correccions de prediccions que apuntava cap a un augment de preus del 4%, quan estem en el 3, no? Possiblement doncs, ens mantindrem en el 3, pujarà, fluctuarà una mica i ens quedarem en un nivell que jo crec que és suportable i que podem estar contents.
2: Les grans economies mundials i també les entitats allò supranacionals haurien d'aprendre d'aquesta crisi que tot depèn d'una manera, al meu entendre, per exemple, espectacular, d'un estret tan petit com és l'estret d'Hormuz, és a dir, que algú pugui taponar una via com aquesta i que faci entrar en pànic a totes les economies mundials, això no hi hauria alguna manera d'evitar-ho en el futur?
8: Sí, aquí hi ha dues coses que et vull dir importants. Primera, Aràbia Saudí ho ha detectat immediatament i està fent tots els esforços per diversificar la forma de transportar aquestes matèries primeres, per una banda. I després, hi ha un cert rumor, almenys en els Estats Units, de que s'accelera tot perquè Trump no vol deixar que arribem al seu moment, que és el seu moment electoral del mes de novembre, quan hi ha les eleccions del midterm, no? Legislatives, i per tant, ara s'accelera perquè precisament està aprenent de tota aquesta situació actual on les falses notícies, no? Tot allò que es pot distorsionar a base de la IA, estan influint molt en l'opinió dels americans. Per tant, necessita temps. Quan estem aprenent, no podem fer experiments l'última setmana. I per tant, sembla que vol accelerar-ho perquè no se li escapi de control el que ja estava succeint, que és que hi ha tota mena de notícies que fluctuen i que cada dia apareixen i que estan absolutament descontrolades i que després ell va mesurant la temperatura de com està el seu electorat.
2: Quan diu que l'Aràbia Saudí està intentant buscar maneres de diversificar el transport de petroli, quines maneres hi ha? Perquè ja sabem la capacitat dels vaixells no són fàcils d'igualar.
8: No, amb les tuberies, no sé com es diu.
2: Oleoductes, saps? No?
8: Els oleoductes, exacte, no sortia la paraula. Amb els oleoductes fent-los passar per una altra banda, sí.
2: I, per tant, desviar-los cap a unes altres costes que no siguin exactament del golf, eh?
8: Evidentment, perquè et preocupa també com ha quedat el golf, eh? Amb aquestes mines. O sigui, això està minat i serà un perill, eh? Passar per allà, vull dir, te'n posa allò de que ara està absolutament net.
2: A banda del petroli i del gas, un altre gran problema ocasionat per aquest tancament d'Hormuz ha estat el subministrament mundial de fertilitzants. Aquí també la normalització també anirà lenta?
8: Sí, és el mateix ritme, perquè tots han d'anar a passar pel mateix lloc. I aquesta sí que de totes és la que més ens estava afectant a nosaltres. Som un país que es produeix molts aliments, no? Bé, es produeix sobretot cereals i necessitem aquests fertilitzants. Estava preocupant el nivell de preus als que estaven arribant, no tant a la manca de subministraments, i com això després es transportava en tota la cadena fins que arriba a la cuina de les famílies. No? I preocupava molt perquè això és molt difícil de parar, perquè, esclar, per produir has d'abonar, per abonar necessites fertilitzant i si no tens aquests elements no ho pots fer. I això sí que era una cosa més a llarg termini, que és potser la que també ens toca més de ple, com òbviament el preu de la gasolina. L'energia en general, ja estem treballant per aquestes renovables, aquesta diversificació, i jo crec que de tots els països europeus, Espanya doncs és un dels que pot comptar amb millors infraestructures en aquest moment.
2: Diria, perquè quan va començar el conflicte es va dir, no, serà una guerra curta, i hi havia avisos que deien, si s'allarga el conflicte, tota l'economia mundial patirà. Ha acabat sent pràcticament de 4 mesos, toquem fusta, que això s'acabi divendres, que ja en parlarem, però en principi sembla que sí. Diria que l'economia se n'ha sortit relativament bé de 4 mesos de conflicte, quan en teoria ens deien que si s'allargava això patiríem tots?
8: Sí, Jo diria que podem estar contents, perquè s'ha produït bastant tot el que, allò que s'esperava. I, de fet, l'economia també ha anat empenyent a la política, no? Perquè l'economia, com que reacciona, aleshores els polítics veuen que no és una cosa que es desincronitza. Un gran perill és quan l'economia va per un cantó i les decisions van per un altre, no? Perquè, aleshores, clar, sembla que si no fa res, tampoc el preu no canviarà del petroli, per tant, bueno, perquè ens hem de preocupar en posar-nos d'acord. És important, també, que es vegin aquests canvis en el mercat, no? Perquè a tothom li interessa, doncs, la prosperitat d'alguna forma, pues, que es plasmi, no? I arribi als consumidors, a les famílies.
2: La Júlia Arregui em sembla que té una pregunta per la professora catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
4: No, és que ara precisament, què tal? Bona tarda. Pensant en això que estaves comentant ara mateix, quines lliçons en pot extreure en aquest cas Espanya? Ja sé que l'economia en aquest cas va molt més vinculada també a les decisions que pugui prendre la Unió Europea, però tenint en compte que Trump encara li queda un temps governant, que pot obrir nous fronts, que veurem si aquest acord de pau es compleix com a mínim amb els termes que anem coneixent, quines són les lliçons que es podrien treure a nivell econòmic del que ha passat i si estem més o menys protegits davant d'un nou escenari de conflicte?
8: Doncs mira, lliçons sempre se'n treuen, no? Evidentment, clar, la circumstància de que ell és el president dels Estats Units, nosaltres no la podem canviar. Però sí que hi ha qüestions que refrenden una mica algunes polítiques que s'han fet. Per exemple, contrasta molt les declaracions que està fent Emmanuel Macron sobre el gas, quan Espanya té subministre de gas per Argèlia, per exemple, no? I això està donant-nos una mica la raó de que és una bona estratègia que sobretot cal cuidar, perquè aleshores, evident, clar, depens d'Argèlia, però ja deixes dependre, com altres països, només d'una única font, la diversificació energètica que et fa menys dependent dels altres, no? I sobretot les polítiques que fan que la nostra economia, que sí que és veritat que està molt basada en el turisme, i també té unes certes fortaleses, no? I per tant jo crec que sí que podem aprendre lliçons, però clar, no estem aïllats del món, estem envoltats, no?, de molts altres països, tots funcionant d'una certa manera coordinada. Jo et podria dir que sí, que hi ha hagut lliçons i de fet, algunes molt reconfortants. Mm.
2: És Montserrat Guillén, és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i amb ella hem volgut saber quins efectes tindrà en l'economia el fet que es pugui firmar, finalment, com esperem, divendres aquest acord de pau entre Iran i els Estats Units. Montserrat, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
8: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: No sé com ho veieu, sempre posem aquest asterisc que, de moment, Israel no es dona molt per al·ludit i diu Netanyahu que l'exèrcit israelià, totes les posicions que ha aconseguit al sud de Líban, no les pensa deixar anar. Ara mateix senyal els horaris de 3:45 de la tarda i això veurem si posa en risc o no, tot i que les dues parts, tant l'Iran com els Estats Units, diuen que divendres firmen a Ginebra. No sé com ho veieu tot plegat.
7: Sí, és cert que l'acord de pau, que en teoria s'ha anat explicant o filtrant, digui el nom que vulguis, diu que també s'inclou el Líban i que, per tant, s'hauria de complir. Però avui mateix, aquest migdia, Israel ha dit que no. També és obvi que Estats Units ha acabat perdent aquesta guerra. És a dir, recordem que la seva entrada en aquest conflicte era vull derrocar el règim de l'Iran, cosa que no ha aconseguit, perquè Iran té una espècie de, com una ceba, moltes capes de poder que s'ha anat veient, que derrocaven el líder suprem, anava sortint un altre, fins i tot encara no sabem si el líder actual està viu o mort. No ha sortit cap imatge seva, sí que surten discursos llegits per altra persona. Per tant, en aquest sentit, Estats Units no ha aconseguit el seu objectiu. És cert que el paper d'Israel era un altre. El paper d'Israel, si es podia derrocar el règim bé, però el que volia era tenir prou força en aquell territori com perquè els propers anys i dècades ningú més li fes ombra. I, per tant, aquest és el seu gran objectiu, d'intentar continuar en aquests països ocupats, ja sigui Líbia, Síria, Gaza, i veurem com acaba. És a dir, si Israel es manté en aquesta posició, podria ser un dels problemes a partir de divendres fer-ho trontollar. Trump ja fins i tot algun cop ja s'està enfrontant contra Netanyahu. Fa pocs dies el va arribar a insultar en una conversa telefònica. I, com diuen tots els analistes, aquests propers dies, allà, si aquest acord de pau realment se signa divendres, i a partir de divendres què passa? Perquè pot haver-hi un cert escepticisme, també.
4: Jo estic d'acord amb això que dius, i a més crec que s'evidencia que Netanyahu només volia entrar en aquesta guerra per continuar amb aquesta guerra. És a dir, jo crec que Israel no té cap benefici ara mateix que pugui vendre com a positiu d'haver engegat aquest conflicte. Crec que en aquell moment Trump es va deixar fer servir per Netanyahu i hem anat veient, no només a aquests últims dies, sinó durant els últims mesos, com aquests interessos han anat divergint, perquè a Trump se li ha fet molt llarga aquesta guerra, no creia que entrant acabaria d'aquesta manera, i crec que al final es confirma que Iran l'ha guanyat. I si veiem i repassem una mica els objectius que tenien amb aquesta guerra, com ara deia el Marc, el primer com a mínim, el primer que van vendre, que crec que no era l'objectiu real, era desmuntar el règim, això no ho han aconseguit. L'estret d'Hormuz ha acabat sent molt més complicat tant per Estats Units com per Europa, i no tant per Iran, que en aquest cas podia controlar-ho. Veiem ara com acabarà. El programa nuclear seguim sense saber exactament quin és a dir, a l'acord parlant de pausa d'aquest artilugi, diguéssim, aparell nuclear, que encara no coneixem tampoc quins són els detalls, i jo crec que en el fons Netanyahu el que vol és continuar amb el conflicte, perquè també té unes eleccions, i per tant, amb ell la popularitat li ha pujat tant com li ha baixat a Donald Trump, i per tant, aquí el que estem veient és aquest enfrontament, del qual ja es filtra fins i tot el que es diuen en converses suposadament privades, i veurem què és el que fa. Ara bé, crec que Trump també ha de saber-se imposar en aquest sentit davant d'Israel, i veurem si ho acaba fent.
5: A mi em costa imaginar una guerra més absurda que aquesta, i més imprevista, inimaginable, i sense objectiu ni sol tenir volta que aquesta. És a dir, com dèieu tots dos ara, el que són els suposats objectius, no n'hi ha cap d'ells que s'hagi més o menys complert per part de les persones que representa, que han iniciat el conflicte, com a mínim l'actual. I sí que sembla que, en qualsevol cas, president Trump el que ha fet és una mica salvar la pell en termes electorals i també en termes de... Ara mateix treure aquest tuit dient circuleu i agafeu el petroli i els vaixells benvinguts i tot plegat, però si al final si tot això s'ha aturat per culpa seva, si tot això, aquest estret ha estat bloquejat per culpa seva, un cas el cas ell ha iniciat el conflicte actual. I una altra cosa és que jo no sé si seria tan optimista pel que fa al règim iranià. És veritat que l'objectiu no està complert, si realment era aquest, no s'ha enderrocat el règim, però veurem si justament després del conflicte és quan la població iraniana s'atreveix o gosa o té el talent i la força per organitzar-se i intentar fer una cosa diferent. Però ara per ara, el que tenim ara és un acord on simplement el que fa Trump és sortir del mateix foc que ell ha creat, amb Israel anant per la seva banda i dient, escolti, doncs jo tot el que hagi pogut guanyar, doncs m'ho quedo, i amb una mena de calma internacional, potser sí, però davant d'un garbuix que havia creat el mateix Trump. No hi veig solta ni volta, insisteixo.
4: De fet, aquest enfrontament suposadament civil és el que alimentava Estats Units al principi, no? De dir, intentem que amb aquesta ofensiva puguem ajudar a l'oposició, però és que en aquest moment, el moment en què tu ataques a tot el país, el que fas és desmembrar-la, i per tant, jo crec que ara precisament es torna enrere en aquest pas, i encara serà molt més difícil que hi hagi una organització que es pugui reivindicar davant d'un govern cada vegada més blindat com és el d'Iran.
7: I després el que deies, una guerra absurda que ens ha acabat afectant la nostra economia. Mm. És cert que ha resistit prou bé, sí, però si més no, segurament macroeconomia. Perquè hem vist com la borsa, tot i haver estat 4 mesos de conflictes, avui per primer cop a la història ha superat els 19.000 punts, l'IBEX 35, cosa que la meva butxaca això no ha arribat, si més no la meva, les vostres no ho sé.
2: Perquè no has invertit bé.
7: No he invertit, correcte.
2: Un
7: dec equivocat de mercat asiàtic.
4: Sempre guanyen els mateixos.
7: Però és cert que, per exemple, fa unes setmanes l'Associació de Consumidors advertia que els preus de la fruita i la verdura pujarien entre un 10 i un 15%, encara que el conflicte s'acabés ara. Perquè, clar, ha pujat el transport, ha pujat herbicides, adobs, fertilitzant, i aquesta matèria primera s'ha hagut de comprar.
2: Per tant, el que diuen la inflació de segon grau, eh? Perquè la de primer grau és la que t'afecta directament a les fonts d'energia, i la segona és els productes que s'encareixen per l'energia.
7: I, per tant, ja has hagut de comprar, i això acaba afectant el que dèiem abans, no? L'efecte coet, de com pugen els preus ràpidament, i l'efecte ploma, doncs, quan s'acaben els conflictes, doncs com baixen molt lentament aquests preus. Mm.
2: De fet, avui hi ha un informe d'Intermon Oxfam que diu que una quarantena de multimilionaris a tot el món han augmentat la seva fortuna en 300 milions de dòlars cada dia mentre ha durat aquest conflicte. Són 23.500 milions i són bàsicament els magnats mundials de l'energia. 300 milions de dòlars cada dia.
5: No oblidem, tot i així, que hi ha un conflicte que encara està pendent i que no està resolt, que és el d'Ucraïna, en el qual nosaltres estem immersos. Mm. Amb aquest no, eh? Amb aquest, de forma directa, no. Amb el d'Ucraïna representa que sí que l'estem pagant. I veurem com acaba, també.
7: Sí, i a vegades sembla que no ens en recordem.
5: Sí.
7: Que ja hi ha una guerra.
5: Sí, sí, i som en guerra.
2: Doncs deixem d'aquí a divendres a veure com evoluciona la situació i veurem si finalment es firma aquest acord. Tot fa pensar que sí, que ara mateix tothom diu que sí, tot i que insistim, Israel de moment no es dona per al·ludit i diu que ells mantindran les posicions que han aconseguit durant el conflicte al sud del Líban. Passen 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
15: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: I és que m'heu posat la pell de gallina.
1: Catalunya migdia.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
28: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
29: Compte.

0: La cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
2: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
3: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller. Anem amb un dels temes del dia des de primera hora d'aquest matí, quan al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir els àudios de les trucades de Jonathan Andic des del mateix lloc on havia caigut el seu pare, Isaac Andic, en aquella caiguda que va acabar amb la seva vida. Són les trucades que fa Jonathan Andic, el fill, als serveis d'emergència. Per exemple, la primera trucada al 112.
4: 112, digui?
5: Hola. Necessito ajuda.
4: ¿Este tipo va corriendo?
5: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo conocimiento?
5: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
3: Aquesta és la primera trucada en què demana que li envien alguna ambulància. Són tres trucades, el que hem pogut sentir avui al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta primera amb el 112, una altra amb els bombers i després la del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Concretament és el SEM qui truca a Jonathan Andic perquè ja estan de camí i des de la mateixa ambulància el truquen per demanar-li exactament on està i què és el que ha passat.
5: Sí.
6: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
5: Jonathan.
6: Jonathan, què ha passat?
5: Que no passa, que ha caigut.
6: Vale, ara venim a ajudar-lo.
5: Ja, però és que no el veig. No me responde.
6: Vale.
5: I que ha caigut per el barranco. I el problema és que no sé on està.
3: Aquestes són les trucades. La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios en les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i que desmunten, diuen des de la seva defensa, la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de l'agència Método 3 i pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic, també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
3: Els Mossos d'Esquadra, però, diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en les seves converses amb el servei d'emergències i en la declaració davant de la policia. Havíem tingut la transcripció d'algunes parts d'aquestes trucades, però no les havíem sentit. La vàlua, diguem-ne, és sentir amb quin to i amb quines paraules i com truca Jonathan Andic. No sé si com per treure'n conclusions o no.
8: Conclusions és difícil perquè tot això no deixen de ser indicis i proves aportats per les parts, per tant, molt parcials, i en aquest cas, doncs, m'imagino que del que es tracta és de reforçar la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència, és a dir, que no... lamentablement, perquè a més aquí tothom, quan sent aquests talls, doncs només pot sentir que empatia pel moment, hagi passat el que hagi passat, perquè és un moment complicadíssim, però aquesta empatia no conclou res. A nivell de conclusió, tot encara està per veure i tot està per contrastar, especialment pel que fa a aquestes suposades contradiccions de Jonathan Andic quan parla del succés, quan parla dels fets. Això sí que serà molt més interessant, més que no pas d'una trucada atabalada. Això sí, el que sí que serà de conèixer és que atmosfèricament, a nivell d'opinió pública, a nivell de condicionament d'una mena de presumpció de culpabilitat que s'havia creat, això és veritat, que s'havia creat per relat públic una mena de presumpció de culpabilitat perquè tothom és molt mal pensat, però també perquè també tothom veu moltes contradiccions ara mateix ja d'entrada, doncs això sí que ho desmunta o intenta desmuntar-ho, com a mínim refredar-ho. Aquest àudio el que serveix és perquè la gent refredi els ànims, es posi una mica el comptador zero i pugui dir, escolti, partim d'una presumpció d'innocència, que és el que convé, és el que cal, el que és legalment preceptiu i el que a més a més pertoca, amb aquest cas i amb tots els altres. Per tant,

0: rebaixem les presumpcions, rebaixem els prejudicis i anem a veure realment ara a partir d'aquesta prova o d'aquest àudio que s'ha aportat i altres que es puguin aportar, doncs què és el que ha passat. Jo, que la persona ara en aquest àudio aparegui més o menys atabalada, no per determinar per mi res, no conclou res, no demostra res, però sí que permet que tots plegats ens posem en situació i partim de la base, doncs aquest home ara per ara és innocent.
1: Quan dius que aquests àudios el que intenten és influir en l'opinió pública d'aquesta presumpció de culpabilitat que hi havia hagut, com a advocat, en un judici, el que opina l'opinió pública té incidència en el que acaba decidint el jutge o el jurat, o menys de la que ens pensem?
0: És a dir, molt menys del que es pugui imaginar, perquè el jutge i el tribunal han d'estar molt focalitzat amb la prova aportada i punt, i en cap altre que s'hagi aportat o que es pugui inferir de factors externs. I, per tant, aquesta és tan externa com interna. Val molt en termes de procés intern. És a dir, si això jo com a jutge ho veig, d'acord, doncs internament ho valoro. Des del punt de vista extern, com que també afecta l'opinió pública, també afecta la percepció general, evidentment això també pot afectar. Un jutge també té l'obligació de mirar si el seu judici, la seva manera d'argumentar, la incidència pública que pot tenir. La incidència pública d'una sentència, la incidència pública d'un pronunciament, d'una diligència, etc. Però que ho tingui en compte no vol dir que hagi de ser el factor determinant d'una resolució. És un factor més d'escàndol, de no escàndol, de si realment això la gent ho entendrà, de què diu el sentit comú, allò que se'n diu el sentit comú, què és el que diu, i per tant això sempre s'ha de tenir en compte, però només com un element més, i mai ha de permetre un jutge que això sigui massa determinant amb el seu propi judici. Per tant, un cop escoltar l'atmosfera, que és important escoltar l'atmosfera, tancar-se i mirar exactament què és el que tinc, i només amb el que tinc, només amb el que tinc puc jutjar.
2: Sí, és el que es denomina judici mediàtic, no? O els judicis paral·lels, que hem vist, per exemple, a Madrid, que ara, no?, amb tot el que està passant a Madrid, no?, aquest judici és paral·lel per inflamar tot el que està passant. I és cert el que dius, Jordi, que el jutge s'ha d'abstreure, tot i que en són persones.
0: I tant.
2: I, per tant, tot l'ambient que hi ha al voltant, d'alguna manera, evidentment que el segueixen, només faltaria, i més en aquests casos mediàtics, i en aquest cas crec que l'estratègia de la defensa és clara. És a dir, deies posar el comptador a zero i, fins i tot, una miqueta més al seu favor, és a dir, presentar-lo com un fill afligit, com un accident, i no com un presumpte assassí, com hi havia aquest relat que deies que s'estava
0: teixint. És comprensible que ho aportin.
2: Sí, estratègia de defensa completament legítima, però més per afectar aquest judici paral·lel, aquest relat, que veurem si al final li acaba aportant, no?, certa credibilitat davant del jutge, també.
0: També.
3: Jo crec que va una mica més enllà d'això. És a dir, jo el que veig avui, escoltant aquests àudios i la filtració d'aquests àudios, és que el que es vol generar ja és l'estratègia de defensa a partir d'un dubte raonable. És a dir, que en el moment en què mediàticament se l'estigui podent donar com a presumpte culpable, és buscar les escletxes que farien que un jurat pugui dir no ho tenim tan clar. Exacte. I per tant l'hem d'absoldre. Jo Exacte. Crec que va més per aquí de començar, i a més crec que el seu equip de defensa, liderat per Martell, és bastant especialista en això, no? Això d'una banda, i de l'altra, és cert que aquest àudio jo crec que també l'hem d'emmarcar dins del context del que va succeir. Aquest àudio arriba més de 4 minuts després d'aquesta caiguda i d'aquell abans fes una trucada prèvia a la parella dins de Can Dic. Per tant, hi ha més d'una trucada, de fet, no és aquesta. L'única també als serveis d'emergència. Per tant, aquí hauríem de poder tenir tot el mapa complet per veure exactament què és el que es produeix. I també, fins ara, encara no s'havia parlat amb els excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic en el moment en què tot això, després, minuts després de que això succeís, que crec que també és important veure fins a quin punt ells valoren això. Jo, de moment, amb els àudios, el que veig és una persona molt nerviosa i crec que això no determina res. El que pot determinar és que, precisament, n'estiguem parlant avui des d'una altra òptica que no és la que s'ha parlat fins ara. I, per tant, aquí la defensa té tot el dret a fer servir els seus mitjans.
0: Els que fem opinió pública i al mateix temps som advocats, se'ns crea una mica d'esquizofrènia, perquè, per una banda, a nivell judicial tens uns elements que són els que són i que, per tant, aquí no pots sortir-ne, i, per altra banda, des del punt de vista de l'opinió, jo ara aquí podria dir el que penso i el que em sembla, i puc dir quina olor em fa les joies de Zapatero. Jo puc dir-ho, un jutge no pot fer-ho i un advocat que està immers en el procediment, doncs gairebé tampoc. És a dir, estava intentant ser molt i molt tècnic i molt estricte.
2: I el tema també és veure tota la pel·lícula, i veure tots els àudios i tot el relat, perquè un dels indicis que apunten els Mossos és que a les diverses trucades dels equips d'emergència es va contradir en la versió, cosa que aquí només sentim una part, segurament, d'aquests àudios. Per tant, perquè veure tot el sumari, tot el procediment,
1: etcètera. També hem après ja que les parts sempre fan pública aquella informació que els beneficia.
2: Els
1: perjudica, òbviament, se la guarden. Que no dic que quins se n'hagin guardat o no, no en tinc coneixement, però evident que no utilitzaran una informació que no els vagi bé.
2: Aquestes suposades contradiccions que diuen els Mossos no apareixen en aquests àudios.
0: I això ho hem escoltant en Marco, no? Que la frase típica de la defensa és això demostra que... I què queda a dir?
2: No. Si no, això no demostra res, no?
1: Bé, en tot cas veurem com evoluciona tot plegat, però avui hem tingut aquest nou capítol al Matí de Catalunya Ràdio. Ens queden 10 minuts per arribar a les 4 i no deixem de parlar de judicis, però d'uns altres judicis, perquè el PSOE i especialment Pedro Sánchez comencen avui una setmana que pot ser fatídica. Avui la seva dona, Begoña Gómez, ha de comparèixer davant del jutge Juan Carlos Peinado, però la cita més esperada serà la declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demà passat a l'Audiència Nacional, si és que es produeix tot aquest dia que estava previst, perquè ell ha demanat que com a mínim una part de la declaració pugui ser més endavant per tal de preparar millor aquesta preparació. Ja fa molts mesos que la judicatura va marcant la política espanyola, però segurament ara s'entra en una fase en què l'anomenat cas Leire Díez s'ha afegit a les preocupacions socialistes, que ja eren moltes. Avui mateix la Guàrdia Civil ha fet un nou informe on queda clar que el PSOE va pagar viatges a Leire Díez, uns pagaments ordenats per l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. A més, aquesta mateixa setmana hi haurà diverses compareixences al Senat per aquest cas, perquè el Partit Popular, que té majoria al Senat, no ha deixat passar l'ocasió i, per tant, vol treure en profit de tot plegat. No sé com preveieu aquesta setmana, que sí que es preveu realment intensa a nivell político-judicial, podríem dir, si és que n'hi ha hagut alguna que no ho ha estat, perquè portem unes quantes que déu-n'hi-do.
2: Sí, cada setmana sembla una setmana horribilis.
1: Sí.
2: Pel PSOE, em refereixo.
3: No, avui la gran pregunta era si aquesta setmana era pitjor que la que va tenir de reflexió aquells 5 dies, no?, que es va prendre Pedro Sánchez per decidir què faria amb el seu futur polític. La diferència és que la d'ara no la controla. En aquell moment, aquella carta que va fer reflexionant, sí que controlava ja els tempos i ara no. És cert que serà una setmana complicada pel PSOE perquè hi ha el calendari judicial, però crec que el PSOE el que impacta més no és tant les declaracions, és a dir, el que ja està marcat al calendari, sinó els informes de la UCO que van apareixent. Jo crec que aquí és on hi ha, no sé si incerteses, però nerviosisme segur. I crec que el cas de Zapatero ha canviat. És a dir, des d'un principi es van blindar molt, el van blindar molt també amb ell per la relació de vincle que tenia amb Pedro Sánchez, però l'escàndol de les joies, que moltes vegades també per l'esquerra té molt més de relat visual que no pas del que hi pugui haver o no relacionat amb aquestes joies, però és cert...
1: També per si és que s'acaba demostrant la mentida, no?
3: Clar, dir, exacte,
1: no, és que
3: valen 30, que al principi
1: 40.000 euros
3: van dir una quantitat...
1: i després dius, no, és que val 1.300.000 euros, un dia, carai.
3: Va ser el seu mateix portaveu qui va sortir a dir-ho quan tampoc tenia... Sí, però tampoc tenia la necessitat de sortir a valorar quines quantitats tenien. Per tant, això va ser un error per part seva. I ara jo crec que vinculat amb això, per això Zapatero ha demanat que aquesta declaració que té aquesta setmana les joies quedin a banda. Però més enllà d'això, el problema que té el PSOE és que tots els casos no estan relacionats entre ells, alguns sí, per exemple, estem veient ara vincles, no?, entre Ábalos i Leire Díez, però és molt difícil detallar quin cas es pot considerar que hi ha, en certa manera, un abús judicial, com jo considero que és el de Begoña Gómez, amb la resta de casos que tenen pendents. I, sobretot, tenint en compte que aquesta setmana també podríem tenir la sentència sobre el cas Ábalos i Koldo, que crec que, de moment, vinculat amb Leire Díez, són els que més s'apropen el que es podria demostrar com un finançament irregular del partit. I crec que aquest moment sí que pels socis seria determinant, perquè és la línia vermella que han posat tots. En el moment en què hi hagi una sospita més o menys ben fonamentada sobre finançament irregular, aquí sí que hi poden haver moviments, també és cert que en cap cas passen per una moció de censura amb el PP, però sí demanar d'una forma molt més contundent un avançament electoral.
2: Fixa't el que deies, no?, abans que parlaves d'aquest suposat tabú judicial o aquest lawfare que el PSOE, sobretot deia en el cas de Peinado i de la dona Pedro Sánchez, últimament, sempre és que... No sóc l'únic que m'equivoco.
1: Tanto monta tanto.
2: No, això ho has dit tu.
1: No.
2: Ja ho has dit tu.
0: Però tu ho has pensat.
2: No, m'acuseu de... No em feu l'oufer.
1: Sí, home, sí, sí.
2: Ara tornem-hi. Recupera't el fil. En el cas de Zapatero no hi ha aquesta pressió judicial per part del PSOE cap al jutge que instrueix el cas. No existeix. Comencen els primers minuts, les primeres
3: perquè
2: hores...
3: Perquè la trajectòria és molt diferent, també, la del jutge van... Calama, que la del jutge Peinado.
2: Però després, fixa-t'hi que sí que van dir-ho, fins i tot Rufián va sortir a dir-ho les primeres hores, un nou cas, i quan es va començar a sortir el sumari, tothom ja va anar a fer-se enrere, amb el tema de les joies ja cada cop més, el mateix Rufián diu que si això es demostra és una merda, va dir... Per tant, cada cop ja s'està marcant una certa distància amb Zapatero, i avui tornem a sentir junts, no? Que deia que si aquesta setmana no passa, sí que el govern ja està trencat definitivament, la legislatura, jo crec que ja fa mesos que està dient això, que la legislatura des d'un punt de vista de legislatura, és a dir, de fer lleis, està bastant morta, i veurem fins quan Pedro Sánchez vol aguantar tota aquesta situació.
3: La legislatura està acabada, el problema és que no hi ha eleccions. Sí, jo crec que el punt és aquest.
2: I queda un any, encara,
3: i queda un
2: en
3: any.
2: Teoria.
1: Pot arribar a quedar un any, sí. Veurem si es vota o no.
0: I ara que dèiem abans que hi ha el factor mediàtic, que sortirà ara mateix informes de l'UCO dient que PS no és post-scriptum, sinó que sembla que és una altra cosa.
2: Però, en canvi, Rajoy.
0: Els costava molt amb el tema d'M. Rajoy, però, en canvi, aquí no els costa tant. Diguéssim que hi ha un vessant jurídic i un vessant judicial molt clar i un vessant mediàtic d'anar posant la informació en comptagotes i d'anar assenyalant que és el qui on Pedro Sánchez i el PSOE ha d'avaluar la seva resistència. La línia vermella, tots sabem o ens consta que és això del finançament irregular, si es demostra, però és que, mentrestant, mentre no es demostra, i tot és molt complicat també de demostrar fins i tot això, mentrestant, el que és la percepció pública, la guerra oberta entre un sector polític espanyol i l'altre és cada cop una guerra de nervis més descarnada.
3: El cas que evidencia això que estàs dient és el fet de que avui aquesta vista, no? El jutge Peinado cita a Begoña Gómez abans de començar el judici, quan fa aproximadament una setmana o dues, hi ha un informe de la UCO que diu que no hi ha res. Uh-huh. És a dir, aquí també s'està jugant amb això. I amb els temps judicials també. Ell té recursos pendents de resoldre. I tot i així ha tirat pel dret. Per tant, s'ha de poder distingir entre uns casos i els altres, perquè jo sí que veig molta base en el cas de Zapatero, molta més en el cas de Leire Díez, en el cas de les mascaretes, és bastant evident, no? Tot el que ha anat apareixent. Per tant, crec que el problema del PSOE precisament és aquest, que té tants casos que és molt difícil que, en aquest cas, l'opinió pública i, per tant, els votants puguin destriar on hi ha alguna cosa i on realment no.
2: El tema és que tampoc té cap incentiu per convocar eleccions.
0: Exacte. No, si mirem els antecedents, Mariano Rajoy no va convocar eleccions, sinó que li va fer una moció de censura. Mm. Per tant, si tu no convoques eleccions i ningú et fa una moció de censura, tu tires.
2: I ja veurem què passarà d'aquí mig any, potser.
0: Exacte.
2: Que és el que deuen pensar ells.
1: I aquí els que estan calculant són els socis, fins a quin punt surt rendible o no, apareixen molt al costat del Partit Socialista. Els que ho tenen més fàcil són Junts per Catalunya i el PNB, que diguem-ne que ja no és que estiguessin molt còmodes en segons quines mesures del govern de Pedro Sánchez, i en canvi d'altres que sí que han estat molt més al costat de Pedro Sánchez, uh-huh. Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etc. Aquests sí que ho tenen més difícil, en el sentit de veure en quin moment consideren que tots aquests escàndols els acaben perjudicant a ells mateixos.
2: Clar, el problema és que si t'acaba perjudicant i vols fer caure el govern, com ho fas? És a dir, perquè tampoc et pots posar al costat de PP i Vox, aquests casos que m'has explicat.
0: Una cosa que pots intentar fer és exigir que es compleixin els acords. I això...
2: Quant de temps fa que portem dient això?
0: Clar, vull dir, si l'ambient està tan desesperat per una banda i per l'altra, és a dir, per PSOE, per part del PSOE i per part de la dreta espanyola, una cosa que pot fer el PNB i Junts i tot el sobiranisme és intentar posar-se molt més dur del que s'ha posat, perquè això sí que jo ho he trobat a faltar.
1: Veurem aquesta setmana, comença aquesta tarda, no?, amb la compareixença de Begoña Gómez, que veurem què és el que ens surt d'aquí, perquè tampoc no semblava que no hi havia molta base, però...
3: No, el problema és que això...
2: La cita per dir-los les penes, o si més no, les acusacions que té, i ja està. Avui és
3: no, i anirà jurat popular, abans que parlàvem de tot aquest tema, no?, també com aquest cas s'ha jugat molt als mitjans,
2: i aquí sí que hi ha tot un judici paral·lel.
3: Clar, per condicionar a totes aquestes persones que al final seran... Qui entre moltes cometes acabarà decidint.
2: L'advocat, molt ràpida?
1: Sí, molt ràpida.
2: En cas, suposo que l'estratègia és diferent, si és un jurat popular que no.
0: Home, i tant. I tant.
2: Molt
0: ho
2: diferent.
0: Ho ha apuntat abans la Júlia. El cas de... El factor dubte raonable és determinant. És a dir, un jurat demana unes majories molt, molt fortes i molt qualificades per poder culpabilitzar algú, i per tant tens en teoria més punts per sortir innocent, i després se t'obre tot el factor de poder treballar una teoria del dubte raonable. En el cas d'un jutge, doncs tot queda molt més a criteri, molt particular i molt subjectiu del jutge.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Avui tenim aquesta primera cita, però tota la setmana és del voltatge pel que fa referència a tots aquests casos judicials que envolten el PSOE i a Pedro Sánchez. Ho hem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Gràcies. Gràcies.
2: Bona tarda.
1: Ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, d'aquí 40 segons, saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o sentim els blocs informatius del 3cat.info. Com dèiem, tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, ara els titulars locals d'actualitat. Avui han començat els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Tenen una durada prevista de 6 dies. L'afectació al trànsit comportarà el tall alternatiu dels sentits de trànsit a partir de les 8 del matí fins les 8 del vespre en dies laborables i el desviament de vehicles pel Passeig de la Marina. També es veurà afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent els treballs cada dia. Comencen les inscripcions per una nova edició de l'Escola d'Estiu per a la gent gran de Castelldefels al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol, l'àrea de gent gran ha organitzat 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la ciutat. Les inscripcions, que comencen avui mateix, dia dilluns 15 de juny, s'allarguen fins al 23 de juny. Es poden fer de forma presencial al mateix Centre Cívic Frederic Mompou, també a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'edifici de la República, o bé a través del correu electrònic gentgran@castelldefels.org. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Amb motiu d'aquesta commemoració, el 20 de juny de cada any, un dia internacional, Castelldefels acull també una sèrie d'activitats sota l'eslògan "Podria ser tu, podria ser jo". Comencen les activitats aquesta mateixa tarda a les 6 a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca amb un cinefòrum que inclou la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. Forma part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies locals. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Ay, sí, son. Dentro de poco sabremos los contenidos del Dilluns Esportiu, el programa que llega a las 9 de la noche, como cada lunes, a la parrilla de Radio Castelldefels. Antes, Jordi Llobé y también Dani Hernández nos explicarán cosas relacionadas con los viajes, como es habitual, en Viajando por las Ondas. Leo Piqué, desde la policía local, ens traslladarà aquelles notícies, aquells successos que han passat relacionats amb l'àmbit de la seguretat del nostre municipi el passat cap de setmana. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç local i avui se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Malauradament, una realitat avui en dia. Raquel Sant, dels Serveis Socials, ens parlarà d'estadístiques que han sortit en relació al tema i com està aquest assumpte aquí a Castelldefels. I tindrem el plaer de comptar amb la Magda Oranic, que va ser present el passat dijous a la xerrada organitzada per la Rogeta. De fet, hi ha tancat el cicle de conferències, de xerrades que organitza aquesta entitat i va presentar el seu llibre Totes les batalles, on explica, evidentment, tota la seva vida professional lligada a la defensa dels drets humans. Comencem. Welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: Pues efectivamente, y con nosotros Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau Solidaritat per Som Castelldefels. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Molt bon dia.
1: Estem acabant un curs que al final, la veritat, està sent molt convuls per la vaga del professorat, per cert.
2: Totalment. O sigui, no només per totes les reivindicacions i que encara, i això sí que em sap molt de greu, que no s'ha arribat a un acord, o sigui, per part de tots els sindicats i la Generalitat, el Departament d'Educació, que sí que havien arribat a un principi d'acord, però es veu que bueno, van fer una votació i no encara... Jo espero que bueno, de fet, les escoles, tots els centres educatius, acaben aquesta setmana. Jo espero que abans d'acabar el mes s'arribi a un acord, no? per després també començar el curs bé. No? Però bueno, jo, a l'acabar aquest curs, tinc una sensació molt positiva, al marge de tot el que està passant, no? Perquè ha estat un curs amb molta feina. Han hagut molts projectes que es repeteixen cada any, però també d'altres de nous, i hi ha molts moments per recordar. No? Quan parlem d'aquí d'educació, moltes vegades pensem en això, en el professorat, en les escoles, en activitats o programes més concrets. No? Però darrere, com ho hem començat ja parlant, de tot això hi ha les persones. Hi ha persones que són equips directius, que són tot el professorat, el personal educatiu, famílies, entitats, l'Ajuntament, àrees d'educació, bueno, i també infants i joves. No? I crec que aquest curs jo l'acabo també d'una forma molt positiva, convençut d'haver fet una bona feina i hem continuat demostrant una cosa molt important, no? Que Castelldefels és una ciutat que educa, no? Per això també el lema de Castelldefels, ciutat educadora, no? I que educa, i això també és molt engrescador per l'Ajuntament, perquè els recursos i les competències que té l'Ajuntament, l'àrea d'educació, no és només dins de les aules, sinó també i sobretot fent molts esforços i molta dedicació fora de les aules. I això ocupa el que diem l'educació 360, que és una educació en totes les etapes de la vida.
1: Doncs s'acaba el curs escolar i, per tant, la cloenda de les diverses línies educatives, dels diversos nivells que es realitzen aquí a Castelldefels. Cloenda del programa PFI PTT.
2: Exacte, es farà d'aquí a no res, en un parell d'hores. És un programa de diversificació, d'acompanyament d'aquest col·lectiu. Per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, els tècnics, el professorat, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però hi ha també un esforç, un aprenentatge. Hi ha persones, i per mi això és el més valuós, que han crescut i que professionals han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també hem tingut altres cloendes, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, estan molt compromesos amb aquesta activitat. No? Tenim també demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat. De fet, tothom hauria d'aprendre constantment al llarg de la seva vida. No? I veure persones que després d'una vida plena d'experiències continuen tenint curiositat i ganes d'aprendre i de compartir doncs, i de relacionar-se, doncs, és molt inspirador. No? I a vegades també hi ha altres projectes, i Laura Ciro també ho fa, que fan també acolliment d'infants i fan projectes també doncs, i en les escoles. L'altre dia també vam estar en la cloenda d'una entitat d'Alzheimer que una escola, els Pins, doncs, portava els nens a l'equipament d'Alzheimer i jugaven amb les persones grans per jugar de jocs de memòria i de més, i va ser doncs, una experiència també molt, molt bonica.
1: Aquest fet esmenta de la cloenda que es fa, com deia, d'aquí unes hores del PFI-PTT i també de la cloenda de l'Eslora. Són programes que el que també pretenen al final és que no hi hagi abandonament escolar, inserir els joves o posar-los en contacte amb un món laboral en una edat molt incipients, però amb aquesta finalitat de recuperar de nou el plaer per aprendre.
2: Exacte, o sigui, de fet, tot l'objectiu, el principal, si hem de destacar un únic objectiu de tots aquests projectes, de tots els recursos que té l'àrea d'educació, de la meva prioritat com a regidor d'educació, si haguéssim de posar un focus, és reduir aquest abandonament escolar. És poder doncs, reconduir els joves, els no infants tant, perquè han d'estudiar fins als 16 anys, però sí que després hi ha un índex molt gran d'abandonament escolar. I projectes com l'Eslora, el PFI, que també ajuda, i altres projectes, el Ciment també, doncs, que és per apropar la ciència i demés, doncs tots aquests projectes i d'altres, i altres tallers, activitats que fem per part de l'àrea d'educació, i no només de l'àrea d'educació, o sigui, aquí sí que tenim aquest objectiu molt arrelat a tot l'Ajuntament, a totes les àrees, esports, igualtat, cooperació, salut, solidaritat, salut, tot el medi ambient, també, que fa moltes activitats també el cap de setmana, i sobretot ara, a la Biblioplatja, cultura, doncs, ara, la policia inclús també, amb el seu agent tutor i altres activitats que fan els Mossos d'Esquadra també, fan tallers durant tot l'any. O sigui, tenim el mateix objectiu tots, i estem enfocats en reduir aquest abandonament, no només l'absentisme, que l'absentisme és en aquesta etapa obligatòria, sinó també aquest abandonament i tots aquests projectes, tot el que fem és per reconduir, per poder doncs, aconseguir doncs, que aquests joves puguin doncs, tenir aquesta iniciativa. I tinc clar que ara, en la presentació, hi ha joves que reconeixeran que abans de començar el PFI no volien estudiar, i a l'acabar el PFI, perquè és el que toca ara avui, no?, la cloenda, continuaran estudiant, aniran a un cicle mitjà per continuar estudiant. I sobretot els pares et venen, els pares, mares, les famílies, et venen i et diuen doncs, gràcies per l'esforç, per l'acompanyament, sobretot, d'aquest treball que feu des de l'Ajuntament per poder reconduir els nostres fills i poder recuperar-los i que continuaran estudiant. Això doncs, és el que he comentat, no? És un dels moments més bonics que dius, mereix la pena continuar.
1: Doncs també es fa incidència a la part educativa que tenen les activitats extraescolars, que no són només programes referents a l'oci o a la diversió, sinó que també ajuden a complementar en diferents etapes educatives als estudiants.
2: O sigui, aquí també, o sigui, no ho he comentat, però també vam tenir la cloenda de les activitats extraescolars del Pla Educatiu Entorn. O sigui, nosaltres, aquest Pla Educatiu Entorn no és una creació de l'Ajuntament, no és una creació d'aquesta àrea d'educació, sinó que és és un paraigües que surt del Departament d'Educació de la Generalitat i tots els ajuntaments treballen sota aquest paraigua que es diu Pla Educatiu Entorn. I aquí doncs, tot el que comentava, projectes, un treball transversal de totes les àrees, també doncs, agrair i reconèixer que

0: recolzament per part de les AMPAs, les AFAs, totes les direccions, els centres escolars, professionals, com recolzen aquestes activitats, com hem comentat al principi, fora escola, no? L'educació també és i s'ha de tenir cura de importància després de l'horari lectiu, què passa amb els nostres infants? I també és un temps que educa. O sigui, tot el que fan, que és manualitats, és hip-hop, dansa, teatre, doncs també van comentar en el seu moment la cloenda d'activitats extraescolars, que són totes aquestes arts escèniques, tot el que fan durant tot el curs,
1: sí.
0: Doncs ho presenten als pares i les famílies. I ja veus allà totes les famílies i els pares orgullosos, fent fotos als seus crios, perquè molts d'ells, dels infants, doncs, és la primera vegada que pugen a un escenari i els veus allà com es diverteixen, com poden compartir tot el que han après, i això és molt bonic també. És, la veritat és que molt emocionant com veus a un nen dintre de l'escola d'una forma, però després d'anar en expressió, en teatre, en ballar, doncs els veus d'una altra forma, no? I això també és educar, és formar. I això també, doncs, agrair la feina que fan totes les AFAs, AMPAs, entitats de temps lliure, que són unes quantes aquí localment, que treballen aquí localment, són persones que es dediquen, del municipi, que es dediquen a responsabilitzar-se d'aquestes activitats per als nostres infants. I això, doncs, també s'ha de reconèixer, doncs, i agrair aquesta feina.
1: Molt bé, en un altre àmbit que del qual vostè és responsable, l'àmbit de la solidaritat. Doncs arriba el dia per que es visibilitzin aquestes persones refugiades, aquestes persones que per raons de conflictes bèl·lics o d'altres tipus han de marxar de casa seva i en el seu altre lloc.
0: Sí, aquesta setmana, de fet, és el 19 d'aquest mes, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I el que fem des de pràcticament avui, tenim un programa durant tota la setmana. Avui és una pel·lícula que es projecta aquí al Marí de Xirgo, una projecció cinematogràfica i debat. Es diu la pel·lícula Aya, i doncs, va envers doncs, aquesta situació també mundial que ens afecta a tothom, de les persones doncs, desplaçades, refugiades. Cada vegada sembla, és una qüestió humana que no sabem per què, però cada vegada hi ha més guerres, no ens posem d'acord, i això doncs, afecta a tota la població. No? Des de l'Àrea de Solidaritat hem volgut doncs, treballar aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, de diferents mirades, i de fet hem involucrat també perquè tinguin més sensibilització joves. I, de fet, també demà, em sembla que és demà, tinc aquí el... Sí, demà 16, hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas, juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest, i això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades... I això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent doncs, per mi també doncs, és d'agrair, perquè darrere també hi ha una feina que fan tots els centres, tot el professorat doncs, és important. No? I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.

0: Quina hora es farà la lectura del manifest?
1: Aquest divendres a les 12 a la plaça de l'Església.
0: Ahà, amb la participació, com hi ha, de molts alumnes.
1: Això és demà. Demà a les 12 a la plaça de l'Església. És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional.
0: Molt bé. Amb aquestes activitats se celebrarà, es commemorarà, com dèiem, el Dia de les Persones Refugiades, les persones desplaçades. Altre esdeveniment on tindrà participació d'educació, a Castelldefels Màgica. Per què?
1: Bueno, doncs aquí, doncs, aquí una petita llicència més personal, perquè ja sabeu que sóc mag, a mi m'agrada la màgia, és el meu hobby, no em dedico professionalment, no. De fet, faré, això és un spoiler, faré un truc de màgia amb un storytelling, ara a la cloenda del PCI, si voleu venir.
0: Doncs a veure, molt bé.
1: Però la veritat és que sí, per tercer any consecutiu, des de l'àrea de turisme, doncs s'han preparat aquest festival de màgia. Aquest any, impressionant. Venen artistes internacionals, hi ha molts espectacles familiars per la gent gran, activitats al carrer, a les places de les Palmeres. Bueno, la veritat és que és molt gran aquest espectacle, aquest festival. I què aporta l'àrea d'educació? Doncs nosaltres aportem, i això també va ser un des de l'inici, fa 3 anys, que volien, doncs, tallers pels nostres infants. O sigui, de fet, acaben aquest divendres, ja comencen vacances, i la propera setmana és una setmana, al final de mes, que pràcticament les famílies encara no han marxat de vacances, comencen els casals, alguns encara tampoc han començat, comencen el juliol. Llavors, tenir aquest festival i també, doncs, divendres per la tarda, dissabte pel matí, dissabte per la tarda, diumenge pel matí, tenir oberts, no casals de màgia, però bueno, molt semblant, eh? Són tallers de màgia infantil per poder aprendre, són gratuïts, s'han de reservar per la pàgina web del festival, castelldefelsmagica.org, i la veritat és que, doncs, la màgia és molt més que un truc, i per això també dediquem aquests tallers per als infants, perquè és sorpresa, és emoció, és compartir un moment amb persones que tenim al costat, és pujar a un escenari i difondre, és parlar en públic. O sigui, igual que hem comentat abans, totes les extraescolars, quan pugen a l'escenari, doncs, també la màgia, doncs, obre un tarannà dintre de cada jove, doncs, que pot educar també, no? Per poder, doncs, empatitzar també amb el resta de companys o del seu públic o de les seves famílies. Ara és un bon moment per aprendre màgia els nens, per després fer els seus petits shows de vacances on estiguin per amb les famílies, no? I això, doncs, és molt interessant, és molt interessant, és molt interessant. A més, per als adults, ja ho he comentat, hi ha una gala dissabte per la tarda, que vindrà ja ho heu vist per els carrers, que en les OPIs, en el butlletí, el castell i en les xarxes socials, no? Vindran artistes de renom com el Jandro, Junque, Maclari, Màgic Andreu, i tot gratuït a la plaça de les Palmeres, no? Mireu el programa i les famílies, mireu el programa a la web i reserveu les tallers per als vostres fills i filles. I la resta d'actes, mireu també la web per reservar ja les dates.
0: No reserva seient, eh?
1: No, seient no.
0: És un accés gratuït, però no són seients numerats. Parlant dels tallers, hi ha diferents nivells?
1: No. De fet, està pensat per primària, o sigui, fins a 11, 10, 11, 10, o sigui, són més per més petits, o sigui, a partir de 3, 4, 5 anys poden venir. En la descripció i publicació no es diu res de les edats, però és per primària. O sigui, primària, inclús també nens més petits, 3 anys, també podrien venir, perquè són coses també que els talleristes, doncs, ho fan amb molt carinyo i estan amb ells, i les famílies, doncs, veuran que són cosetes per realitzar molt fàcilment. O sigui, és el que he comentat, no? No és només el truc, no? el que poden fer, sinó és tot el que envolta la màgia, el fer el truc, que s'han de preparar, s'han de vestir guapos, també tenen allà un catàleg de mag, l'han de seguir, i bueno, és també molt bonic també tot el que fan.
0: De fet, si sentim entrevistes amb la majoria d'aquests mags destacats o de renom o populars avui en dia, molts d'ells asseguren que es van iniciar a la infància.
1: Totalment. O sigui, jo crec que coneixeu la història del Mago Pop, que va venir aquí abans de ser Mago Pop, no? Van tenir aquí al Teatro Plaza i va actuar inclús en diferents centres escolars aquí al municipi, abans de ser...
0: Molt jovenet.
1: Molt jovenet, sí, era molt jovenet, no? Però, de fet, tots aquests mags tenen la seva història ja per de començar des de bon inicis de la seva edat, no? A partir de 7, 8, 10 anys, a fer el començament dels seus petits trucs, la seva exposició pública, doncs tot això també és formació, és educació, per poder després... a mi també, doncs, a mi aquest hobby, la màgia, doncs, m'ha permès després parlar millor, jo crec, en públic, i no tenir la por d'estar sobre l'escenari i estar una mica més còmoda.
0: Doncs aquesta setmana finalitza ja, com acabamos donde lo empezamos, no? Acaba ja el curs escolar, ara hi ha horari intensiu a les aules,
1: sí.
0: I quan s'acaba l'horari lectiu, l'Ajuntament aprofita en alguns casos per fer obres de petit manteniment a les escoles.
1: Exacte, doncs aquest any farem molt més, per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, val? I en no res... Des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres, no? O sigui, per una banda, tenim aquesta... Abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures, no? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Amador, regidor d'Educació i també responsable de les àrees de Pau i Solidaritat. Gràcies per aquestes informacions, que acabi finalment bé el curs i bon estiu.
1: Doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tothom.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, fem ara un repàs als titulars locals d'actualitat. Aquest matí a les 12 es celebra l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball, els coneguts com a PFI-PTT del curs 2025-2026. Aquest acte té lloc a la Sala Margarida Xirgo, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Aquests programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una continuïtat formativa o la inserció laboral. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Castelldefels celebrarà aquest diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Arriben 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. Adjudicat el nou sistema d'enllumenat exterior del Parc del Castell, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, ha adjudicat el contracte per a la renovació integral de l'enllumenat del parc, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. L'empresa adjudicatària és Urbalux. I fins aquí el repàs als titulars locals que centren l'atenció informativa a aquesta hora. Tornarem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la Pippi Langstrom va visitar Castelldefels el 1975?
1: Bocins d'història.
0: Pippi Langstrom, o Pippi Calces Llargues al nostre país, va ser una sèrie de televisió sueca de 1969 basada en les aventures de Pippi Langstrom, nena protagonista de les novel·les de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. La sèrie va ser un èxit mundial i va ser retransmesa en diferents cadenes d'arreu del món. A casa nostra, la seva emissió va començar a finals del 74, convertint-se automàticament en un autèntic fenomen social. Només uns mesos després, Inger Nilsson, l'actriu que donava vida al personatge de Pippi, va vindre de visita a Castelldefels. Potser aprofitant que aquell mateix any havia de venir a Espanya a recollir el TP d'Or a millor actriu internacional, guardó atorgat per la revista Teleprograma, l'actriu de 16 anys i la seva família van triar la nostra ciutat com a destí de les vacances d'estiu del 1975. A l'edició del 2 d'agost, la revista del cor Semana li va fer un reportatge on es poden veure algunes fotografies de l'actriu descansant amb la seva família a Castelldefels. Com a curiositat, tant va ser l'èxit dels llibres i de la sèrie que a la ciutat natal de l'autora, Vimmerby, a Suècia, el 1981 es va obrir un parc temàtic dedicat a Pippi Calces Llargues, amb diferents atraccions, espectacles i restaurants.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Doncs efectivament arriba avui una nova cita amb el dilluns esportiu a les 9 de la nit i tenim a l'altre costat del fil telefònic el Cristian Cano per conèixer els continguts del programa d'avui. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia, què tal?
4: Molt bé, quins seran els protagonistes del dilluns esportiu avui?
5: Doncs bé, avui tindrem diferents protagonistes, eh? Per un costat del que ha passat aquest cap de setmana en els partits de Vistalegre i de Castelldefels Hockey Club. Parlarem amb Cristian Fernández, que és el capità de la Unió Deportiva Vistalegre. També parlarem amb Joan Manel Pujol, Jota, més conegut, del Castelldefels Hockey Club. Parlarem sobre els partits, que vaig avançant, Anna, doncs que no han anat del tot bé pels nostres interessos, i també teníem pendent una entrevista de la setmana passada del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament no va poder ascendir a Lliga Femenina 2, i també tindrem una xerrada molt interessant amb la Miriam Ferreri, jugadora del Sènior A.
4: Molt bé, tots aquests continguts al dilluns esportiu d'avui a les 9 de la nit, a pocs dies ja de que acabin les diferents lligues dels clubs de la ciutat, oi?
5: Bueno, en principi ja aquest cap de setmana, Anna, ja s'ha acabat en línies generals pel que fa a sèniors. Sí que és veritat que possiblement en categories inferiors encara doncs queda, no?, alguna incògnita oberta, però en principi tots els primers equips sèniors doncs ja han posat punt final a la temporada, ja estan doncs centrats, no?, preparant, organitzant la propera, i fins i tot en el cas del rugbi, el Cruc, recordem que aquestes setmanes doncs es preparava una postemporada, anava a Itàlia, visitava Sicília, feia una sèrie d'amistosos, o sigui que en principi, en línies generals, la temporada de forma, entre cometes, oficial ja s'ha finalitzat.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per avançar-nos als continguts del dilluns esportiu d'avui, que arribarà, com sempre, a les 9 de la nit. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, que vagi molt bé, bon dia.
5: Perfecte, companys, una abraçada, bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, l'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat el contracte per la renovació integral de l'enllumenat del Parc del Castell, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. Aquesta actuació permetrà substituir una instal·lació basada en il·luminàries de fluorescència ja obsoleta per un sistema LED de baixa potència, òptica controlada i temperatura de color càlida. L'objectiu d'aquest projecte és doble. D'una banda, busca reduir el consum energètic i la potència instal·lada associada a l'enllumenat del parc. De l'altra, millorarà el confort visual i limitarà els efectes no desitjats de l'il·luminació nocturna, com l'enlluernament, la llum intrusa i l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior. L'Ajuntament executarà diverses intervencions al barri del Poal amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní. Les solucions als treballs del barri del Poal responen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. Les solucions adoptades i millores incorporades són les següents. El parc caní del carrer Joan Maragall s'ampliarà i ocuparà també l'espai que fins ara ocupava el parc infantil d'aquest carrer, mentre que el parc infantil del carrer Becker s'ampliarà amb nous jocs infantils. I ja s'han instal·lat els nous panells informatius a la platja. Diversos punts del nostre litoral inclouen uns plafons informatius més accessibles i moderns. Dins del Pla de Millora Integral d'Accessibilitat incorporen codis navilents, uns codis QR que llegeixen textos en veu alta i faciliten l'accés a la informació a persones amb discapacitat visual. És tot de moment. Aquestes i altres notícies seran ampliades en el decurs de l'informatiu. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs la Magda Oranich, advocada, escriptora, periodista, tancava el passat dijous el cicle de conferències que ha encetat aquest any de nou l'entitat La Rogeta. Prèviament li fèiem aquesta entrevista. Magda Oranich és advocada, periodista i activista, va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i en periodisme per l'Escola Oficial. Des de l'inici de la seva carrera, l'any 1968, va defensar nombrosos presos polítics davant tribunals militars, va formar part de la defensa de Salvador Puig Antich l'any 1974 i de Joan Paredes Menot Xiqui l'any 1975. Va participar activament en fets clau, com la caputxinada i la tancada de Montserrat, i ha estat una pionera referent en la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Ha defensat a multitud de dones en processos per maltractaments, violacions i agressions. Va ser una de les primeres veus jurídiques a donar suport als col·lectius perseguits per la seva orientació sexual. És amplament reconeguda pel seu ferm compromís amb la protecció i el benestar animal. Va militar a Nacionalistes d'Esquerra i posteriorment a Iniciativa per Catalunya. Va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya l'any 1992 i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Ha col·laborat de forma recurrent en una gran quantitat de debats en ràdios i televisions i conferències. La seva figura i la seva obra escrita esdevenen indispensables per entendre el combat pels drets humans, les llibertats democràtiques i la igualtat de gènere. Doncs la Magda Oranich és a Castelldefels dins de l'acte que ha organitzat l'entitat La Rogeta per presentar el llibre Totes les batalles. Què tal? Molt bona tarda, senyora Oranich.
1: Bona Benvinguda. Tarda. Contenta d'estar aquí.
0: Gràcies, un altre per tenir-la. Què és Totes les batalles? Per què has escrit aquest llibre?
1: Bueno, el títol de Totes les batalles, una mica la presentació ho has dit, és totes aquestes batalles que havíem de fer, i segurament la batalla principal era la lluita contra la dictadura. Perquè a mi se'm va acudir fer el llibre i posar això quan a 8 anys joves ens diuen que es vivia millor amb dictadura, no? I que una dictadura és un règim millor. I una mica explicar el que realment era la dictadura. La manca de llibertats, la manca de drets, que jo els drets és dels que he defensat tota la vida, no? De tots els sers vius, com dius tu, de les dones, dels homes, dels animals, antitaurina furibunda i totes aquestes coses, no? I per això calia llavors lluitar molt, perquè es pensen que era com ara. No, una dictadura als anys d'usos. Jo he viscut la joventut amb dictadura. A més, no era només els drets polítics, que podríem dir el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió i tot això, que avui dia tothom ja té clar que aquests són els drets mínims d'una democràcia, sinó que la dictadura entrava a la vida privada de les persones. No podíem fer això, no podíem, havíem de vestir d'una altra manera, havíem de fer tot de coses que no. I tot això s'ha anat acabant. Jo crec que la legislació que tenim avui dia és bona. Una altra cosa és com s'aplica, perquè la justícia no funciona com hauria de funcionar, però les lleis així també. Passa que, a veure, jo ho dic sempre, que és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Llavors tenim unes lleis bones, però hi ha mentalitats que es nota amb el tema de la dona, clarament. La dona té els mateixos drets, però clarament veiem que no s'han aplicat del tot. O, per exemple, el tema de l'homosexualitat, tenen els mateixos drets, una llei bona, però hi ha mentalitats que encara no ho entenen, se n'enriuen i tot això. I la meva lluita havia sigut pels drets, efectivament, els drets de les persones i dels sers vius, i això és el que jo crec que en aquell moment s'havia de fer i ho vaig fer.
0: Doncs segurament quan vostè estava estudiant a la facultat serien poques les dones juristes, això per començar, i després, com vostè deia, ja quan va aplicar quan es va dedicar a la feina, quan va aplicar els seus coneixements jurídics al dia a dia, persistien aquelles lleis masclistes que evitaven que la dona pogués fer absolutament res sense el marit, sense la signatura del marit.
1: La licència marital, la vènia marital, que deien. I això que a Catalunya teníem una situació una mica millor, perquè les lleis catalanes antigues, que venen de l'època dels romans, aquí segurament és perquè tenim, quan la gent es casa, tenim, si no diu res en contra, separació de béns. I clar, això donava una certa major llibertat. L'home no podia intervindre a el que feia la dona amb els seus béns, si tenia béns, clar. Però, en canvi, a l'estat espanyol tenen el que es diu la societat de gananciales, que tot és dels dos. I llavors ho administrava només el marit, ho decidia només el marit. O sigui que si la dona tenia un apartament que havia era dels pares, el que fos, ho podia vendre ell. I tot el moment de la divisió ens trobàvem que s'havia polit les coses, no? I la dona tenia l'obligació d'obediència al marit. Bueno, era horrorós. Aquests dies s'ha parlat bastant, una mica aquí per Catalunya i suposo que per tot arreu, de les dones que necessitaven la vènia marital per obrir un compte corrent. I anaven obrint compte corrent, no, té que venir el marit a donar-li el permís. És que, clar, a part de ser injust, humillant, humillant. I avui dia tot això ho hem superat, evidentment la Constitució de 78 ja va donar igualtat de drets i a poc es van anar aconseguint. Ara, fins 50 anys, la setmana passada, de les Jornades Catalanes de la Dona, que vam fer en plena transició, que les havíem organitzat encara clandestinament, perquè Franco no havia mort, no? I llavors les jornades van ser un abans i un després dels drets de les dones, no? Dèiem, a veure quantes podrem ser, perquè a Madrid havien sigut 500 i aquí... A veure com ho farem. I vam ser 4.000 perquè el rector, que era el Fabià Estapé, llavors ja no va deixar entrar més gent perquè no és que no deixés, és que no es cabia més gent, no? I va ser brutal allò. A partir d'aquí vam demanar cada llei, s'havia canviat cada llei. No es podia parlar del sexe. Pensa que llavors, en transició, i ja mort de Franco, encara estaven prohibits els anticonceptius. Per dir un fet que s'entén fàcil i que tothom tot prohibit, tot, bueno, i les dones com havien d'anar vestides. Quan jo em vaig col·legiar d'abogada era un 1%. Avui ja hi ha més dones que homes. No hi havia ni una jutge ni una fiscal. Estava prohibit a les dones durant una època ser jutge o fiscal. Avui dia hi ha més. Està la justícia en mans de les dones, que no vol dir que sigui millor. Algunes potser millor que no hi fossin, no? Però vull dir que en general ha canviat el món i tanques els ulls i penses i com estàvem fa 20 anys o 30 o 40 o senyores així que els dius que en 5 anys ja havien canviat les coses i van anar canviant les coses, i van canviar les lleis. Les lleis són importants, perquè si no tenim la llei que et dona suport, és molt difícil. Ja ho havíem fet, malgrat la llei, no? Però s'ha anat fent, i en aquest sentit de les dones estic molt satisfeta, encara que, cuida, alerta, cal anar més enllà i ja està. Tenim la violència de gènere, tenim tot de coses que encara no hem tingut del tot la igualtat, però de totes maneres, a mi el que més em preocupa avui és que no féssim passos enrere. No, això és el pitjor, perquè les dones hem arribat a un nivell i passos enrere no. Com tenim un món, com el tenim, que mana el Trump, no? I tot això que diu a tot el món, i diu, donaré diners a les dones a casa perquè es quedin a casa, clar. A mi, no volem estar a casa, volem treballar, no? I qui vulgui estar a casa que s'hi quedi, ja s'ho farà, no? Però clar...
0: I a parts del món, perdoni, a Afganistan, que sí, que estan retrocedint espantosament els drets de les dones.
1: No, és que no hi ha drets de les dones. Les tenen, no com, tenen com el micro aquest que tinguin. No hi ha com el gos, que el gos, els que s'estimem, té molts drets, no? I el gos avui dia, la nostra legislació, ja forma part de la família i tot. No, és que res. I jo ho venia precisament parlant amb el company que m'ha portat. És el pitjor del món, Afganistan, però també l'Iran, les estan executant per treure's el vel, per ballar, perquè està prohibit ballar. I tu, jo miro les causes de l'execució de noies joves que porten el cabell. Com... I llavors dius, bueno, i causa, vull saber les causes. No portar el vel. Segon, no veu oït el marit. Tu t'imagines? I llavors la fan estar a la família davant mentre s'executen a la filla. Bueno, és els pitjors. I matrimonis, en fet, a partir dels 6 anys a Afganistan i a Pèrsia, bueno, Pèrsia jo li dic Pèrsia encara a l'Iran, a partir dels 8 anys. I veus aquelles nenes amb un tio que les espera allà de 70 anys, no? Que es casen, que aixequen el vel i les llàgrimes, mamà, que corre per allà. Ho trobo tan espantós que em desperto les nits pensant-ho i no sé com el món pot suportar aquestes coses, no?
0: Això l'anava a preguntar, per què creu que no intervé la comunitat internacional?
1: Bueno, jo crec que està tot molt complicat i segon que si això els hi passés als homes estic convençuda que intervindrien més. Perquè, clar, això no els deixen... És que els nens d'Afganistan no poden aprendre a llegir ni a escriure. És evident que hi ha les classes clandestines de dones que els ensenyen a llegir i escriure, però és que això, la UNICEF què diu? Ja diuen, no dic que siguin a favor, perquè ningú normal pot estar a favor d'això, ni els homes, ni les dones, ni el nostre país, això. És que no era ni quan el franquisme, no? Que les noies no podien anar a escola. És evident que anàvem separats, nois i noies, però això és una cosa... L'altre és no deixar-les aprendre a llegir ni escriure, no? I no són tontos, ho fan expressament, perquè així després fan d'elles el que volen, no? I jo crec que si això passés a tota la societat o als homes, intervindríem potser més. I el de l'Iran, que primer va semblar, ara sí canvia tot, però no. Els dones de l'Iran estaven millor amb el xa de Pèrsia, que van treure amb una revolució i no sé què, que no després amb aquests talibans, que, bueno, que estan... Jo trobo del pitjor... Jo, els dos països... pitjors del món són aquests, per les dones, aquests dos, Afganistan I ara, tots els països islàmics, en general, déu-n'hi-do de les lleis que tenen. També n'hi ha que no són islàmics, que estan malament, eh? No vull dir que no. Però tenen unes lleis, que jo vull parlar de les lleis per no entrar ja més a fons en aquest tema, que realment són unes lleis absolutament injustes per a la dona.
0: Tornant al seu llibre, Magda, totes les batalles, com s'ha plantejat ficar o no ficar records, sensacions, experiències que va tenir, perquè imagino que al llarg de tota la seva carrera, totes les coses que s'ha trobat, ha hagut de
1: escollir,
0: no?
1: I ho vaig fer molt de pressa i així, bueno, amb unes condicions que potser no eren les millors, al fil mateix treballes i tot, i vaig anar traient, i segur que m'he deixat molts temes de les batalles que fèiem llavors, que és que eren una darrere l'altra, de tot s'havia de batallar.
0: I descans.
1: El no tenia les llibertats i, bons, he preferit parlar de temes, perquè jo no he volgut fer una biografia meva, sinó una biografia, diguéssim, del que estava passant. Clar que ho vivia jo i la més gent, no? Però una mica, sobretot el que m'hi va portar, ho he dit abans, això que et diguin que no, que amb dictadura es viu millor. I dic, home, jo he assistit a penes de mort, de molt joveneta ja vaig veure la tortura de molt de prop, no? Els presos polítics i les dones pràcticament, vull dir, parades pel marit, vull dir que rebien de tot i que no es podia fer pràcticament res. I clar, i tot això anar-ho canviant, no? I les agressions sexuals, tot això a poc, i bueno, el maltractar els animals, ja que ho has tret, per mi és un tema de sensibilitat. Hi ha temes que són ideològics, i n'hi ha que són la passió, i la passió són el Barça i els animals. Perquè clar, sí, i ara que estic entusiasmada amb l'equip femení del Barça, perquè tornant a lo que em preguntaves, a la nostra època, si tu deies que volies jugar a futbol, et prenien per sumar, és que no se li acudia a ningú aquella època, i et deien marimatxo, bueno, el que fos. Jo a futbol exactament no he volgut, però fèiem gimnàs, me'n recordo el col·le, amb les senyorites de la secció femenina de la Falange, del Movimiento, que llavors no ens deixaven fer els esports aquests, i mai xors, bueno, xors, era un pecat mortal. I ens feien portar uns bombatxos, que si preguntes a les mares, les àvies, que feien uns bombatxos que eren un remei contra la concupiscència, una cosa incòmoda, i amb una faldilla a sobre per poder fer exercicis gimnàstics, que això sí que ens ho ensenyaven aquestes senyorites i tot això. I les classes, bueno, separats, nois i noies, ja ho he dit, i sobretot que els noies fèiem unes assignatures que no feien els nois, com eren les labores domèstiques i tot de coses que avui dia seria anticonstitucional, vull dir, no? I bueno, era horrorós aquelles classes que els nois també feien, de falange, que dèiem. I ens deien, no és de falange, és de formació de l'espíritu nacional. Que clar que no explicaven res la història ni la guerra civil tan dura que va haver-hi, ni res. Tot era, ganó el glorioso alzamiento nacional i apa, tira endavant, no? No explicaven ni història, clar, moltes les hem tingut que anar estudiant després, perquè les famílies que havia, les que havien patit, exili, morts, el que sigui, no ho explicaven tampoc, no en parlaven, preferien oblidar el tema, no? I moltes coses doncs, les hem viscut en primera persona perquè les hem anat tractant, les presons, les execucions, i t'has interessat en això, segurament. El meu ve molt el fet d'estudiar dret, que ja era la meva vocació, doncs també m'ha portat més a aquests temes, que potser que estudia medicina, però feina tingut en salvar malalts, no? I nosaltres intentàvem salvar persones, no? Treure-les de les presons i tot això. I jo mateix he estat presa política quan el franquisme, clar. I, bueno, clar, és que ja venia, els que ens hi dedicàvem ja hi comptàvem. Jo vaig estar presa per una reunió de l'Assemblea de Catalunya. No pensis que... I deien que allò era un peligro per a l'ordre públic o, bueno, tot el que vulguis. Però vull dir que era com normal els que estaven contra el franquisme anar a presó. I la gent sorria, tu has estat a presó, i tant, jo i mil persones molt més normals que jo. Vull dir, no. I això era una dictadura, i era dura, i sobretot per les dones. Per això que en democràcia, jo dic que tots vam estar millor, però que hi ha una part, les dones vam millorar molt més, no perquè tinguéssim més drets, sinó perquè sortíem de sota zero. Clar, no teníem drets. I el franquisme, inclús en un moment que posava... no poden fer determinats contractes ni tot. Els subnormals, que abans utilitzaven aquell llenguatge. Els que no sàpiguen llegir i escriure. Els locos i dementes, no sé què, i les mujeres. I quan va venir, ara no cal la història que ens allargaríem, que ja havien de dissimular internacionalment, que no... I deien, però vostès, no, les dones no tenen drets a aquest país. I llavors van canviar-ho, mira, si en civils, per les mujeres casades. I llavors figurava que les dones solteres o que no, aquestes tenien drets igual que els homes, però clar, que quan et casaves doncs l'obligació d'obedecer al marit, doncs que deien la religió, no, la biologia i la història, la biologia es veu que pel fet de ser home, doncs la biologia ja li donava més dret, però aquí vam començar a poc els canvis. A partir d'aquella mujer casada, i doncs el 75 va entrar a l'obediència al marido i a poc a poc vam anar modificant les lleis, i les més grans modificacions van ser l'any 81, que van donar igualtat dins i fora del matrimoni, que la igualtat dels fills, perquè els nens tampoc tenien tots els mateixos drets, i bueno, van anar canviant en democràcia, tot això havia de canviar per nassos, vull dir, no. I no va ser tan ràpid la transició, però poc a poc vam anar aconseguint les coses, no?
0: Pues hem de deixar aquí, perquè a les 7 és prevista la seva intervenció a l'edifici de la República en aquesta xerrada sobre el seu llibre Totes les batalles, aquesta xerrada, aquesta conferència que presenta l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, Magda Urani, un plaer parlar amb vostè, tant de bo haguéssim tingut més temps. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

mixtures rich. Colors, flaps set to degree.

0: Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de les Persones Grans, que se celebra justament avui. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. El perfil de víctimes, majoritàriament femení, un 66% de les dones ateses eren dones, el 34% homes pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut impacte en 315 familiars, cuidadors i professionals. Doncs per parlar d'aquest tema, pel que fa al nostre àmbit, amb nosaltres Raquel Santos, de l'àrea de serveis socials. Què tal? Molt bon dia, Raquel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es fa des de serveis socials respecte a aquesta problemàtica?
1: Bueno, nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
0: I en aquest cas, què és el que es fa des de serveis socials? Es comunica a la fiscalia, em deies.
1: Sí, nosaltres com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: S'ha de dir que aquests abusos, aquests maltractaments, són difícils de detectar perquè la majoria, segons explicaven des d'aquesta entitat, Alzheimer Catalunya o els del Mossos d'Esquadra, els fills són els principals agressors.
1: Sí, clar, i encara hi ha un estigma molt gran, no? I una vergonya, no? I un tapar, perquè al final són maltractaments en l'àmbit familiar, però hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues hi ha encara molta por, no? Uh-huh. I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar. I hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També nosaltres pertanyem com a ajuntament, l'àrea de serveis socials, a entitats que cooperen al Baix Llobregat.
1: Sí, nosaltres tenim, ja existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Al mateix temps també s'imparteixen cursos de formació o accions formatives al personal de serveis socials en aquest sentit?
1: Sí, el personal de serveis socials estem en contínua formació sempre en tots els àmbits per adaptar-nos a les noves realitats, als nous recursos que existeixen al nostre voltant, i en l'àrea de la gent gran pues, passa exactament el mateix, no? Les realitats s'estan canviant sempre i ens hem d'estar al dia, no?, de com procedir de la millor manera per donar un bon servei a la ciutadania.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions i també que ajudin a visibilitzar, com diem, aquesta presa de consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans que se celebra avui. Com dèiem, de les persones ateses, un 66% eren dones i pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. Moltíssimes gràcies, Raquel Sanz, des de l'àrea de serveis socials. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

Bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 15 de juny. Fem primer un repàs als principals titulars informatius de la jornada d'avui a la nostra ciutat. Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta de Castelldefels d'aquests dos barris. El projecte aspira a obtenir finançament de la Generalitat. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives. Aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball. Aquests programes tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels continua treballant en la candidatura conjunta de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris Civiles 2026 de la Generalitat. El projecte, que es construeix amb la participació d'entitats i ciutadania, busca impulsar actuacions de transformació urbana, cohesió social i sostenibilitat ambiental als dos barris. La regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, ha recordat que aquesta és la segona vegada que el municipi opta a aquesta línia de finançament. L'any passat, Vistalegre es va presentant solitari i va quedar a les portes d'obtenir la subvenció. Enguany, però, la candidatura incorpora també Can Vinader i s'ha elaborat a partir d'un treball conjunt amb el teixit associatiu i el veïnat.
1: Ja l'any passat hubo una convocatòria del Pla de Barris i la verdad que salió la convocatòria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Can Vinader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia dels barris de Vistalegre i Can Vinader.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: Les necessitats detectades prèviament per l'Ajuntament i les entitats coincideixen amb moltes de les aportacions que la ciutadania ha començat a fer durant el procés participatiu. Una de les primeres accions ha estat la carpa informativa i participativa. Instal·lada el passat divendres 5 de juny a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La regidora Mariana Ortega ha explicat que aquestes primeres aportacions reforcen les línies de treball que ja s'havien identificat durant la preparació de la candidatura. També ha recordat que la convocatòria està dotada amb 25 milions d'euros i que, en cas de ser seleccionat, el projecte es financiaria al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.
1: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de... Es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental, ¿vale? Entonces en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones. Y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: Entre les aportacions recollides a la primera carpa informativa destaquen propostes vinculades a la millora de l'espai públic, la sostenibilitat, la convivència i la reducció de les desigualtats socials. Escoltem ara a la Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana.
3: de transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres. No? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó per l'altre i creuar-lo amb autobús. Llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent, la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
3: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds, i per tant és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç. Van tancant i tancant amb els anys i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves. Comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri. I parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa i seguirem preguntant, incorporant.
0: Un altre dels aspectes que pot jugar a favor de la nostra candidatura és la millora en la definició de les actuacions respecte a l'any passat. Segons Ortega, la proposta actual incorpora una major concreció dels projectes i té en compte els indicadors que la Generalitat utilitza per valorar les sol·licituds.
1: Uno de los puntos que se valora es el índice de vulnerabilidad, ¿no? Un poco las características sociales del barrio, y pues puede ser que hubiera otros barrios o otros municipios que estuvieran en peor, que tuvieran más valoración en ese ámbito que nosotros. Hemos intentado mejorar en todos los indicadores. Todas estas ideas y aportaciones que nos ha hecho tanto la Asociación de Vecinos como los vecinos en general las vamos a incorporar a la memoria en alguno de los apartados que ya teníamos, porque al final se trata de un poco más de concretar, ¿no? Acciones más concretas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esperaremos la valoración y esperemos que sea positiva esta vez.
0: Des del consistori insisteixen que la participació ciutadana serà clau per acabar de definir el projecte i les actuacions que s'inclouran a la candidatura definitiva.
3: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat i per tant a la que nosaltres ens acollim requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania, no? És un dels tres eixos i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també o intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
0: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb dues sessions obertes al Centre Cívic Vista Alegre, una aquest mateix dimecres 17 de juny dedicada a la transformació física i la sostenibilitat i la segona el 22 de juny centrada en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. Les persones interessades també poden participar a través de les activitats presencials organitzades per l'Ajuntament i fer arribar les seves propostes de forma telemàtica mitjançant la plataforma Participar 311. Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris i Viles es poden presentar fins al 17 de juliol i posteriorment la Generalitat disposarà de 6 mesos per comunicar als barris seleccionats en aquesta convocatòria d'ajuts. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
4: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues, de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
4: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues, van a darse a conocer, van a poder pues, tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
5: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, de, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del fòrum, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
0: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
5: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo que sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
0: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa. El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al Castell de Castelldefels. Avui ha tingut lloc la cloenda dels programes PFI-PTT, programes de formació i inserció pla de transició al treball. La cloenda s'ha realitzat a la Sala Margarida Xirgo aquest matí amb la presència d'Eduard Carbonell, inspector d'Educació de Serveis Territorials del Baix Llobregat i el regidor d'Educació, Ramon Amador. Amador ha atès els micròfons de Ràdio Castelldefels aquest mateix matí i ha fet declaracions entorn a aquesta cloenda.
6: Diversificació d'acompanyament d'aquest col·lectiu per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, són moments molt, molt bonics perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba.
0: Els programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball es dirigeixen a joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria i que a curt termini volen treballar o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. En concret, a Castelldefels s'ofereixen 4 modalitats que estan disponibles ara mateix a la ciutat. Ens ho explica Angie Benavent, tècnica d'Educació i tutora d'aquests PFI.
7: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic. L'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. I auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC... Món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general es compartirà amb els 4 perfils i després també es compartirà les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i així amb els 4 perfils.
0: Aquests programes estan impulsats des del Servei Local de Transició Escola-Treball de la Regidoria d'Educació en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. Enguany, al curs 2025-2026, han participat un total de 41 joves. Escoltem ara l'Angie Benavent, tutora d'aquests programes de formació i inserció al treball, en relació a les sortides laborals que tenen aquest tipus de formacions.
7: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: El regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava aquest matí a Ràdio Castelldefels que aquesta setmana també és el torn de les cloendes de les aules sènior per la gent gran.
6: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors, aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Han començat els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques tenen una durada prevista de 6 dies, amb afectació al trànsit, amb un tall alternatiu dels sentits entre 8 del matí i 8 del vespre. El desviament dels vehicles es realitza pel Passeig de la Marina. També es veu afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent cada dia els treballs. Escoltem ara a la Montse Vinyes, cap de la secció d'Infraestructures i Via Pública, que ens detalla la informació sobre aquestes obres, els dies i les seves fases.
8: Començar aquest dilluns i, per tant, acabar el dilluns següent, que, com sempre, pot ser que potser guanyem temps o que en perdem, però, de moment, la previsió que és més realista és aquesta, que hi hagi 3 dies de tall en sentit Barcelona i 3 dies de tall en sentit Sitges, desviant el trànsit pel Passeig Marina, en horari de 8 a 20. Aleshores, aquesta actuació només és el tram comprès entre República Argentina i el carrer 11. I s'asfalta. El Passeig Marítim portem molts anys fent-li pedaços. En aquest cas, és com deia, que ja vèiem que tants pedaços ja calia un asfaltat complet, i fem l'asfaltat complet entre aquests dos carrers que he dit, els dos carrils de circulació, és a dir, el carril d'aparcament no.
0: Per altra banda, amb motiu del pas de Tour de França el pròxim 5 de juliol per Castelldefels, Diputació de Barcelona ha de realitzar tasques de millora del ferm amb actuacions concretes específiques al nostre passeig marítim. Movem Castelldefels ha presentat aquest dissabte al Pati de la República el nou equip que liderarà el projecte polític de l'espai de cara a les eleccions municipals de 2027. Sílvia López Valentín serà la candidata a l'alcaldia i encapçalarà un tàndem amb Javier Martín, actual regidor i portaveu adjunt, que assumirà un paper destacat en aquesta nova etapa de l'organització.
9: Primer de tot, volia agrair-li a la meva família perquè, bueno, extensa és, i per totes aquelles tardes de converses, arreglant el món, quan jo encara no les entenia, i després quan jo ja vaig poder començar a participar en elles. Moltes gràcies per traslladar-me aquesta passió i aquesta certesa de que totes juntes podem construir un món millor.
0: L'acte ha servit també per formalitzar el relleu polític de Candela López, que després de més d'una dècada al capdavant del projecte municipalista deixa la primera línia de la política local després d'haver liderat l'etapa que va portar per primera vegada l'esquerra transformadora al govern de la ciutat.
9: Per la nostra ciutat hi ha un objectiu clar, que és no deixar ningú enrere, no? I això és el que ens ha motivat aquest dissabte pel matí a compartir aquesta estona amb tots i totes nosaltres.
0: I ara és el moment de conèixer els resultats esportius. I ho fem de la mà del periodista Cristian Cano.
10: Malauradament, Estefania, crec que la temporada no ha pogut acabar pitjor, ja que si la setmana passada informàvem, no, que el bàsquet femení Castelldefels doncs, no assoliria l'ascens, doncs en aquesta ocasió ni Vistalegre ni Castelldefels Hockey Club doncs han tingut èxit en els seus respectius enfrontaments de promoció d'ascens. El Vistalegre va perdre per la mínima amb el factor camp a favor, 0-1, en mans de l'Atlètic Masnou. Recordem que l'anada va acabar 1-1 i aquesta era una autèntica final. El duel de dissabte per la tarda, per cal que guanyés, doncs aconseguiria aquest bitllet d'accés a l'ascens a segona catalana. Va guanyar l'Atlètic Masnou per la mínima, 0-1 al marcador, amb un gol de Jordi Mañanes al 43 i va posar punt final al somni del Vistalegre de tornar a segona catalana. L'altre partit va ser el del Castelldefels Hockey Club, que tampoc va tenir èxit en la seva búsqueda de la victòria. Rebia, recordem, el Sardinero a Via Fèrria, també dissabte, al migdia, i l'equip de Miqui Delas va caure golejat per 1-5 al camp municipal de Via Fèrria. El Sardinero va posar el 0-2 a la sèrie, a l'eliminatòria, recordem que era una eliminatòria al millor de 3 partits, i l'equip de Cantàbria doncs serà el que es mantindrà a Lliga Yati la pròxima temporada i el Castelldefels continuarà un any més a la segona divisió nacional.
0: Gràcies, Cristian.

Amb el repàs als resultats esportius hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars d'aquesta jornada d'avui, dilluns 15 de juny, a Castelldefels. Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. I aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició, PFI-PTT, del curs 2025-2026 a la sala Margarida Xirgo. Un total de 41 joves han participat als diferents PFI-PTT, aquests programes que estan en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, duts a terme per la Regidoria d'Educació. I amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dimarts. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon inici de setmana i fins demà.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona tarda, nit. Són les 9 i benvinguts al Dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai on anem a repassar i comentar com ha estat aquest passat cap de setmana en clau esportiva a la nostra ciutat, a Castelldefels. Un cap de setmana del dissabte dia 13 i del diumenge dia 14 de juny del 2026, en el qual, recordem, tenien dos finals de temporada, dos dels nostres equips locals. D'aquesta manera li donarem el carpetazo final a dos disciplines, com és futbol i hoquei herba, repassant els partits del cap de setmana amb protagonistes. L'edició del dia d'avui és la del dilluns dia 15 de juny del 2026. Soc el Cristian Cano, m'acompanya el Sebas com a tècnic de so i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, i una estona després de viure el partit entre la selecció espanyola i Cabo Verde d'aquest Mundial 2026, doncs anem a centrar-nos ja en l'esport local, en l'esport de Castelldefels. I és que repassarem què és el que ha passat als partits d'aquest cap de setmana de la Unió Deportiva Vistalegre i també del Castelldefels Hockey Club. El Vistalegre, recordem que tenia el partit de tornada de promoció d'ascens a segona catalana contra l'Atlètic Masnou. Repassarem en profunditat aquest partit, la resta d'eliminatòries d'aquesta promoció d'ascens i també saludarem a protagonistes de la Unió Deportiva Vistalegre. Parlarem amb Cristian Fernández, que és el segon capità de l'equip. De cara a transport, en clau hoquei herba, també repassarem què és el que ha succeït al partit entre Castelldefels i Sardinero per decidir quin dels dos equips estarà a Lliga Yati la pròxima temporada. Malauradament, pels interessos rojinegres, l'equip de Cantàbria va ser superior a l'eliminatòria, es va portar la sèrie per 0-2 i d'aquesta manera el Castelldefels Hoquei Club continuarà una temporada més a divisió d'honor B. Pel que fa a protagonistes en aquesta disciplina, parlarem amb el gran Joan Manel Pujol, director esportiu del club, també jugador del Castelldefels Hoquei Herba, per conèixer les seves impressions d'aquest final de temporada. D'altra banda, el desenllaç del programa el dedicarem al bàsquet. I és que recordem que la setmana passada el bàsquet femení Castelldefels va tancar la seva temporada sense el somni, sense aconseguir l'ascens de categoria. Teníem la tasca pendent de saludar protagonistes d'aquest equip i en aquesta ocasió doncs, la Míriam Ferreri, jugadora de l'equip, doncs, ens dedicarà uns minuts en aquest espai per conèixer una mica les impressions, valoracions del que ha sigut aquest tram final de temporada i en principi també una miqueta en global aquest curs 2025-2026 a l'equip de Mònica Lafont.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Comencem el repàs de resultats del passat cap de setmana, del dissabte 13 i del diumenge 14, amb la carpeta del futbol, on en aquesta ocasió l'únic protagonista doncs, ha sigut el primer equip de la Unió Deportiva Vistalegre. Un Vistalegre que, recordem, dissabte per la tarda doncs, va rebre al camp municipal de Can Vinader a l'Atlètic Masnou en el partit de tornada, recordem, d'aquesta eliminatòria que decidia quin dels dos equips estaria a segona catalana de cara a la pròxima temporada. El duel d'anada, recordem, al camp del Masnou va acabar amb un empat a un, on el Vistalegre es va avançar i acabaria empatant el conjunt rival, i en aquesta ocasió, en aquest partit de tornada, malauradament, doncs l'equip visitant va emportar-se l'enfrontament amb un resultat per la mínima, 0-1, a l'Electrònic. I és que el primer i l'únic gol del partit el signaria el davanter de l'Atlètic Masnou, Jordi Mañanés, abans del temps de descans, per ser més exactes, al minut 43. Un resultat negatiu on fa que el Vistalegre doncs, es mantingui a tercera catalana una temporada més i on també doncs, jo crec que a l'equip doncs, li va passar molt. Les dues baixes molt sensibles, tenia doncs, Marcel Armengol, dos jugadors no disponibles de màxima importància, sobretot el cas de l'Omar Ruiz, no? Que és un jugador que el joc aeri i en defensa doncs és un autèntic pilar pels interessos del quadre blau. D'aquesta manera doncs, tenim ja finalitzades totes les eliminatòries d'aquestes fases d'ascens a segona catalana. Els resultats finals dels partits de tornada són Avia 3, Deportivo Paraguay 0, amb un 3-0 global en l'eliminatòria a favor de l'equip de l'Avia, Unificació Santa Perpètua 3, Bellcaire 2012 0, un resultat de 5-1 a favor de l'Unificació Santa Perpètua, que també supera l'eliminatòria amb moltíssima contundència. L'altre enfrontament el van protagonitzar el Sils La Selva contra l'Olímpic La Garriga, on el quadre de La Garriga guanyaria a domicili per 2-3 i també superaria l'eliminatòria per 3-4 al global. Tiana superaria per la mínima el Sant Joanenc amb un 1-2 a favor del Sant Joanenc, que va aprofitar el partit doncs, d'anada, on va vèncer per un resultat de 2-0, 1-2 al global a favor del Sant Joanenc. El Vistalegre 0, Atlètic Masnou 1, 1-2 a favor del Masnou a l'eliminatòria. I finalment, el Soses 2, Bellavista Milan 1, un resultat global de 4-5 a favor del Bellavista Milan. D'aquesta manera, d'aquestes 6 eliminatòries, els 6 equips que estaran a segona catalana de cara a la pròxima temporada seran l'Avià, l'Unificació Santa Perpètua, l'Olímpic La Garriga, l'Atlètic Masnou i també el Bellavista Milan. Malauradament, la Unió Deportiva Vistalegre doncs, no està ni estarà en aquesta llista de cara a l'ascens de categoria. L'equip dirigit per Marcel Armengol, cal dir, per fer un breu repàs del que ha sigut la seva temporada, ha fet un curs doncs, molt positiu, sense cap mena de dubtes, ha anat de menys a molt més i, sobretot, amb un tram final de temporada absolutament espectacular, ja que el Vistalegre, més o menys a meitats de curs, doncs, es situava a zona mitja alta de la classificació, però arran de l'inici del 2026, els blaus doncs, van encarar una dinàmica molt i molt positiva de fins a 18 partits sense conèixer la derrota. I és que aquesta derrota contra l'Atlètic Masnou del passat dissabte doncs ha sigut la segona derrota en aquest any 2026. Un Vistalegre que, per fer recordatori, doncs no perdia des del dia 11 de gener. No perdia des de l'11 de gener, derrota per 2-0 al camp del Fundació Atlètic Sant Just. L'equip acaba la temporada com a tercer a la Lliga regular amb 61 punts. Es va ficar a l'última jornada gràcies a altres resultats d'altres enfrontaments. L'equip es va ficar aquesta promoció d'ascens. Primer, va golejar amb molta contundència al Camp Rodon, el partit d'anada 0-2 i el partit de tornada a casa per 4-0. I en aquesta ocasió, doncs, malauradament, l'Atlètic Masnou doncs, ha sigut capaç de guanyar el Vistalegre per aquest resultat d'1-2 a la temporada. Esperem que de cara al pròxim curs l'equip doncs, pugui mantenir aquesta dinàmica que hem vist aquests últims mesos, no? i també que torni a segona catalana, ja que jo crec que tots no estem d'acord si diem que és un equip, sense cap mena de dubtes, d'una o dos categories superiors.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de comentar com ha estat aquest tram final de la temporada pels interessos de la Unió Deportiva Vistalegre, aquesta derrota contra Atlètic Masnou i també una mica el recorregut de l'equip de Marcel Armengol en aquest curs 2025-26, anem a saludar a un dels protagonistes del conjunt blau d'aquesta Unió Deportiva Vistalegre. Saludem a un dels seus capitans i he de dir que també tocallo meu. Saludem al Cristian Fernández. Hola, Cristian. Molt bona nit. Què tal?
2: Hola, bona nit, Cristian. Què tal? Com estàs?
1: Bueno, malauradament, company, doncs no ha pogut ser possible el somni de l'ascens.
2: No, la veritat que va ser dissabte, va ser un cop dur, un cop molt dur. Tenia moltes esperances dipositades en fer un gran partit, en poder donar-li a la gent, sobretot que hi havia molta gent al camp, l'ascens que buscaven des del principi de temporada, però va ser impossible, va ser complicat per nosaltres, ho vam intentar de totes maneres, jo crec, però sí que ens van faltar moltes cosetes, vam estar lluny del que nosaltres teníem pensat, sí que és un partit amb molts nervis, un partit que mai surt com tu tens al cap, perquè el rival juga, perquè hi ha condicionants externs, i crec que vam estar millor. Crec que vam fer un partit molt millor, o per mi millor que el de l'anada, o fins i tot el Masnou no va ser el Masnou que vam veure a l'anada, però se'ns va escapar, malauradament se'ns va escapar.
1: Què és el que va passar al transcurs del partit, per això que comentes, que vau estar una mica més incòmodes de l'habitual?
2: Al final era un partit amb molta tensió, un partit que ens jugàvem molt i això es va notar als dos equips. Nosaltres pensàvem que ells proposarien una miqueta més, vam tenir molta pilota llarga sobre el nou, sobre el jugador que va marcar. Nosaltres crec que vam fer una bona pressió, però sobretot parlo amb pilota. Crec que sobretot a la primera part ens va faltar una miqueta més de joc, d'acumular passades, que sí que a la segona part va canviar i vam aconseguir tenir-los més enrere, dominar el partit, vam tenir ocasions, però no es va materialitzar. Quan dic que crec que no vam ser tot el nosaltres que podíem ser, va ser sobretot tota aquella primera part amb la fase ofensiva.
1: Sobretot també en aquesta primera part és quan arriba el gol de l'Atlètic Masnou, abans del temps de descans, el gol de Jordi Mañanés. Entenc que també això desfà una mica els plans, no?, de cara al temps de descans, on s'ha de canviar una mica la hoja de ruta, no?
2: Crec que per nosaltres l'objectiu seguia sent el mateix, havíem de marcar, havíem d'aconseguir, doncs en aquest cas, ja no posar-nos per davant, sinó empatar l'eliminatòria, i una miqueta va ser el mateix pla. Sí que vam fer quatre indicacions o correccions tàctiques per part de Marcel, però fins aquí nosaltres vam sortir a la segona part i crec que es va veure mentalitzats de poder donar un passet cap endavant.
1: D'altra banda, comentaves, no?, la importància també de la gent a Can Vinader. Era previsible que l'ambient fos espectacular, no?, com ha sigut al llarg de tota la temporada. Creus que també us ha pogut afectar una miqueta això, la pressió de ser locals en el partit de tornada?
2: Mira, justament això ho estava pensant ahir, perquè vaig estar veient un altre partit de promoció i a l'equip local li va passar el mateix. Crec que possiblement a alguns de nosaltres o en general a tot l'equip va poder afectar, però jo vaig veure un equip seriós, un equip en tot moment que volia i tenia clar com competir, però sí que pues, pot ser que inconscientment afectés una miqueta, veure tot el camp ple, veure l'ambient que s'havia generat, doncs potser ens va condicionar una miqueta, encara que jo particularment no vaig notar gaire això, sí que vaig notar les ganes de voler fer-ho bé.
1: D'altra banda, Cristian, quines conclusions traieu d'aquesta eliminatòria?
2: És difícil, és difícil treure conclusions perquè encara estem una miqueta, com es diu, en calent. Han passat 48 hores des de l'eliminació. Crec que a l'eliminatòria doncs ens ha faltat una miqueta de joc, una miqueta de ser nosaltres. En el segon partit ens faltava l'Omar, ens faltava Bertus, que són dos puntals per nosaltres. I això també crec que es va notar. I al final jo crec que ha sigut una eliminatòria de play-off molt igualada. S'ha decidit per petits detalls, perquè ells crec que xuten una vegada a porteria en tot el partit i es decideix allà. Aleshores, jo crec que han sigut els detalls que aquesta vegada no han caigut de la nostra banda.
1: Entenc, has anomenat precisament el gol de l'Omar, que vaig estar parlant amb ell la setmana passada, no? Estava de baixa, no?, per aquesta acumulació de targetes. El Marcel Armengol ens deixava caure que seria un partit on ells buscarien molt pilotada llarga, peinada, segones jugades. Com has comentat, sembla que per aquí ha estat el guió de l'equip rival. Creus que aquesta baixa de l'Omar Ruiz, amb aquesta experiència, no?, que té en defensa, ara jugant al mig del camp, però també sent un suport molt important, doncs ha pogut ser clau?
2: Sí, i tant, i tant. O sigui, al final, un jugador com ell, del nivell d'ell, es nota. Sempre que no està, es nota. Sigui al mig, sigui davant, sigui darrere, però es nota. I clar que ho hem patit. I ja no és el només que estigui a l'11, sinó que canvia també la possibilitat de fer canvis, la possibilitat de tenir un altre guió de partit, igual que la de Bertus, que per nosaltres ha estat tota la temporada juntament amb Manel de lo millor de l'atac, i no tenir-lo per aquell cop al minut 88 de partit del primer partit del play-off, doncs també va ser un cop dur.
1: D'altra banda, d'aquesta manera que veu la temporada, malauradament sense l'ascens, continuareu un any més a tercera catalana. En una temporada, Christian, on l'equip doncs ha tingut altibajos. Va començar de forma irregular, va començar ocupant zones mitges de la classificació, però a partir de l'inici del 2026 veu ser un autèntic tir. Fins i tot fins a aquesta derrota contra l'Atlètic Masnou portàveu 18 partits sense conèixer la derrota. Quina valoració fas de la temporada?
2: Sí, també quines... al final jo crec...
1: També t'anava a preguntar sobre quines creus també que han sigut les claus per aquest canvi de rumb que hem vist els últims mesos.
2: La veritat que nosaltres vam començar la temporada, com tu molt bé dius, d'una manera molt irregular, d'una manera que el nostre joc crec que no reflexava l'equip que érem, i ho hem pagat al final, perquè jo crec que haguéssim començat una miqueta millor, haguéssim assolit l'ascens directe. El canvi, jo crec que ja ho vaig dir, crec que just abans del partit de Camprodon, quan vaig parlar també, nosaltres al gener, després de les vacances de Nadal, vam seure, vam tenir una conversació tots sabíem que podíem donar una miqueta més, i això s'ha reflectit després, com tu molt bé dius, en aquesta ratxa de partits sense perdre, on crec que hem aconseguit pues, desfer el mal inici de temporada que vam fer, perquè jo no ho consideraria irregular, sinó per mi va ser un inici dolent, i s'ha de dir així. I crec que continuarem un any més a tercera catalana, i això ens ha de servir com un punt d'inflexió per veure que qualsevol categoria és difícil, que mai es guanyen els partits només pel nom o pel nom dels teus jugadors, i que tots necessitem focalitzar-nos en un objectiu des de la jornada 1 o des de la pretemporada.
1: I de cara a la pròxima temporada, entenc, Christian, que l'objectiu no és pujar, no?
2: Al final jo crec que el club ha de tenir aquest objectiu, però sí que és cert que ha de tenir aquest objectiu d'una manera racional, d'una manera treballada, d'una manera organitzada, i crec que si es fa això es podrà assolir. Però és molt important la feina que hi hagi darrere des de tots els estaments del club, que que pugui ajudar i que pugui donar aquest cop de, o aquesta empenta al, al primer equip, en aquest cas, per poder assolir l'ascens.
1: D'altra banda, cal dir que tot no són males notícies, perquè tenim un equip, si no m'equivoco, que ha pujat de quarta a tercera, com és l'equip C, oi?
2: Sí, sí, va jugar just davant de nosaltres, la mateixa promoció, però en aquest cas de quarta a tercera. Van fer un partit espectacular els nois. Vam poder estar veient-los una miqueta abans del nostre partit i van fer un partit espectacular, una temporada molt, molt, molt bona, lluitant, batallant cada partit, i la veritat molt, molt content per ells. Moltes felicitats a tots, a l'estaf, als jugadors i a tots els que han format part, perquè a cap categoria, torno a repetir, un ascens és fàcil, a cap categoria, i l'han aconseguit, i molt, molt orgullós i molt content per ells.
1: I l'última, Cristian, de cara als aficionats, quin missatge li enviaries a la gent que va marxar una mica trista el passat dissabte cap a casa?
2: Doncs aquesta és la part més complicada, la part de gent que senteix el club, que sent el club, perdona, que viu els nostres partits cada cap de setmana, i transmetre'ls que ens ho vam deixar tot, que ho vam intentar de la millor manera i de la manera que nosaltres podíem fer-ho, que no ha pogut ser, però que estan, som un gran club i segur que el Vistalegre tornarà l'any que ve a lluitar pels mateixos objectius, per tornar a pujar de categoria i podrà tornar a omplir el camp. No esperem que amb una fase d'ascens, sinó esperem que amb un ascens directe, que és l'objectiu de que s'ha plantejat el club de cara a la temporada que ve, o crec jo que s'hauria de plantejar.
1: Doncs bé, Cristian, esperem que sí, esperem que la pròxima temporada doncs tingueu aquesta revanxa de poder tornar a segona catalana. Doncs bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i més en aquests moments difícils, que mai és fàcil, i bé, desitjar-vos a tots, a tot l'equip, gràcies per aquesta temporada, bon estiu, i res, que al setembre doncs continuem amb més activitat i amb una nova temporada del Vistalegre.
2: Doncs moltes gràcies, per, com sempre dic, per donar-nos suport, donar-nos veu, i esperem que d'ara endavant tot comencin les bones notícies.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Després d'escoltar les valoracions de Cristian Fernández de la Unió Deportiva Vistalegre, és moment d'obrir una nova carpeta per parlar sobre l'hoquei herba. I és que dissabte passat, a la una del migdia, al camp municipal de Viaferria, va ser l'escenari del segon partit d'aquesta sèrie de play-off entre Castelldefels Hoquei Club i Sardinero. Una promoció que, recordem, disputa el Sardinero, equip de primera divisió de la Lliga Yati, que es va ficar a play-out després de ser el tercer per la cua, mentre el Castelldefels doncs, disputa aquest play-off d'ascens sent equip de segona per estar a la primera divisió, un format que es fa en altres tipus de competicions. Per exemple, a França, en clau futbol, a la Ligue 1, doncs, també es disputa un play-off d'aquestes característiques entre un primer de primera i un altre de segona, o sigui que és un format d'eliminatòries, d'ascens, també de descens, doncs, molt habitual a nivell esportiu. Anem a parlar sobre el partit de dissabte, on malauradament doncs, el Castelldefels no va poder donar la sorpresa, va perdre el seu partit per un resultat d'1-5 i va tancar la temporada d'aquesta manera, doncs assolint la permanència sense poder aconseguir el somni de l'ascens i també amb un resultat molt i molt en contra. Pel que va ser l'enfrontament en si, cal dir que el resultat d'anada va ser de 5-0 a favor del Sardinero i que en aquesta ocasió, aquest cap de setmana, doncs per moments el partit va estar encara molt més igualat. I és que Agustín Rodríguez avançaria el conjunt de Cantàbria al minut 12 i Íñigo Burgos marcaria el 0-2 al 38. Ràpidament, el Castelldefels reaccionaria amb una diana de Mai Moria al minut 39 per signar l'1-2 al camp municipal de Viaferria. Arran de la diana roxinegra, doncs, es va viure la bogeria, ja que el Castelldefels doncs, va tenir una enorme reacció posterior al gol. També la gent des de la grada doncs, es va afegir amb una importància clau dins de la gespa i l'equip de Miqui de Las doncs, va gaudir de situacions, d'ocasions, per haver aconseguit les taules. Malauradament, l'equip no va ser capaç de transformar aquestes situacions de cara a porteria contrària i el Sardinero en una contra a través de l'estic de Matías Bustos des del penalti corner, doncs marcaria l'1-3. Un 1-3 que seria una autèntica llosa pels interessos de l'equip de Miquel de Las i que arran d'aquest resultat i sobretot amb un porter jugador, doncs a través de contres i també d'espais, el Sardinero aprofitaria per fer encara molta més sang a l'electrònic final. Jaime Castillejo, jugador de l'equip juvenil del Sardinero, marcaria l'1-4 al 55 i finalment Pablo González al 59 marcaria l'1-5 definitiu. D'aquesta manera, el Castelldefels Hoquei Club doncs, tanca una temporada històrica. Ara li preguntarem al Joan Manel, a Jota, sobre les seves impressions, però tanca una temporada històrica, ja que recordem que l'equip doncs, estrenava aquest curs a la segona divisió nacional, després d'assolir l'ascens l'any passat. Va fer una primera fase doncs, molt positiva i també doncs, molt sorprenent, ja que l'equip es va classificar entre les quatre primeres posicions per estar a la segona fase. Una segona fase on, tot i ser el sisè en la classificació general, l'equip doncs, es va classificar de cara a aquesta final pel play-off. Va sumar 16 punts i va superar a Las Rozas, que era el gran rival directe per estar en aquesta finalíssima per l'ascens de categoria. I finalment, en aquesta final de promoció, contra un equip de Lliga Yati, que és de primera nacional, doncs malauradament els castelldefelencs doncs, no han sigut capaços de treure cap endavant aquesta sèrie, que recordem era el millor de 3. L'equip que guanyés 2 de 3 partits doncs, pujaria, o en aquest cas jugaria a la Lliga Yati la pròxima temporada. D'aquesta manera, l'equip doncs, continuarà un any més a la segona divisió nacional, a la divisió d'Honor B. Jo crec que ha sigut una gran experiència per tots els jugadors, ja que en línies generals, doncs, si analitzem i ens fixem en el roster no, del Castelldefels Hoquei Club, doncs, està conformat per molt i molt jugador jove. Ha sigut una enorme experiència de ben segur per l'equip. I bé, ara d'aquí uns minuts doncs, escoltarem a Joan Manel Pujol, a Jota, les seves paraules, les seves declaracions d'aquest tram final de temporada.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de repassar el que ha estat aquest cap de setmana en clau hoquei herba, aquest Castelldefels Hoquei Club 1, Sardinero 5, una derrota que fa el punt final en aquest somni per l'ascens a Primera Divisió Nacional, anem a saludar a un dels grans protagonistes del Castelldefels Hoquei Club, persona important en l'estructura esportiva, també jugador, i que a més és un protagonista amb el qual hem parlat molt aquesta temporada. Saludem el gran Joan Manel Pujol, a Jota. Hola, Jota, molt bona tarda. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda, Cristian. Molt bé, molt bé.
1: Bueno, primer de tot, deixa'm que en lo personal felicitar-te perquè sí, em consta que estàs vivint un moment molt especial en la teva vida i enhorabona, Jota.
2: Moltes gràcies. Sí, he sigut pare ara fa tot just un mes i molt feliç, molt content de viure aquesta etapa.
1: Entenc un mes, per un costat, molt especial i per l'altre, no sé si també cansat, físicament, Jota.
2: La veritat que ha sigut un mes exigent, venien moltes coses juntes, s'ha ajuntat el naixement del meu fill i aquesta, com explicaves, fase d'ascens històrica, perquè mai havíem estat tan a prop de la màxima categoria nacional i ha suposat un esforç important i bueno, gràcies a la meva dona i al meu fill, que logísticament també m'han permès viatjar, entrenar i jugar, ho hem pogut resoldre.
1: Bueno, primer molta sort i després també molta salut. Anem a parlar sobre el partit d'aquest cap de setmana, sobre aquesta eliminatòria que fa que sigui el desenllaç, no?, pels interessos del Castelldefels Hoquei Club. Una derrota per 1-5 contra el Sardinero Municipal Viafèrrea dissabte. Tanqueu l'eliminatòria 1-10 i malauradament, Jota, doncs el somni no serà possible.
2: Efectivament, com dius, el resultat no reflexa en absolut el que s'ha vist a l'eliminatòria. Però ens quedem amb això. Al final, el cap de setmana, el dissabte, vam viure un partit molt intens, per sort, a casa, amb tota la nostra afició que va respondre de manera massiva i van venir a veure el partit. I sí que tanquem la temporada no com ens hagués agradat, sí que mantenim la categoria Divisió Honor B, que era un dels objectius primaris a principi de temporada, i ara seguir treballant ja pensant en el que ve, en la temporada vinent.
1: Quina va ser la imatge de l'equip a l'enfrontament de dissabte?
2: Doncs vam competir absolutament tot el partit. Sí que el resultat pot semblar que va ser un equip gran dominador, però no va ser així. El partit es va mantenir 2-1 fins al tercer quart, amb les oportunitats nostres de donar dos pilotes al pal. Vam tenir 4 penals, vam tenir situacions de 1-1 que no vam saber resoldre. Aquí va estar la clau del partit, a les àrees. Ells van ser molt més efectius. A l'últim quart ells ens van marcar el 3-1, vam treure el porter per tenir una superioritat de jugadors i allà al final ens van marcar els dos últims gols quan quedaven 2 i 1 minut a contraatacs sense porter.
1: Possiblement un guió de partit molt similar, no?, al del partit de tornada a Cantàbria.
2: Exactament. Va ser molt, molt similar. Disposant de les nostres oportunitats, amb un plantejament tàctic una mica adaptat al que vam viure la setmana anterior, però com vau explicar la setmana passada, cada partit era un punt i això és el que ens va obligar en els dos partits a treure porter, que és una acció molt arriscada, i ens va sortir creu aquesta vegada.
1: D'altra banda, comentàvem que el partit ells comencen guanyant 0-1, encaixeu el segon, no?, al minut 38 de partit, però hi ha un moment on ràpidament Maimòria retalla a distància, us fiqueu al partit, entenc que en aquest tram de partit, no, doncs, amb la gent, no, a sobre, la il·lusió, no, d'estar un gol, doncs, va créixer, i de quina manera, no, les possibilitats, la il·lusió d'assolir l'ascens, de ficar-se en el partit, però encaixeu l'1-3, a falta d'un quart d'hora del final. Entenc que aquest 1-3 de Matías Bustos, Jota, ja va ser una llosa que va deixar pràcticament tot sentenciat.
2: La veritat que sí. Aquells 10 minuts que vam, després de marcar el 2-1, van ser un assetjament per a la nostra part. Vam estar constantment atacant l'àrea rival, però com sempre diem, l'efectivitat a les àrees és el que marca la diferència i ells, amb una arribada, amb un contraatac, ens marquen el 3-1 i es converteix en una fita pràcticament impossible, perquè ells venen de la màxima categoria on han tingut que defensar durant tota la temporada equips de l'elit i que juguen a Europa i això ho saben fer molt bé, saben defensar molt bé i ells van aprofitar en l'atac les seves oportunitats.
1: I Jota, quines impressions, quines, què treus d'aquesta eliminatòria?
2: La veritat que la conclusió és que estem a prop d'aquest nivell, de la màxima categoria, tot i que encara ens falta afinar determinades coses. Som un club on en aquest partit el 85% dels jugadors de la plantilla són de la casa, del club de tota la vida, crescuts al club, i això té molt mèrit. Hi ha molts pocs clubs a la màxima categoria o a Divisió Honor B amb aquestes xifres, i de fet amb el que més ens quedem és amb l'ambient i amb la sensació que vam tenir al final del partit. Els jugadors del Sardinero ens deien: nosotros en pocos campos hemos visto esta afición, este ambiente, felicidades. Ens van felicitar i ens van animar a continuar, i això nosaltres també ho rebem com un missatge de dir: estem fent les coses bé i hem de continuar.
1: Bueno, entenc que un ambient molt similar, no?, a la de la temporada passada, aquelles fases d'ascens, on va ser una autèntica festa d'hoquei Herba Castelldefels.
2: Exactament. Es respira il·lusió, es respira sentiment de pertinença en el club. Com moltes vegades hem comentat, molts dels jugadors del primer equip, tant les noies com els nois, són entrenadors de la base, i veure tots els nens que estan creixent jugant a hockey, que venen i admiren els seus entrenadors que estan jugant a Divisió d'Honor i són pràcticament referències, això, la veritat, que el jugador, com a jugador, et dona un impuls extra per seguir treballant i lluitar per l'objectiu.
1: D'altra banda, una temporada que han passat moltes coses. Jota, primer, us estrenàveu en aquesta segona divisió nacional, en aquesta Divisió d'Honor. D'altra banda, us veu classificar entre els quatre primers a la primera fase, després a la segona, doncs també, no, al ser molts equips filials, doncs teníeu aquesta possibilitat, teníeu moltes opcions d'estar a aquesta final del play-off. Us veu ficar com a segons per sota del Carpesa, perdeu aquesta final contra un equip de primera. Quines valoracions fas d'aquesta temporada?
2: La veritat és que estem molt, molt, molt satisfets de tota la temporada. Sí que nosaltres des d'un principi vam intentar anar objectiu a objectiu, és a dir, primer consolidar el primer gran repte en una nova categoria nacional, que era assegurar la permanència, que no és gens fàcil en una categoria on acabes d'ascendre. El segon gran repte era poder classificar per la Final Four, que, com dius, amb tants equips filials on el nivell és molt alt, no vam aconseguir aquest objectiu, però sí quedar per sobre de les Roses, que això ens va permetre poder optar en aquest play-off d'ascens. I això, bueno, doncs ha sigut fantàstic. Ha sigut fantàstic no perquè fos l'objectiu primordial aquest ascens a la màxima categoria, sinó per estar, perquè ens coneixin, perquè sàpiguen el projecte que estem fent aquí, el treball que s'està fent, i per demostrar al club, a la ciutat, que el hockey és un esport on es competeix i on també té aquest caràcter nacional d'arribar a la màxima categoria.
1: Hi ha diferents membres de l'equip que sí que tenen experiència, no?, en aquestes instàncies, que ha dit el Miqui, no?, el míster, que ha disputat, doncs, Jocs Olímpics, no?, i és un referent en aquesta disciplina. Altres no han tingut aquesta sort, almenys de moment, amb la seva trajectòria esportiva. Com ha viscut, sobretot, el grup, el col·lectiu, aquesta experiència d'aquesta temporada?
2: Com bé dius, és un grup molt jove. Som, la mitja d'edat està pràcticament a 23 anys. És un equip que té molta il·lusió, molta gana, moltes ganes d'aprendre, de créixer, i jo crec que això és una mica la clau. Això combinat amb l'staff, com dius, amb el Miqui, amb el seu caràcter guanyador i competitiu, ens ha donat aquest plus per seguir creixent i creient que és possible arribar a la màxima categoria i seguir creixent i entrenant. La veritat que el grup ho ha fet fantàsticament. És un grup molt cohesionat, tot i la diferència d'edats, l'equip està molt, molt, molt motivat per seguir creixent.
1: D'altra banda, les dues últimes, la primera que volia preguntar-te, m'ha arribat algun rumor sobre la teva continuïtat com a jugador. Recordem que tens diferents rols, estàs a la direcció esportiva, jugador. Et veurem la pròxima temporada de curs, Jota?
2: En principi, no. La idea és que aquesta temporada, ahir, de fet, era el meu darrer partit. M'hagués agradat que hagués sigut el diumenge, això hauria significat que haguéssim tingut opcions de pujar a la màxima categoria, però ara ja toca fer una mica un canvi, un pas al costat, els joves venen a parar tan fort i ara la meva tasca, com dius, en el club, com a director esportiu, seguirà sent la mateixa, però vestit de cur ho veuré des de fora, animant.
1: Bueno, i amb menys, no sé si amb menys o amb més pressió, perquè de vegades hi ha gent que ho pateix més fora que dins del
2: terreny de joc. Així serà, així serà.
1: I l'última, lligada amb això que comentàvem com a director esportiu del club, quin és el sostre d'aquest equip?
2: No ens posem cap sostre. La veritat que ja estem preparant-la amb el Miqui perquè, bueno, com a notícia, també hem renovat la seva continuïtat i seguirà en el projecte i en el club. L'objectiu de la temporada vinent és continuar amb aquesta línia evolutiva que portem. Portem 2 anys en els quals en el primer es va aconseguir un ascens històric a Divisió Honor B i aquest any, de manera històrica també, s'ha aconseguit classificar-se a un play-off d'ascens a la màxima categoria. Per tant, el nostre objectiu és seguir creixent, seguir aprenent, que crec que és la clau, i seguir sent un referent pels jugadors de l'escola, veient que es pot arribar, que es pot gaudir d'aquest esport, que es pot viatjar, que és una manera molt, molt maca de créixer fent esport.
1: Doncs bé, Jota, moltíssimes gràcies per

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de repassar el que ha passat aquest cap de setmana, en clau hoquei-herba i també en clau futbol, anem a parlar sobre altres esdeveniments que hem tingut al llarg d'aquests últims dies, més concretament cap a aquest cap de setmana, no, sinó que l'anterior, on el bàsquet femení Castelldefels va posar punt final a la seva temporada. No vam poder tenir protagonistes dilluns passat, però en aquesta ocasió sí que tenim una convidada molt especial de l'equip de Mònica Lázaro. Saludem a Míriam Ferreri, jugadora del bàsquet femení Castelldefels. Hola, Míriam, molt bones, què tal?
2: Bon dia, com estem? Molt bé.
1: Primer de tot, gràcies per atendre'ns, perquè em consta que han sigut uns dies molt complicats pel grup, per l'equip, després de, malauradament, Míriam, doncs no poder haver assolit aquest somni de l'ascens.
2: Bueno, al final, com suposo que us podeu imaginar, portava, després de la temporada bastant espectacular que hem fet, totes aspiràvem a l'ascens i totes ens vam anar a la fase d'ascens somiant una mica amb aquest ascens, no? Llavors, doncs, bueno, que l'últim partit ens quedéssim fora va ser un cop dur i agraïm una mica també que ens hagueu deixat aquests dies, no, de passar una mica el dol.
1: Una fase d'ascens on l'equip va començar amb bon peu, Míriam, amb aquestes dues victòries contra Dareva i també contra Santander, però que malauradament l'últim dia doncs tot es va torçar una mica.
2: Sí, com bé dius. De fet, nosaltres portàvem ja setmanes treballant, sobretot el primer partit el portàvem molt, molt treballat. A Dareva consideràvem que era un rival molt difícil i el dijous arribar allà i fer un partit tan serio i guanyar-lo ens dona un impuls molt, molt fort per divendres, pues, fer un molt bon partit i també treure'l amb bastanta solidesa. I dissabte

0: Ah, doncs bueno, al final ho teníem a la nostra mà, se'ns va posar molt de cara a la fase i al final, bueno, doncs al final és un equip amb poca experiència en fases, al final, bastant jove, i ens van poder una mica els nervis. L'equip rival al final també era Cartagena, que jugava a casa, al seu pavelló, a la seva gent, i bueno, ens van guanyar, ens van guanyar i van ser millor que nosaltres.
1: I de vegades la sort, no?, entre cometes influeix, i és que en el vostre cas, Míriam, va ser una mala sort tremenda, perquè us ho veu quedar per fora per un punt.
0: Un punt, per un punt, sí. Bueno, aviam, a vegades la sort influeix. Sí que és veritat, jo crec que en aquest partit no diria que és un tema de sort o no sort. A les fases, doncs és tota la feina que has fet durant l'any es reflexa en aquests partits. Bueno, no és que es reflexi, perquè al final la feina que hem fet és molt bona, però al final allà arriben doncs, els 16 millors equips d'Espanya, no? I elles també haurien fet una feina molt bona, ens haurien fet scouting segur també molt bo. Sí que és veritat que és la mala sort que és per un punt, però bueno, s'ha de continuar, això ens farà créixer. Jo crec que l'equip vol seguir i l'any que ve pues, tornar a arribar més fortes, arribar pues, amb aquesta experiència a l'esquena i aconseguir-ho.
1: Sí, perquè és que precisament comentaves, no?, que aquest equip doncs, tenia poca experiència en aquest tipus d'instàncies, no?, com és una fase d'ascens, amb una seu, viatjar, passar diferents dies, jugar també un partit 3 dies consecutius. Entenc que també us porteu un aprenentatge espectacular, no?, d'aquest tram final de temporada.
0: Sí, totalment espectacular. I a nivell dins de la pista, el que tu dius, jugar 3 partits molt exigents seguits és un aprenentatge i fora de pista doncs també hem après, saps? O sigui, has de conviure 3 dies, ser un equip, ser un bloc, passi el que passi i és aprendre i continuar.
1: I quin és el missatge que es va moure pel vestidor als dies posteriors a l'eliminació?
0: Bueno, el missatge és d'orgull, o sigui, al final des de l'estaf i des de les més veteranes el missatge és d'orgull absolut, o sigui, perdre el dissabte no esborra la temporada que hem fet, o sigui, és molt difícil fer una temporada quasi impecable, on al final sí que hem acabat perdent 2 partits, però la temporada és espectacular, i llavors això no esborra tot el que ha passat, per tant és orgull màxim i diria que és aquesta la paraula, eh?
1: I bueno,
0: Orgull d'equip.
1: entenc que també, Míriam, una part important, no? Sempre ho parlem, no?, que l'esport dona oportunitats. Suposo que de cara a la pròxima temporada, doncs, la motivació i la il·lusió serà extra.
0: Sí, al final, mira, és el que dèiem, no? O sigui, el primer cop és dur i és una mica enrabiar-se, plorar, no? Una mica, també, això també fa pinya, eh? Al final plorar juntes també fa pinya, però és aquesta ràbia agafar-la i des de 14 de juny o 15 de juny, que és avui, ja estem mentalitzades en arribar a la fase l'any que ve, en fer un any igual o millor de bo que aquest any en la fase regular i arribar molt més fortes a nivell mental, sobretot a la fase de l'any que ve. Llavors, aquesta extra motivació que tenim.
1: També era la primera temporada per diferents jugadores, com és l'exemple del teu cas. Míriam ha sigut una jugadora amb un paper doncs, molt important. La Mònica Lázaro sempre t'ha tingut en una posició clau en el seu projecte aquesta temporada. Ha sigut la tercera jugadora, si no m'equivoco, que més minuts ha jugat. No, la segona jugadora que més minuts ha jugat després de la Clàudia Hernández. Com has viscut aquesta estrena al Castelldefels i si t'esperaves un paper tan important?
0: La veritat és que no m'esperava el paper tan important. Bueno, no m'esperava. No et diria que vaig fitxar pensant que seria la protagonista o part de la protagonista. Crec que tot l'equip potser ha sigut de les que més ha jugat, juntament amb la Clàudia, però penso que la Mònica és una entrenadora que dona oportunitat a tothom. I jo crec que potser la que menys ha jugat no estarà molt lluny dels minuts que haguem jugat la Clàudia i jo, però que això també fa, el ser tan bloc i que tothom se senti protagonista de la pel·lícula. I després, el fitxar pel Castelldefels, la veritat és que ha sigut una sorpresa supergrata. O sigui, crec que la primera entrevista que vam parlar ja t'ho vaig dir, és un club que està creixent, està fent molta feina i molt bona feina, sobretot amb el femení. Hi ha gent a la Junta que aposta molt fort i que es baralla perquè tinguem doncs, bones pistes, bones condicions. I llavors estic molt contenta del projecte i d'haver apostat per aquest projecte. I bueno, al final els resultats han demostrat tot el que hi ha darrere, no?
1: I l'última, Míriam, La pròxima temporada continuarem doncs, veient a Dalila sobre la pista?
0: De groc, no? Juguem de groc? Ah, no, de rosa.
1: Bueno,
0: Lila,
1: rosa.
0: Sí, sí, perdó. Jo ja estic de vacances i ja he desconnectat. Però, sí, sí, de... sí, sí, sí, sí. Després d'uns dies de pensar-ho i també de baixar-ho. Però bueno, vaig tenir bastant clar des del principi si el club volia seguir apostant per mi, en aquest cas. Jo he sigut molt feliç jugant i defensant els colors de Castelldefels i l'any que ve seguirem. Seguirem i amb el clar objectiu que portem parlant tota aquesta entrevista. Sí,
1: I esperem d'aquí 12 mesos tornar a parlar amb Míriam.
0: Tant de bo.
1: Una entrevista, doncs, tots molt contents, encara més contents i molt feliços de poder explicar un altre desenllaç que jo confio molt. Jo parlo molt amb la Mònica, tinc molta confiança en aquest equip. Doncs bé, Míriam, moltíssimes gràcies per dedicar-nos una estona en les teves vacances.
0: Moltíssimes gràcies.
1: I res, desitjar-te un bon estiu i al setembre doncs, continuarem amb l'activitat.
0: Moltíssimes gràcies. Ens continuarem veient. Bueno, una parlant. Abraçada. Adéu, adéu.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sí que sí, ho deixem per aquí en el dia d'avui amb aquesta entrevista amb la Míriam Ferreri del bàsquet femení Castelldefels. Tanquem per aquí la paradeta, com sempre, gràcies per escoltar-nos, salutacions al Sebas des del so, com sempre, i ara doncs jo crec que tots a veure la segona part del partit entre Bèlgica i Egipte de la Copa Mundial de la FIFA. Gràcies i fins la propera. Adeu-siau.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 15 de juny. Fem primer un repàs als principals titulars informatius de la jornada d'avui a la nostra ciutat. Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta de Castelldefels d'aquests dos barris. El projecte aspira a obtenir finançament de la Generalitat. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al Castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives. Aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball. Aquests programes tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels continua treballant en la candidatura conjunta de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris i Viles 2026 de la Generalitat. El projecte, que es construeix amb la participació d'entitats i ciutadania, busca impulsar actuacions de transformació urbana, cohesió social i sostenibilitat ambiental als dos barris. La regidora de Participació Ciutadana, Mariana Ortega, ha recordat que aquesta és la segona vegada que el municipi opta a aquesta línia de finançament. L'any passat, Vistalegre es va presentar en solitari i va quedar a les portes d'obtenir la subvenció. Enguany, però, la candidatura incorpora també Can Vinader i s'ha elaborat a partir d'un treball conjunt amb el teixit associatiu i el veïnat.
1: Ja l'any passat hubo una convocatòria del Pla de Barris i la verdad que salió la convocatòria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Can Vinader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Àngela Rubí, cap de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, destaca que aquesta convocatòria representa una oportunitat per impulsar actuacions que millorin el dia a dia dels barris de Vistalegre i Can Vinader.
2: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en tres principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Can Vinader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: Les necessitats detectades prèviament per l'Ajuntament i les entitats coincideixen amb moltes de les aportacions que la ciutadania ha començat a fer durant el procés participatiu. Una de les primeres accions ha estat la carpa informativa i participativa, instal·lada el passat divendres 5 de juny a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante, coincidint amb la festa de barri de Vistalegre. La regidora Mariana Ortega ha explicat que aquestes primeres aportacions reforcen les línies de treball que ja s'havien identificat durant la preparació de la candidatura. També ha recordat que la convocatòria està dotada amb 25 milions d'euros i que, en cas de ser seleccionat, el projecte es financiaria al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.
1: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de... Es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental, ¿vale? Entonces en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones. Y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: Entre les aportacions recollides a la primera carpa informativa destaquen propostes vinculades a la millora de l'espai públic, la sostenibilitat, la convivència i la reducció de les desigualtats socials. Escoltem ara a la Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana.
3: De transformacions urbanístiques, i és una cosa que és molt repetida, és tot allò que té a veure amb l'accessibilitat de les voreres. No? Vistalegre és un barri d'autoconstrucció en el qual doncs, hi ha molts desnivells, les voreres són molt estretes, hi ha pals i fanals col·locats en llocs que no permeten una accessibilitat senzilla. Llavors aquest és un gran tema pel barri i era probable que sortís. Hi ha un tema d'escales mecàniques, parlàvem de pendents, i és un barri que té moltes pendents, també té una població sobreenvellida i és una combinació molt complicada a nivell de mobilitat. Parlàvem de transport públic, és un barri que té dos accessos de transport públic i un carrer que creua, és a dir, diguem que pots entrar al barri per un cantó o per l'altre i creuar-lo amb autobús. Llavors, sumat als problemes d'accessibilitat, doncs és una temàtica recurrent la necessitat de poder facilitar el transport públic. Programes d'habitatge i millora d'equipaments, que en té molt pocs, com a barri té pocs equipaments.
0: També van sorgir idees vinculades a la reducció de les desigualtats socials, la convivència i l'acció comunitària.
3: Transició ecològica, òbviament, refugis climàtics, és un barri que té molt poques zones verdes. Can Vinader sí que és veritat que té alguna més, però en el cas de Vistalegre s'hi suma una trama urbana molt estreta, no? Amb uns carrers i unes voreres molt estretes, amb una manca d'arbrat, perquè estem parlant de voreres molt estretes, no? I amb una manca d'espais verds. I, per tant, és un dels grans temes que surt. I en el cas d'acció sociocomunitària, actuacions que tenen a veure amb el dia a dia, amb la vida quotidiana, demanen algun tipus de servei d'infermeria a Vistalegre, que pugui pujar un parell de cops a la setmana a fer atenció d'infermeria, reactivar el petit comerç del barri. És veritat que és un barri amb moltes dificultats pel petit comerç, van tancant i tancant amb els anys, i nosaltres, per exemple, l'Àngela i jo, que treballem allà al barri, veiem com el comerç es va degradant i es va perdent. Espais per joves, comenten algunes problemàtiques en relació a la convivència i la sensació o percepció d'inseguretat al barri, i parlen de poder tenir espais lliures per practicar l'esport. Vale? Això són alguns dels grans temes que han sortit a la carpa, i seguirem preguntant, incorporant.
0: Un altre dels aspectes que pot jugar a favor de la nostra candidatura és la millora en la definició de les actuacions respecte a l'any passat. Segons Ortega, la proposta actual incorpora una major concreció dels projectes i té en compte els indicadors que la Generalitat utilitza per valorar les sol·licituds.
1: Uno de los puntos que se valora es el índice de vulnerabilidad, ¿no? Un poco las características sociales del barrio, y pues puede ser que hubiera otros barrios o otros municipios que estuvieran en peor, que tuvieran más valoración en ese ámbito que nosotros. Hemos intentado mejorar en todos los indicadores. Todas estas ideas y aportaciones que nos ha hecho tanto la Asociación de Vecinos como los vecinos en general las vamos a incorporar a la memoria en alguno de los apartados que ya teníamos, porque al final se trata de un poco más de concretar, ¿no? Acciones más concretas. Y entonces, bueno, pues esperaremos la valoración y esperemos que sea positiva esta vez.
0: Des del consistori insisteixen que la participació ciutadana serà clau per acabar de definir el projecte i les actuacions que s'inclouran a la candidatura definitiva.
3: Tant en termes de drets ciutadans com també en poder donar una resposta més construïda i complexa a problemes socials que normalment ja són complexos, no? A mesura que anem sumant mirades i a mesura que anem sumant perspectives, anem construint un discurs i unes propostes que sovint s'ajusten més als detalls d'allò que realment com a societat necessitem, no? A problemes complexos necessitem respostes més complexes, i per poder-les construir necessitem més gent. Això en termes generals. Però, a més, en aquesta proposta de Pla de Barris, com comentava l'Àngela, l'estructura del programa que ofereix la Generalitat, i per tant a la que nosaltres ens acollim, requereix sí o sí, no? Demana sí o sí que tant la configuració de la proposta com després el que serà tota la implementació de fins a 8 anys de finançament es facin sí o sí de manera comunitària amb la ciutadania, no? És un dels tres eixos, i els tres eixos han d'estar equilibrats a nivell de quantitat d'actuacions. Per tant, el programa ja preveu la necessitat de fer-ho de la mà del veïnat, no? Perquè s'entén, les persones que han dissenyat el programa entenen que una transformació urbanística és molt important, una transformació que permeti una transició ecològica és molt important, però que si no es fa també intervenció socioeducativa, sociolaboral, no? I que no es fa de la mà del veïnat de manera comunitària, les transformacions es queden a mig camí.
0: El procés participatiu continua durant les properes setmanes amb dues sessions obertes al Centre Cívic Vista Alegre, una aquest mateix dimecres 17 de juny dedicada a la transformació física i la sostenibilitat i la segona el 22 de juny centrada en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. Les persones interessades també poden participar a través de les activitats presencials organitzades per l'Ajuntament i fer arribar les seves propostes de forma telemàtica mitjançant la plataforma Participar 311. Les candidatures a la convocatòria 2026 del Pla de Barris i Viles es poden presentar fins al 17 de juliol i posteriorment la Generalitat disposarà de 6 mesos per comunicar els barris seleccionats en aquesta convocatòria d'ajuts. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
4: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues, dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
0: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
4: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
0: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de

0: públic i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del World Cup, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
1: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
0: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
1: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa. El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell de Castelldefels. Avui ha tingut lloc la cloenda dels programes PFI-PTT, programes de formació i inserció, pla de transició al treball. La cloenda s'ha realitzat a la sala Margarida Xirgo aquest matí, amb la presència d'Eduard Carbonell, inspector d'Educació de Serveis Territorials del Baix Llobregat, i el regidor d'Educació, Ramon Amador. Amador ha atès els micròfons de Ràdio Castelldefels aquest mateix matí i ha fet declaracions entorn a aquesta cloenda.
2: Diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs ser reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba.
1: Els programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball es dirigeixen a joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria i que a curt termini volen treballar o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. En concret, a Castelldefels s'ofereixen 4 modalitats que estan disponibles ara mateix a la ciutat. Ens ho explica Angie Benavent, tècnica d'Educació i tutora d'aquests PFI.
3: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic, l'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis i auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC... Món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general es compartida amb els 4 perfils i després també es compartit a les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i bueno, i així amb els 4 perfils.
1: Aquests

0: programes estan impulsats des del Servei Local de Transició Escola-Treball de la Regidoria d'Educació en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. Enguany, al curs 2025-2026, han participat un total de 41 joves. Escoltem ara l'Angie Benavent, tutora d'aquests programes de formació i inserció al treball, en relació a les sortides laborals que tenen aquest tipus de formacions.
1: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs, poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: El regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava aquest matí a Ràdio Castelldefels que aquesta setmana també és el torn de les cloendes de les aules sènior per la gent gran.
2: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors, aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors, una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Han començat els treballs d'asfaltat al Passeig Marítim entre Avinguda República Argentina i Carrer 11. Les tasques tenen una durada prevista de 6 dies amb afectació al trànsit, amb un tall alternatiu dels sentits entre 8 del matí i 8 del vespre. El desviament dels vehicles es realitza pel Passeig de la Marina. També es veu afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent cada dia els treballs. Escoltem ara a la Montse Vinyes, cap de la secció d'infraestructures i via pública, que ens detalla la informació sobre aquestes obres, els dies i les seves fases.
3: Començar aquest dilluns i, per tant, acabar el dilluns següent, que, com sempre, pot ser que potser guanyem temps o que en perdem, però, de moment, la previsió que és més realista és aquesta, que hi hagi 3 dies de tall en sentit Barcelona i 3 dies de tall en sentit Sitges, desviant el trànsit pel Passeig Marina, en horari de 8 a 20. Aleshores, aquesta actuació només és el tram comprès entre República Argentina i el carrer 11. I s'asfalta. El Passeig Marítim portem molts anys fent-li pedaços. En aquest cas, és com deia, que ja vèiem que tants pedaços ja calia un asfaltat complet, i fem l'asfaltat complet entre aquests dos carrers que he dit, els dos carrils de circulació, és a dir, el carril d'aparcament no.
0: Per altra banda, amb motiu del pas de Tour de França, el pròxim 5 de juliol per Castelldefels, Diputació de Barcelona ha de realitzar tasques de millora del ferm amb actuacions concretes específiques al nostre passeig marítim. Movem Castelldefels ha presentat aquest dissabte al Pati de la República el nou equip que liderarà el projecte polític de l'espai de cara a les eleccions municipals de 2027. Sílvia López Valentín serà la candidata a l'alcaldia i encapçalarà un tàndem amb Javier Martín, actual regidor i portaveu adjunt, que assumirà un paper destacat en aquesta nova etapa de l'organització.
4: Primer de tot, volia agrair-li a la meva família perquè, bueno, extensa és, i per totes aquelles tardes de converses arreglant el món quan jo encara no les entenia, i després quan jo ja vaig poder començar a participar en elles. Moltes gràcies per traslladar-me aquesta passió i aquesta certesa de que totes juntes podem construir un món millor.
0: L'acte ha servit també per formalitzar el relleu polític de Candela López, que després de més d'una dècada al capdavant del projecte municipalista deixa la primera línia de la política local després d'haver liderat l'etapa que va portar per primera vegada l'esquerra transformadora al govern de la ciutat.
5: Per la nostra ciutat i amb un objectiu clar, que és no deixar ningú enrere, no? I això és el que ens ha motivat aquest dissabte pel matí a compartir aquesta estona amb tots i totes nosaltres.
0: I ara és el moment de conèixer els resultats esportius. I ho fem de la mà del periodista Cristian Cano.
6: Malauradament, Estefania, crec que la temporada no ha pogut acabar pitjor, ja que si la setmana passada informàvem, no, de que el bàsquet femení Castelldefels doncs, no assoliria l'ascens, doncs en aquesta ocasió ni Vistalegre ni Castelldefels Hockey Club doncs, han tingut èxit en els seus respectius enfrontaments de promoció d'ascens. El Vistalegre va perdre per la mínima amb el factor camp a favor, 0-1 en mans de l'Atlètic Masnou. Recordem que l'anada va acabar 1-1 i aquesta era una autèntica final, el duel de dissabte per la tarda, perquè el que guanyés doncs, aconseguiria aquest bitllet d'accés a l'ascens a segona catalana. Va guanyar l'Atlètic Masnou per la mínima, 0-1 al marcador, amb un gol de Jordi Mañanes al 43 i va posar punt final al somni del Vistalegre de tornar a segona catalana. L'altre partit va ser el del Castelldefels Hockey Club, que tampoc va tenir èxit en la seva búsqueda de la victòria. Rebia, recordem, el Sardinero a Via Fèrria, també dissabte al migdia, i l'equip de Miqui Delas va caure golejat per 1-5 al camp municipal de Via Fèrria. El Sardinero va posar el 0-2 a la sèrie, a l'eliminatòria, recordem que era una eliminatòria al millor de 3 partits, i l'equip de Cantàbria doncs serà el que es mantindrà a Lliga Yati la pròxima temporada i el Castelldefels continuarà un any més a la segona divisió nacional.
0: Gràcies, Cristian.

Amb el repàs als resultats esportius hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als principals titulars d'aquesta jornada d'avui, dilluns 15 de juny, a Castelldefels.

Continua el procés participatiu per definir la candidatura de Vistalegre i Can Vinader al Pla de Barris. Aquest dimecres, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera de les sessions obertes a la ciutadania per recollir propostes de cara a la candidatura conjunta. WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, connectarà empreses i talent local demà i dimecres al castell. L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. I aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició, PFI-PTT, del curs 2025-2026 a la sala Margarida Xirgo. Un total de 41 joves han participat als diferents PFI-PTT, aquests programes que estan en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, duts a terme per la Regidoria d'Educació. I amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dimarts. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornarem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bon inici de setmana i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, ara els titulars locals d'actualitat. Avui han començat els treballs d'asfaltat al passeig marítim entre Avinguda República Argentina i carrer 11. Tenen una durada prevista de 6 dies. L'afectació al trànsit comportarà el tall alternatiu dels sentits de trànsit a partir de les 8 del matí fins les 8 del vespre en dies laborables i el desviament de vehicles pel passeig de la Marina. També es veurà afectat l'aparcament al tram on s'estiguin fent els treballs cada dia. Comencen les inscripcions per una nova edició de l'Escola d'Estiu per a la gent gran de Castelldefels al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir del 29 de juny i fins al 24 de juliol, l'àrea de gent gran ha organitzat 8 tallers d'estiu dirigits a les persones grans de la ciutat. Les inscripcions, que comencen avui mateix, dia dilluns 15 de juny, s'allarguen fins al 23 de juny. Es poden fer de forma presencial al mateix Centre Cívic Frederic Mompou, també a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'edifici de la República, o bé a través del correu electrònic gentgran@castelldefels.org. Castelldefels commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Amb motiu d'aquesta commemoració, el 20 de juny de cada any, un dia internacional, Castelldefels acull també una sèrie d'activitats sota l'eslògan "Podria ser tu, podria ser jo". Comencen les activitats aquesta mateixa tarda a les 6 a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca amb un cinefòrum que inclou la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. Forma part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies locals. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Renault. coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Instal·la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels. Ay, sí, son. Dentro de poco sabremos los contenidos del Dilluns Esportiu, el programa que llega a las 9 de la noche, como cada lunes, a la parrilla de Radio Castelldefels. Antes, Jordi Llobé y también Dani Hernández nos explicarán cosas relacionadas con los viajes, como es habitual, en Viajando por las Ondas. Leo Piqué, desde la policía local, ens traslladarà aquelles notícies, aquells successos que han passat relacionats amb l'àmbit de la seguretat del nostre municipi el passat cap de setmana. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç local i avui se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Malauradament, una realitat avui en dia. Raquel Sant, dels Serveis Socials, ens parlarà d'estadístiques que han sortit en relació al tema i com està aquest assumpte aquí a Castelldefels. I tindrem el plaer de comptar amb la Magda Oranic, que va ser present el passat dijous a la xerrada organitzada per la Rogeta. De fet, hi ha tancat el cicle de conferències, de xerrades que organitza aquesta entitat i va presentar el seu llibre Totes les batalles, on explica, evidentment, tota la seva vida professional lligada a la defensa dels drets humans. Comencem. Welcome.

0: Castell de Fels Coffee.
1: Pues efectivamente, y con nosotros Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau Solidaritat per Som Castelldefels. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Molt bon dia.
1: Estem acabant un curs que al final, la veritat, està sent molt convuls per la vaga del professorat, per cert.
2: Totalment. O sigui, no només per totes les reivindicacions i que encara, i això sí que em sap molt de greu, que no s'ha arribat a un acord, o sigui, per part de tots els sindicats i la Generalitat, el Departament d'Educació, que sí que havien arribat a un principi d'acord, però es veu que bueno, van fer una votació i no encara... Jo espero que bueno, de fet, les escoles, tots els centres educatius, acaben aquesta setmana. Jo espero que abans d'acabar el mes s'arribi a un acord, no? per després també començar el curs bé. No? Però bueno, jo, a l'acabar aquest curs, tinc una sensació molt positiva, al marge de tot el que està passant, no? Perquè ha estat un curs amb molta feina. Han hagut molts projectes que es repeteixen cada any, però també d'altres de nous, i hi ha molts moments per recordar. No? Quan parlem d'aquí d'educació, moltes vegades pensem en això, en el professorat, en les escoles, en activitats o programes més concrets. No? Però darrere, com ho hem començat ja parlant, de tot això hi ha les persones. Hi ha persones que són equips directius, que són tot el professorat, el personal educatiu, famílies, entitats, l'Ajuntament, àrees d'educació, bueno, i també infants i joves. No? I crec que aquest curs jo l'acabo també d'una forma molt positiva, convençut d'haver-hi fet una bona feina i hem continuat demostrant una cosa molt important, no? Que Castelldefels és una ciutat que educa, no? Per això també el lema de Castelldefels, ciutat educadora, no? I que educa, i això també és molt engrescador per l'Ajuntament, perquè els recursos i les competències que té l'Ajuntament, l'àrea d'educació, no és només dins de les aules, sinó també i sobretot fent molts esforços i molta dedicació fora de les aules. I això ocupa el que diem l'educació 360, que és una educació en totes les etapes de la vida.
1: Doncs s'acaba el curs escolar i, per tant, la cloenda de les diverses línies educatives, dels diversos nivells que es realitzen aquí a Castelldefels. Cloenda del programa PFI PTT.
2: Exacte, es farà d'aquí a no res, en un parell d'hores. És un programa de diversificació, d'acompanyament d'aquest col·lectiu. Per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, els tècnics, el professorat, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però hi ha també un esforç, un aprenentatge. Hi ha persones, i per mi això és el més valuós, que han crescut i que professionals han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també hem tingut altres cloendes, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, estan molt compromesos amb aquesta activitat. No? Tenim també demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat. De fet, tothom hauria d'aprendre constantment al llarg de la seva vida. No? I veure persones que després d'una vida plena d'experiències continuen tenint curiositat i ganes d'aprendre i de compartir doncs, i de relacionar-se, doncs, és molt inspirador. No? I a vegades també hi ha altres projectes, i Laura Ciro també ho fa, que fan també acolliment d'infants i fan projectes també doncs, i en les escoles. L'altre dia també vam estar en la cloenda d'una entitat d'Alzheimer que una escola, els Pins, doncs, portava els nens a l'equipament d'Alzheimer i jugaven amb les persones grans per jugar de jocs de memòria i de més, i va ser doncs, una experiència també molt, molt bonica.
1: Aquest fet esmenta de la cloenda que es fa, com deia, d'aquí unes hores del PFI-PTT i també de la cloenda de l'Eslora. Són programes que el que també pretenen al final és que no hi hagi abandonament escolar, inserir els joves o posar-los en contacte amb un món laboral en una edat molt incipients, però amb aquesta finalitat de recuperar de nou el plaer per aprendre.
2: Exacte, o sigui, de fet, tot l'objectiu, el principal, si hem de destacar un únic objectiu de tots aquests projectes, de tots els recursos que té l'àrea d'educació, de la meva prioritat com a regidor d'educació, si haguéssim de posar un focus, és reduir aquest abandonament escolar. És poder doncs, reconduir els joves, els no infants tant, perquè han d'estudiar fins als 16 anys, però sí que després hi ha un índex molt gran d'abandonament escolar. I projectes com l'Eslora, el PFI, que també ajuda, i altres projectes, el CIMENT també, doncs, que és per apropar la ciència i demés, doncs tots aquests projectes i d'altres, i altres tallers, activitats que fem per part de l'àrea d'educació, i no només de l'àrea d'educació, o sigui, aquí sí que tenim aquest objectiu molt arrelat a tot l'Ajuntament, a totes les àrees, esports, igualtat, cooperació, salut, solidaritat, salut, tot el medi ambient, també, que fa moltes activitats també el cap de setmana, i sobretot ara, a la Biblioplatja, cultura, doncs, ara, la policia inclús també, amb el seu agent tutor i altres activitats que fan els Mossos d'Esquadra també, fan tallers durant tot l'any. O sigui, tenim el mateix objectiu tots, i estem enfocats en reduir aquest abandonament, no només l'absentisme, que l'absentisme és en aquesta etapa obligatòria, sinó també aquest abandonament i tots aquests projectes, tot el que fem és per reconduir, per poder doncs, aconseguir doncs, que aquests joves puguin doncs, tenir aquesta iniciativa. I tinc clar que ara, en la presentació, hi ha joves que reconeixeran que abans de començar el PFI no volien estudiar, i a l'acabar el PFI, perquè és el que toca ara avui, no?, la cloenda, continuaran estudiant, aniran a un cicle mitjà per continuar estudiant. I sobretot els pares et venen, els pares, mares, les famílies, et venen i et diuen doncs, gràcies per l'esforç, per l'acompanyament, sobretot, d'aquest treball que feu des de l'Ajuntament per poder reconduir els nostres fills i poder recuperar-los i que continuaran estudiant. Això doncs, és el que he comentat. No? És un dels moments més bonics que dius. Mereix la pena continuar.
1: Doncs també es fa incidència a la part educativa que tenen les activitats extraescolars, que no són només programes referents a l'oci o a la diversió, sinó que també ajuden a complementar en diferents etapes educatives als estudiants.
2: O sigui, aquí també, o sigui, no ho he comentat, però també vam tenir la cloenda de les activitats extraescolars del Pla Educatiu Entorn. O sigui, nosaltres, aquest Pla Educatiu Entorn no és una creació de l'Ajuntament, no és una creació d'aquesta àrea d'educació, sinó que és és un paraigües que surt del Departament d'Educació de la Generalitat i tots els ajuntaments treballen sota aquest paraigua que es diu Pla Educatiu Entorn. I aquí doncs, tot el que comentava, projectes, un treball transversal de totes les àrees, també doncs, agrair i reconèixer que darrere del PFI de l'Eslora, doncs, ja ho hem comentat, hi ha empreses municipals, hi ha empreses locals, hi ha organitzacions, hi ha empreses no lucratives, empreses, entitats no lucratives, com de treball d'esbarjo o de temps de lleure, que també recullen aquests joves per poder-los doncs, ensenyar una mica. No? O sigui, hi ha tot un col·lectiu, doncs, tota la comunitat educativa no és només formació, sinó també acompanyament per part d'aquestes empreses. No? Vam tenir no fa molt poc, uns dies, aquesta cloenda d'activitats extraescolars. I aquí doncs, es veu també tot un recolzament per part de les AMPAs, les AFAs, totes les direccions, centres escolars, professionals, com recolzen aquestes activitats, com hem comentat al principi, fora escola. No? L'educació també és i s'ha de tenir cura i importància després de l'horari lectiu, què passa amb els nostres infants? I també és un temps que educa. O sigui, tot el que fan, que és manualitats, és hip-hop, dansa, teatre... Doncs, també van comentar, en el seu moment, la cloenda d'activitats extraescolars, que són totes aquestes arts escèniques, tot el que fan durant tot el curs,
1: sí.
2: Doncs, ho presenten als pares i les famílies. I ja veus allà totes les famílies i els pares orgullosos, fent fotos als seus crios, perquè molts d'ells, dels infants, doncs, és la primera vegada que pugen a un escenari i els veus allà com es diverteixen, com poden compartir tot el que han après, i això és molt bonic també. La veritat és que molt emocionant com veus a un nen dintre de l'escola d'una forma, però després d'anar en expressió, en teatre, en ballar, doncs els veus d'una altra forma. No? I això també és educar, és formar. I això també doncs, agrair la feina que fan totes les AFAs, AMPAs, entitats de temps lliure, que són unes quantes aquí localment, que treballen aquí localment, són persones que es dediquen del municipi, que es dediquen a responsabilitzar-se d'aquestes activitats per als nostres infants. I això doncs, també s'ha de reconèixer doncs, i agrair aquesta feina.
1: Molt bé, en un altre àmbit que... del qual vostè és responsable, a l'àmbit de la solidaritat. Doncs arriba el dia per que es visibilitzin aquestes persones refugiades, aquestes persones que per raons de conflictes bèl·lics o d'altres tipus han de marxar de casa seva i en el seu altre lloc.
2: Sí, aquesta setmana, de fet, és el 19 d'aquest mes, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I el que fem des de pràcticament avui, tenim un programa durant tota la setmana. Avui és una pel·lícula que es projecta aquí al Marí de Xirgo, una projecció cinematogràfica i debat. Es diu la pel·lícula Aya i doncs, va en vers doncs, aquesta situació també mundial que ens afecta a tothom, de les persones doncs, desplaçades, refugiades... Cada vegada sembla, és una qüestió humana que no sabem per què, però cada vegada hi ha més guerres, no ens posem d'acord i això doncs, afecta a tota la població. No? Des de l'Àrea de Solidaritat hem volgut doncs, treballar aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades de diferents mirades i, de fet, hem involucrat també perquè tinguin més sensibilització joves. I, de fet, també demà, em sembla que és demà, tinc aquí el... Sí, demà 16 hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas, juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest i això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair, perquè darrere també hi ha una feina que fan tots els centres, tot el professorat doncs, és important. No? I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput, no? I educat.

0: també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional.
1: Molt bé. Mm-hmm. Amb aquestes activitats se celebrarà, es commemorarà, com dèiem, el Dia de les Persones Refugiades, les persones desplaçades. Mm-hmm. Altre esdeveniment on tindrà participació d'educació, a Castelldefels Màgica. Per què?
0: Bueno, doncs, aquí, doncs, aquí una petita llicència més personal, perquè ja sabeu que sóc mag, a mi m'agrada la màgia, és el meu hobby, no em dedico professionalment, no. De fet, faré, això és un spoiler, faré un truc de màgia amb un storytelling, ara a la cloenda del PFI, si voleu venir.
1: Doncs a veure, molt bé.
0: Però la veritat és que sí, per tercer any consecutiu, des de l'àrea de turisme, doncs s'han preparat aquest festival de màgia. Aquest any, impressionant. Venen artistes internacionals, hi ha molts espectacles familiars per la gent gran, activitats al carrer, a les places de les Palmeres. Bueno, és, la veritat és que és molt gran aquest espectacle, aquest festival. I que aporta l'àrea d'educació? Doncs nosaltres aportem, i això també va ser un des de l'inici, fa 3 anys, que volien doncs, tallers pels nostres infants. O sigui, de fet, acaben aquest divendres, ja comencen vacances, i la propera setmana és una setmana, al final de mes, que pràcticament les famílies encara no han marxat de vacances, comencen els casals, alguns encara tampoc han començat, començant el juliol. Llavors, tenir aquest festival i també doncs, divendres per la tarda, dissabte pel matí, dissabte per la tarda, diumenge pel matí, tenir oberts, no casals de màgia, però bueno, molt semblant. Són tallers de màgia infantil per poder aprendre, són gratuïts, s'han de reservar per la pàgina web del festival, castelldefelsmagica.org, i la veritat és que doncs, la màgia és molt més que un truc, i per això també dediquem aquests tallers per als infants, perquè és sorpresa, és emoció, és compartir un moment amb persones que tenim al costat, és pujar a un escenari i difondre, és parlar en públic. O sigui, igual que hem comentat abans, totes les extraescolars, quan pugen a l'escenari, doncs, també la màgia doncs, obre un tarannà dintre de cada jove doncs, que pot educar també, no? Per poder doncs, empatitzar també amb el resta de companys o del seu públic o de les seves famílies. Ara és un bon estiu, un bon moment per aprendre màgia els nens, per després fer els seus petits shows de vacances a on estiguin per amb les famílies, no? I això doncs, és molt interessant. A més, per als adults, ja ho he comentat, hi ha una gala dissabte per la tarda, que vindrà heu vist per els carrers, que a les OPIs, en el butlletí, el castell i en les xarxes socials. No? Vindran artistes de renom com Alejandro, Junque, McClary, Màgic Andreu, i tot gratuït a la plaça de les Palmeres. No? Mireu el programa i les famílies, mireu el programa a la web i reserveu les tallers per als vostres fills i filles. I la resta d'actes, mireu també la web per reservar ja les dates.
1: No reserva seient, eh?
0: No, seient no.
1: És un accés gratuït, però no són seients numerats. No. Parlant dels tallers, hi ha diferents nivells?
0: No. De fet, està pensat per primària, o sigui, fins a 11, 10, 11, 10, o sigui, són més per més petits, o sigui, a partir de 3, 4, 5 anys poden venir. En la descripció i publicació no es diu res de les edats, però és per primària. O sigui, primària, inclús també nens més petits, 3 anys, també podrien venir, perquè són coses també que els talleristes doncs, ho fan amb molt carinyo i estan amb ells, i les famílies doncs, veuran que són cosetes per realitzar molt fàcilment. O sigui, és el que he comentat, no? No és només el truc, no? El que poden fer, sinó és tot el que envolta la màgia, el fer el truc, que s'han de preparar, s'han de vestir guapos, tenen un catàleg de mag, han de seguir, i bueno, és també molt bonic també tot el que fan.
1: De fet, si sentim entrevistes amb la majoria d'aquests mags destacats o de renom o populars avui en dia, molts d'ells asseguren que es van iniciar a la infància.
0: Totalment. O sigui, jo crec que coneixeu la història del Mago Poc, que va venir aquí abans de ser Mago Poc.

0: Pop, ¿no? Va estar aquí, mantenir aquí al Teatro Plaza i va actuar inclús en diferents centres escolars aquí al municipi, eh? Abans de ser...
1: Molt, molt jovenet, clar.
0: Molt jovenet, sí, era molt jovenet, no? Però, de fet, tots aquests mags tenen la seva història ja per de començar des de bon inicis de la seva edat, no? A partir de 7, 8, 10 anys, a fer el començament dels seus petits trucs, la seva exposició pública, doncs tot això també és, doncs, és formació, és educació, per poder després, a mi també, doncs, a mi aquest hobby, la màgia, doncs, m'ha permès després parlar millor, jo crec, en públic i no tenir la por d'estar sobre l'escenari i estar una mica més còmoda.
1: Doncs aquesta setmana finalitza ja, com acabamos donde lo empezamos, no? Acaba ja el curs escolar, ara hi ha horari intensiu a les aules,
0: sí.
1: I quan s'acaba doncs, l'horari lectiu, l'Ajuntament aprofita en alguns casos per fer obres de petit manteniment a les escoles.
0: Exacte, doncs aquest any farem molt més, per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res... Des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta... Abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Amador, regidor d'Educació i també doncs, responsable de les àrees de Pau i Solidaritat. Gràcies per aquestes informacions, que acabi finalment bé el curs i bon estiu.
0: Bon, doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tothom.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, fem ara un repàs als titulars locals d'actualitat. Aquest matí, a les 12, es celebra l'acte de cloenda dels programes de formació i inserció Pla de Transició al Treball, els coneguts com a PFI-PTT del curs 2025-2026. Aquest acte té lloc a la Sala Margarida Xirgo, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Aquests programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una continuïtat formativa o la inserció laboral. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Castelldefels celebrarà aquest diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Arriben 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. Adjudicat el nou sistema d'enllumenat exterior del Parc del Castell, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, ha adjudicat el contracte per a la renovació integral de l'enllumenat del parc, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. L'empresa adjudicatària és Urbalux. I fins aquí el repàs als titulars locals que centren l'atenció informativa a aquesta hora. Tornarem d'aquí una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que la Pippi Langstrom va visitar Castelldefels el 1975?
1: Bocins d'història.
0: Pippi Langstrom, o Pippi Calces Llargues al nostre país, va ser una sèrie de televisió sueca de 1969 basada en les aventures de Pippi Langstrom, nena protagonista de les novel·les de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. La sèrie va ser un èxit mundial i va ser retransmesa en diferents cadenes d'arreu del món. A casa nostra, la seva emissió va començar a finals del 74, convertint-se automàticament en un autèntic fenomen social. Només uns mesos després, Inger Nilsson, l'actriu que donava vida al personatge de Pippi, va vindre de visita a Castelldefels. Potser aprofitant que aquell mateix any havia de venir a Espanya a recollir el TP d'Or a millor actriu internacional, guardó atorgat per la revista Teleprograma, l'actriu de 16 anys i la seva família van triar la nostra ciutat com a destí de les vacances d'estiu del 1975. A l'edició del 2 d'agost, la revista del cor Semana li va fer un reportatge on es poden veure algunes fotografies de l'actriu descansant amb la seva família a Castelldefels. Com a curiositat, tant va ser l'èxit dels llibres i de la sèrie que a la ciutat natal de l'autora, Vimmerby, a Suècia, el 1981 es va obrir un parc temàtic dedicat a Pippi Calces Llargues, amb diferents atraccions, espectacles i restaurants.

0: Renault.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
6: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Pues efectivament arriba avui una nova cita amb el Dilluns Esportiu a les 9 de la nit i tenim a l'altre costat del fil telefònic el Cristian Cano per conèixer els continguts del programa d'avui. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Quins seran els protagonistes del Dilluns Esportiu avui?
5: Doncs bé, avui tindrem diferents protagonistes, eh? Per un costat, el que ha passat aquest cap de setmana en els partits de Vistalegre i de Castelldefels Hockey Club. Parlarem amb Cristian Fernández, que és el capità de la Unió Deportiva Vistalegre. També parlarem amb Joan Manel Pujol, Jota, més conegut, del Castelldefels Hockey Club. Parlarem sobre els partits que vaig avançant, Anna, doncs que no han anat del tot bé pels nostres interessos, i també teníem pendent una entrevista de la setmana passada del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament no va poder ascendir a Lliga Femenina 2, i també tindrem una xerrada molt interessant amb la Miriam Ferreri, jugadora del Sènior A.
4: Molt bé, tots aquests continguts al Dilluns Esportiu d'avui a les 9 de la nit.

0: pocs dies ja de que acabin les diferents lligues dels clubs de la ciutat, oi?
1: Bueno, en principi ja aquest cap de setmana, Anna, ja s'ha acabat en línies generals pel que fa a sèniors. Sí que és veritat que possiblement en categories inferiors encara doncs queda, no?, alguna incògnita oberta, però en principi tots els primers equips sèniors doncs ja han posat punt final a la temporada, ja estan doncs centrats, no?, preparant, organitzant la propera i fins i tot en el cas del rugbi, el Cruc, recordem que aquestes setmanes doncs es preparava una postemporada, anava a Itàlia, visitava Sicília, feia una sèrie d'amistosos, o sigui que en principi, en línies generals, la temporada de forma, entre cometes, oficial ja s'ha finalitzat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per avançar-nos als continguts del dilluns esportiu d'avui, que arribarà, com sempre, a les 9 de la nit. Moltíssimes gràcies, Tristan Cano, que vagi molt bé, bon dia.
1: Perfecte, companys, una abraçada, bon dia.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: El programa del dia.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat el contracte per la renovació integral de l'enllumenat del Parc del Castell, que vol modernitzar una instal·lació que havia quedat superada des dels punts de vista energètic i lumínic. Aquesta actuació permetrà substituir una instal·lació basada en il·luminàries de fluorescència ja obsoleta per un sistema LED de baixa potència, òptica controlada i temperatura de color càlida. L'objectiu d'aquest projecte és doble. D'una banda, busca reduir el consum energètic i la potència instal·lada associada a l'enllumenat del parc. De l'altra, millorarà el confort visual i limitarà els efectes no desitjats de l'il·luminació nocturna, com l'enlluernament, la llum intrusa i l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior. L'Ajuntament executarà diverses intervencions al barri del Poal amb la renovació d'un parc infantil i un parc caní. Les solucions als treballs del barri del Poal responen a la voluntat de fer més eficients uns espais que presentaven mancances i adaptar-los a les necessitats actuals del veïnat. Les solucions adoptades i millores incorporades són les següents. El parc caní del carrer Joan Maragall s'ampliarà i ocuparà també l'espai que fins ara ocupava el parc infantil d'aquest carrer, mentre que el parc infantil del carrer Becker s'ampliarà amb nous jocs infantils. I ja s'han instal·lat els nous panells informatius a la platja. Diversos punts del nostre litoral inclouen uns plafons informatius més accessibles i moderns. Dins del Pla de Millora Integral d'Accessibilitat incorporen codis nabilents, uns codis QR que llegeixen textos en veu alta.